0: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
1: Ara t'haig de dir jo Rambla 54. Perfecte. Rambla 54.
0: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Rambla 54 amb Anna... Com has dit? És que no me'n recordo. No, crec que això està... Això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.

0: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Cardedeu.
1: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu saps?
2: Benvolguda Neus. La meva crida al grup de WhatsApp de tota la gent que fem el Ràdio 54, Rambla 54, perdó, Ivan, apunta el gazapo, això et servirà per alguna entrada, que són molts, ha funcionat. Estem a punt de sortir de dubtes. L'Enric Rubio, de Cardedeu, ha trobat algú que ens resoldrà aquest misteri d'una vegada i per sempre, oi, Enric?
3: Doncs sí, Anna, bona tarda, així és. I et dic, ja que no és un expert qualsevol, però en això ja hi entrarem més tard. I és que, com et vaig dir, jo estic acostumat a veure bolets per la muntanya. I quan baixo ciutat, com m'explica la teva filla, efectivament noto aquests bolets metàl·lics, aquestes grues que apareixen de cop i volta sense que te n'hagis adonat. Per això et presento el José Télez, de la Constructiva.
2: Doncs hola, José, benvingut al Rambla 54, com va?
4: Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
2: José, l'Enric diu que tu saps per què ens passa això. Com es munten aquestes grans grues de les obres i per què de cop i volta les veiem de cop. Un dia no hi són i un altre dia veiem allà una immensa infraestructura que no sabem com ha arribat.
4: Bé, és que aquestes grues són molt importants perquè per construir, sobretot, habitatges plurifamiliars de diferents plantes, no? Per moure materials... I al final és que és veritat que són molt espectaculars i tot això quan no les coneixem, però bueno, jo he vist muntar-les a l'obra i és que en poques hores, en una jornada laboral, dos o tres persones la poden muntar i perquè ens entenguin és com muntar un mecano, al final. O sigui, ja venen les màquines, o sigui, les peces desfetes, diguem-ne, desmuntades en un camió i es van muntant una per una amb persones que van lligades i tot això i que es van alçant. I al final això és com un mecano llegant.
2: I això es munta de dia?
4: Digues, perdona?
2: Es munta de dia? Ho dic perquè...
4: Es munta de dia, clar, sí? Que sí.
2: Sí,
4: sí, sí. Sí, sí, clar, ara posava una nena que estava a l'escola. Això es fa durant una jornada laboral. Segurament, mentre ella estava a l'escola, pues s'ha muntat, no? I per això, de sobte... Li sobta, no?, veure de tot això muntat.
2: Li explicaré avui a l'hora de sopar, és la Neus, és la meva filla.
4: Ah, vale, pues mira.
3: Mira, de fet, José, t'anava a preguntar exactament això, i és que dona la sensació que s'ensembla com els jocs de construcció de quan érem petits, no?, com aquestes peces.
4: Sí, és que és tan fàcil i tan complicat com això, o sigui que... Encara és més sorprenent, no és el cas de l'obra de Cardedeu que comentàveu, però hem fet altres obres d'estructures de fusta on en un dia es munta la grua, però en una setmana muntem un edifici sense de 8 plantes. I al final també és això, no? Perquè les fustes ja venen prefabricades i s'acaben muntant i tot això. De fet, és algo que ens haurem d'acostumar a veure, perquè cada vegada més començarem a veure sistemes de construcció de que ja s'han construït no en el sitio, no en el in situ, no a l'obra, sinó en fàbriques, no? Llavors ja venen les peces i es van muntant. Això cada cop és més habitual, és un sector estratègic que està creixent molt i que va cap aquí per fer les habitatges més assequibles i sobretot per facilitar també que hi hagi mà d'obra. No?
2: Una mica és la filosofia IKEA, però l'engròs, no?
4: És exactament així. Jo no vinc del món de la construcció, però treballo costat a costat amb la Constructiva i és bastant sorprenent perquè és tal qual muntar un moble d'IKEA gegant. O sigui, venen les peces, tens un manual d'instruccions i les has d'ensemblar amb una màquina. És una mica més complicat d'això perquè les persones que ho fan són professionals i tot han d'encaixar a la perfecció perquè després aquest edifici ha de durar molts anys i han de agregar a moltes persones, però facilita que, sobretot, el dia a dia a l'obra no sigui tan complicat ni tan dur, no?, per seguretat, per les condicions laborals, i això també ha de permetre que sigui més fàcil, no?, trobar mà d'obra.
3: Bé, això m'agrada, si és que necessitàvem un expert. Anàvem força desencaminats, Anna?
2: Sí, ja ho veig.
3: o potser l'edat no sé ben bé. Però, escolta, jo dic expert, perquè en José Téllez, rectifica'm si ho dic malament, Téllez, sí, és del sector de la construcció, però no ben bé pas de la construcció, exacte. És una empresa... No és una empresa corrent. Ja saps, Anna, que m'agrada buscar i rebuscar i indagar, i és per això que avui t'he portat la constructiva.
2: I què és la constructiva, José? Explica'ns, què la fa tan peculiar?
4: La constructiva és l'única empresa de construcció sense ànim de lucre, que això no vol dir que la gent no cobri a l'obra, perquè això la gent a vegades es confon, sinó que es fa tot a preu de cost, ¿vale? Comptant també els preus dels materials i els preus de salaris de tota la gent que hi treballa. Mm. I és també particular perquè això no fa habitatges qualsevols, sinó que fa habitatges cooperatius, concretament els habitatges cooperatius de sostre cívic, que és una cooperativa d'habitatge que crea habitatges que són de propietat cooperativa per a les seves persones sòcies, és a dir, habitatges que estan fora del mercat, fora de l'especulació, no es pot especular amb ells. La gent té el dret a viure de per vida perquè són contractes indefinits, però paga només pel cost de lo que costa construir-los i mantenir-los i els serveis que s'hi fiquen.
2: Llavors, I entenc que no en tenen la propietat, doncs, la propietat de l'immoble en qüestió és de la cooperativa.
4: Sí, no tenen la propietat a nivell particular, sinó que la tenen comunitàriament com a socis de la cooperativa, exacte. I això el que permet és que no els puguin ni revendre ni llogar, i per tant que és un habitatge que està al servei del dret, de lo que hauria de ser l'habitatge, que és un dret, i no es pot fer servir com a eina de lucre particular.
2: Doncs és una fórmula molt interessant.
4: Sí, i cada vegada creix més. Segurament molta gent de la que ens escolta no ha sentit mai a parlar, però ja hi ha més de 1.200 habitatges d'aquest tipus a Catalunya, que s'han fet la majoria els darrers 5 anys, per tant està creixent moltíssim, i creiem, en la nostra modesta opinió, que som una possible solució, segurament no l'única, s'han de fer moltes coses, però som una possible solució per la crisi de l'habitatge que avui tenim.
3: És obvi, ara ho estàs explicant, totes aquestes inquietuds, però en el seu moment, quan es va crear i què us va portar concretament a crear la constructiva? És a dir, teníeu gent al voltant que us va animar? Va ser una cosa d'iniciativa pròpia?
4: Bueno, és molt curiós. O sigui, clar, nosaltres, Sostre Cívic, no?, que és la cooperativa d'habitatges, comença de manera pionera amb petits projectes de rehabilitació, però quan arriben els primers projectes de nova construcció a Barcelona, ens adonem de que això, no?, de que volem fer habitatge per viure en comunitat, habitatge sostenible, habitatge sense ànim de lucre, però que teníem la petita contradicció de que havíem de treballar amb constructores, no?, que no compartien els nostres valors al 100%. No? I llavors bueno, vam trobar professionals que es van voler implicar en aquesta aventura, i vam constituir la constructiva amb la idea de poder controlar, no?, també amb els nostres propis valors socials, de sostenibilitat ambiental, de viure en comunitat, perquè, clar, és una construcció que té totes les diferències i particularitats que us he dit abans, però que a més s'ha de construir al costat de les sòcies, no? Per tant, les sòcies cooperativistes, doncs, visiten l'obra, veuen quines falles pot tenir, quins canvis li poden aportar, controlen el pressupost, si això val més, si això val menys, han de prendre decisions, i fins i tot algunes fases de la construcció, per tal de baratir costos, doncs les pròpies sòcies hi poden participar en la construcció, no? Parlem de coses molt petites, evidentment, no de pujar-se una grua, que això ho han de fer professionals, però algunes fases de la construcció més petitones doncs ho poden fer les seves pròpies sòcies, no? I això també fa comunitat i també fa que l'habitatge sigui més assequible.
2: I aquestes sòcies entren en la cooperativa amb aquest pagament, com deies, a preu de cost. N'hi ha alguna que hagi entrat dient, escolta'm, jo tinc un pis i el poso al servei d'aquesta cooperativa?
4: Persones que ja són propietàries.
2: Exacte, pis, sí, que hagin renunciat una mica, o no una mica, sí, completament, a la seva propietat.
4: Sí, a veure, sí, sobretot la gent gran, que són la generació, no?, gent a partir del 55-60 anys, no?, que és una generació que va tenir l'oportunitat, no?, de poder accedir a un habitatge de propietat i que ara tenen altres necessitats, que potser l'habitatge que van poder comprar doncs ara no compreix les necessitats que tenim totes les persones quan es fem grans, no? I llavors fem habitatges específics per a persones, per a persones d'edat avançada, no? que tenen sobretot en la part comunitària, pues, tenen associats serveis lligats a les cures, no? Que hem de necessitar a tots. I la majoria d'aquestes persones, doncs, tenen un habitatge que l'han posat al servei de la cooperativa per poder pagar els costos d'aquestes construccions.
2: Tu ho has dit i jo t'ho volia preguntar. Mm-hmm. Clar, en el decurs de la nostra vida passem per diferents moments que necessitem diferents habitatges. No és el mateix marxar de casa als pares quan només necessites una habitació, una nevera i unes birres, mm-hmm. no?
4: Sí.
2: Formar una família que, pues, amb sort, si pots fer-ho, tindràs un parell de criatures i després, com tu ens deies, fer-te gran i tornar-te a quedar, doncs, amb la necessitat d'un espai més petit. No sé si ja preveieu això, és a dir, aquesta mobilitat, aquest dir, pues, mira, tu viuràs en aquest sí. pis fins al moment en què necessitis un de més gran i després un de més petit. Això ho teniu sí. contemplat?
4: Sí, hi ha moltes cooperatives d'habitatge a Catalunya. Nosaltres, Sostre Cívic, és l'única que té diferents edificis en una mateixa cooperativa. I això permet també mobilitat, no? Perquè potser tu entres en un habitatge petit, no? d'una sola habitació amb un únic ambient, el que li diríem un loft, no? Uh-huh. Però potser després, pues, vius en parella, vols formar una família i tens altres necessitats, no? I llavors, pues, això, tenir en una mateixa cooperativa diferents edificis, no? permet que tu puguis canviar, no? si sorgeixen vacants d'un habitatge que tingui les teves pròpies característiques. En alguns edificis també de nova construcció que hem fet, fins i tot en alguns, si el projecte ho permet i tenim arquitectes que ho puguin treballar i ho puguem pagar, sobretot, no? les sòcies, doncs fem que les parets siguin modulars, no? que sigui fàcil poder ampliar o reduir, no? Edificis, no? fent una petita obra menor, no? per tal de poder crear una habitació més. Si hi ha un veí, pues, que el seu fill es fa gran i marxa, i el veí del costat, en canvi, té una criatura nova, no? pues que es puguin intercanviar les habitacions, no? entre els habitatges. Per tant, els dissenyem i els construïm de manera que sigui fàcil també que els edificis s'adaptin a la vida de les persones i que no hagi ser al revés, no? que és el que estem acostumats.
3: T'haig de dir que això últim que has dit sembla espectacular, eh? O sigui, donaria per una o dues hores de programa.
4: Encara no ho hem fet, eh? Perquè tenim pocs anys de vida. Aquests edificis, el que té més antic, té 5 anys de vida i encara no ha passat, eh? El dia que passi en parlem.
2: Si passa, avisa'ns, José, perquè seria molt interessant parlar d'aquesta generositat, no? entre humans, que no hi estem gaire acostumats, no? de dir, hi ha algú que té un espai que no necessita i el cedeix a un altre que en aquells moments sí que el necessita. És una història ben bonica.
3: I escolta'm, José, en un moment on ara l'habitatge, podríem dir clarament que és una reivindicació, és la reivindicació potser més important de la ciutadania. Quin paper juguen projectes com el vostre i si n'hi ha d'altres que estan sorgint paral·lelament?
4: Bé, juga perquè nosaltres fins ara, no, estàvem per accedir a un habitatge, o pots comprar o pots jugar, no? I això té molts problemes, no? aquest binomi, no? perquè hi ha molta gent que es queda fora de la compra perquè no té els estalvis suficient per poder pagar una entrada, no? I en canvi això, pues, fa que molta gent estigui de lloguer no per decisió pròpia, sinó perquè és l'únic que es pot pagar o que pot mal pagar, si millor dit, no? Llavors, clar, aquesta solució, que és una solució intermitja, tot i que és veritat que calen uns estalvis, no? però que poden variar molt. Nosaltres tenim, o sigui, que per entrar a un habitatge cooperatiu s'ha de portar estalvis, no? per ajudar a pagar la obra de construcció o rehabilitació necessària, que això depèn molt del projecte, perquè no tots els projectes valen el mateix, però des dels 2.000 fins als 30.000 euros, no? tenim aquesta forquilla que depèn molt dels projectes. Molta gent dels nostres projectes pot accedir a un habitatge. No? I després això li dona dret a viure en aquell habitatge de per vida, mentre es pagui una quota mensual, que al final és per lo que costa l'habitatge, ni més ni menys, per lo que costa, per lo que val retornar el préstec i per lo que costen els serveis, amb un fons de manteniment, un fons també de solidaritat per si mai un veí no pot pagar, doncs poder-lo ajudar si té alguna necessitat justificada, evidentment. Llavors és entendre l'habitatge com el que hauria de ser, que és un bé d'ús, no? un bé d'ús necessari per a desenvolupar la teva vida, que et dona, t'obre la porta a tota la sèrie de drets, no? perquè si falla l'habitatge, falla tot. Ja, fins i tot no pots accedir a una feina, no pots estudiar, tens problemes de salut, tots, no? Llavors, entendre l'habitatge com una altra cosa, no? perquè fins i tot gent pobra, no?, que, o de classe mitjana, que pot accedir a una propietat d'un habitatge, ja està pensant, no?, bueno, si mai no em va bé, doncs el llogo i amb aquests diners em compraré un altre, no?, perquè és el que s'han ensenyat, no? I, en canvi, que existeixi un tipus d'habitatge que ho contempla diferent, que ho contempla simplement perquè els habitatges han de ser per viure i per desenvolupar-te com a persona i el teu projecte vital, jo crec que és la principal contribució que modestament aportem i que és necessària que convisqui també amb les altres, però que és molt necessària que existeixi.
2: Enric, José, ha estat un goig de conversa i hi ha moltes idees per fer pensar. José, abans de marxar, una pregunta molt ràpida, que vosaltres munteu grues?
4: Contractem a gent, perquè en una construcció, una constructora al final és una central de compres, no? I llavors la feina de gruista és una feina professional i molt especialitzada, però contractem a gent que munta grues, sí.
2: Doncs, nois, un plaer, gràcies per ser al Rambla 54 i fins aviat.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Salut i cooperativa. Adéu.

0: Hola, Anna, sóc la Txell, de Ràdio Sió. He pensat que un possible tema interessant, perquè normalment no se'n parla mai, és del món de l'arbitratge. Ara que ja han començat totes les temporades esportives, o estan a punt de començar, també des de la base fins als equips grans, estava pensant, realment, quan, si tu volguessis ser àrbit, saps com ho hauries de fer? Hi ha una acadèmia? Hi ha algun lloc en especial? Quina formació s'ha de fer? Com s'han de preparar? Com se preparen físicament, però també mentalment, perquè sabem que és una posició que de vegades és molt difícil, no? I no sé, et sembla bé que parlem algun dia d'àrbits al Rambla 54? Vinga, ja em dius.
1: Preparades!
2: Mans a la cintura!
3: Dona veu.
4: Al Centre del Delta de l'Ebre, la música tradicional i la cultura popular busquen relleu generacional. Hi ha diferents grups que es dediquen a difondre i conservar aquest llegat, com és el cas de l'Associació Cultural i de Folklore Tradicional Sarabastall, un grup de jota i balls populars de Sant Jaume d'Enveja. El grup, a més de mantenir viva la jota al municipi, també la vol transmetre als més petits. Per això, des de fa 5 anys, impulsen uns tallers infantils que apropen esta dansa tradicional als més menuts. Actualment, una dotzena de xiquets i xiquetes participen en aquestes classes. La vicepresidenta de l'entitat, Josefa Carranza Callau, explica que les formacions han permès incorporar nous balladors joves al grup principal.
5: Fa 5 anys que venim aquí, oi?
6: Sí.
5: 5 anys fa que venim a tots els dilluns, per la tarda, venim a ensaiar. I ara hi ha algunes d'estes que han passat al grup gran, que diem nosaltres, ja ballen en nosaltres.
4: Els tallers van néixer gràcies a la col·laboració amb l'escola i amb l'associació de famílies, i en els 5 anys que fa que es duen a terme han demostrat l'interès dels més petits, que són molt més conscients que la jota no és només un ball, sabent que també és una activitat molt beneficiosa que cal conservar.
7: Jo he ballat des de menuda, ma mare ballava i jo pues me unia també amb ma germana, que ja no balla. I m'agrada ballar.
8: Jo m'he apuntat, pues, no sé, de petita m'agradava ballar, ara ja no tant, però la jota, pues, no sé, m'agrada més. Ja està. Pues, saló.
9: Vaig veure com ens hi ha llocs a ma mare i a tota la família, i agradava molt, i a mi també.
10: Com jo era més petita, pues, vaig apuntar, i des d'allí com s'ha tornat la meva segona família. Quasi que les meves amigues, perquè és com un ratet de calma.
11: Jo a jota m'he haig apuntar perquè ma mare m'ha dit, Leia, te vols apuntar a jota, que si no ja no existirà a Sant Jaume, i vaig dir, pues vale.
4: En este sentit, des del grup de jota apunten que la seva feina és també la conservació cultural. Remarquen que la jota forma part de la identitat del territori i que cal mantenir-la viva, i per això cal implicar les noves generacions, tot i que no sempre és fàcil.
5: És que a nosaltres ens agradaria que la gent jove vingués també, però claro, els joves troben, claro, hasta que no ho proves no saps el que és la jota. Una volta ho proves, os t'enganxes. Aquí mateix és de fora, sí. Va vindre de fora.
6: Sí, jo estoy de Corella des del 2011.
5: Sí.
6: El 2011 que estoy aquí viviendo.
5: Sí. I ella, sí, pues...
6: Ella m'apunté i seguí, i mira, i aquí estoy.
5: Sí, sí, sí. I nosaltres voldríem que viguessin joves, perquè nosaltres ja som una mica grans. Però, claro, els joves no caben de... I ara estem contents que aquestes menudes passen en nosaltres.
4: I així és, els tallers han aconseguit que els nens s'ho passin bé amb la jota.
5: Ens agrada que els agrade, veiem que elles ho aprenen millor que nosaltres 40 vegades, vull dir-les...
6: Sí, aprenen ràpid, eh?
5: Sí, sí. Nosaltres ensenyem a ballar. Llavors són passos, són les mudances. Llavors també els ho hem ensenyat unes... Hi ha dos cançons que no són d'aquí, que són, per exemple, Els Nams Vells, que també és divertida per als crios i està els agrada. També està la...
12: Puigonet.
5: Bueno, el Puigonet sí que és d'aquí, el Puigonet és d'aquí. El Puigonet també els agrada perquè és més divertida per a elles. I llavors l'altra és la
13: de...
5: La francesa, que li diem nosaltres. Nosaltres diem la francesa, que és el ball francès, que també està molt guapet. I a elles els agrada, vull dir, xalen en estos. Però, claro, ara ja han de dependre els que nosaltres fem.
4: Així els tallers combinen l'aprenentatge amb el joc. L'objectiu és que els infants gaudeixin mentre descobreixen els balls tradicionals. La idea és aconseguir que no ho vegin com una obligació.
5: Hem d'anar aprenent totes les que fem nosaltres, que nosaltres tenim... Quantes en tenim de jotes?
12: 16 o 17.
5: 16 o 17 balls de jota diferents.
13: Allà... totes.
5: Sí, i elles intentem pues, anar poquet a poquet, perquè, claro, no pots... Perquè també estan més enjugassades que res. Estem un ratet ballant, després se'n van corrent a jugar, després tornem a ballar... Vull dir, ho fem així, més divertit, perquè tampoc no pots estar tota l'hora ensenyant i jota, jota, jota. I llavors ho fem així, per a que elles no, tampoc no s'agobien i puguem disfrutar una miqueta.
4: Amb aquesta dinàmica, el grup de balls tradicionals ha aconseguit anar fent créixer els membres a les classes extraescolars al llarg d'aquests 5 anys, que fa que ofereixen les classes. Així ho explica el president de l'entitat, Agustí García.
14: Òbviament, quan comencem a fer talles aquí fa 5 anys, eren 2-3 crios, no hi havia
5: sí,
14: més.
5: Sí.
14: I ara no tenim 8 més 12 que anem començant, o sigui que anem pujant, no, o sigui, no perds molt, ja. vas guanyant. Sí. I el bo és que d'aquí ja es comencen a passar els nostres els grans, i això perquè ara som a fer godols també allà,
5: Sí.
14: Els avantatges se noten, ja.
4: En definitiva, la del grup de jotes a Sara Bastall és una feina constant i voluntària que defineixen com un autèntic treball de fons.
15: Ja està.
16: Vale.
15: Se fa.
16: Els
15: nans
4: bé. En estos tallers Sara Bastall no només ensenya a ballar la jota, també transmet una manera d'entendre la cultura popular i treballa perquè una tradició tan arrelada al territori continuï viva entre les noves generacions.
3: Bona veu.
17: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
18: Ah.
17: Vinga, va.
18: Esteu escoltant... Rambla 54.
17: No, Rambla 54. Has de vocalitzar-ho bé.
18: Esteu escoltant Rambla 54.
19: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Vi.
20: Sovint he escoltat que els pèsols més especials que hi ha són els del Maresme, de Llavaneres, concretament. Els diuen perles verdes, or verd, i són un dels productes més emblemàtics de la gastronomia del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. El Martí Capçada avui ha agafat el cistell i ens en porta uns quants perquè els tastem. Martí, benvingut al Rambla 54.
21: Doncs sí, Anna, així és. Ens endinsarem una miqueta dins del món dels pèsols a veure si us faig entrar una miqueta de gana.
20: Jo crec que sí, eh? De seguida parlem d'aquests pèsols que ens portes, però abans, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres, ens pots fer 5 cèntims de què hem de saber de Ràdio Sant Vi i de tu, si us plau?
21: I tant, doncs, Ràdio Sant Vi és una ràdio que parlem de l'actualitat de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i també de Caldes d'Estrac. I bé, doncs, intentem arribar a totes aquelles persones dels municipis intentant, si més no, amb la millor de les intencions, oferir la millor ràdio de qualitat possible. Envers a mi, Anna, doncs, poquet a dir, sóc un noi de 27 anys, senzill, extremadament sensible i que avui no només m'estreno aquí al Rambla 54, sinó que també t'he de dir que he començat una carrera en línia de psicologia, així que a veure com em va aquesta nova etapa, ja que a part del periodisme la psicologia sempre ha sigut una de les meves grans passions.
20: Escolta'm, doncs molt interessant, tenim moltes vegades dubtes al voltant de la psicologia. Arnau, com dic sempre, apunta, perquè tornarem a trucar al Martí algun dia per parlar d'aquesta carrera. Doncs ara que ja ens coneixem, Martí, anem pels pèsols. Què n'hem de saber?
21: Doncs bé, hem de saber que és un producte estretament lligat al territori, a la pagesia i a la tradició gastronòmica del municipi, com tu bé has dit al principi, i que continua tenint un paper destacat a la cuina de la comarca. Avui vull explicar-te què el fa especial, com és la feina que hi ha darrere del seu cultiu i, sobretot, quins reptes té de cara al futur.
20: I per això has anat a buscar un pagès que el cultiva. Volem saber qui és i què t'ha dit.
21: Doncs he parlat amb en Nani Mora, de l'Horta Grau Pere, de Sant Andreu de Llavaneres, que creu que els pèsols s'han convertit en un element més de la identitat del municipi.
22: És part de la identitat del municipi. Nosaltres, a Sant Andreu de Llavaneres,
12: bueno, tothom coneix el Pèsol de Llavaners i lògicament és una part identitària. Fa molts anys que ho treballem, els nostres avantpassats, a principis del segle passat, quan van descobrir el Pèsol que va arribar, bueno, no sabem ben bé, però bueno, diuen que sí d'Austràlia, doncs aquesta llavor, i es va aclimatar també doncs, en aquest Maresme centre, que, no, que tenim aquest clima diferenciat de la resta, doncs ha fet que aquest producte relés i que realment doncs, ens doni aquesta identitat com aquest producte excel·lent que tenim del Pèsol de Llavaneres.
20: Quan parlem d'aquest Pèsol de Llavaneres, sovint pensem en el producte que ens arriba al plat, que és boníssim, però darrere doncs, hi ha moltes hores de feina i tot un procés que comença al camp. Com es conrea i quins passos segueix, Martí?
21: Doncs, Anna, cal posar en valor tota aquesta feina que moltes vegades doncs, potser diríem que queda un segon pla, el que és la plantació, les cures, el seguiment del cultiu i, finalment, doncs, la collita.
12: Des de que es recull la grana de Pèsol que hem de tenir, que l'hem de secar des de doncs, a finals d'abril, principis de maig, que l'hem de recollir per secar-lo i guardar-lo fins a l'octubre, que és ara, el 15 d'octubre, que és quan la tradició ens marca de que hem de sembrar el Pèsol, posar el Pèsol a terra, i llavors cuidar aquesta planta que creix, que és una planta molt flaca, molt dèbil, fins a finals de gener, que no collim els primers pèsols. I després la producció és febrer, març i abril, i aquí s'ha acabat tota la producció.
20: I si parlem del futur del Pèsol de Llavaneres, hi ha una qüestió que és especialment important en aquest i en molts oficis, que és el relleu generacional de la pagesia. N'hi ha, Martí?
21: Està clar que és un dels grans reptes, que cultivar productes com el Pèsol de Llavaneres continuï sent una activitat viable i també que el coneixement passi d'una generació a la següent. En Nani Mora diu que no és fàcil, però que ja estan treballant.
12: Sí que em preocupa, perquè realment està complicat. Sí que és veritat que l'Ajuntament de Sant Andreu Llavaneres està fent una feina bona, que és s'ha demanat i sí, ja hi ha un estudi fet per mirar doncs, de preservar el Pèsol. Lògicament aquestes coses s'han de fer molt ben fetes i ara estan en aquest procés per mirar a veure si es pot trobar doncs, terrenys per poder cedir-los a nous emprenedors, nous productors que puguin cultivar el Pèsol. Com he dit, el Pèsol no donarà, donarà una producció limitada, vol dir que tot aquest procés d'aquests nous pagesos ha de ser per tot l'any i que sàpiguen sembrar altres coses, però que el producte principal sigui el Pèsol.
20: I per acabar, Martí, després de parlar del territori, de la feina que hi ha al darrere del cultiu del Pèsol i dels reptes de futur d'aquesta activitat, doncs també hem de mencionar les propietats d'aquest Pèsol de Llavaneres.
21: I el Nani Mora té molt clar que hi ha un adjectiu que el defineix a la perfecció.
12: Excel·lència. Jo crec que el Pèsol aquest, tothom que el tasta, tanca els ulls i saboreja pensant quina cosa més excel·lent que m'estic menjant.
20: Doncs tu tenies raó, sort que ja he dinat, eh? Martí, quina gana. Moltíssimes gràcies per portar-nos avui la història d'aquest Pèsol tan especial i tan bo. I fins aviat. Ens escoltem aviat parlant de psicologia.
21: A tu, Anna, una abraçada molt forta.
20: Una altra per tu.
15: Rambla 54. No, més fresc, no. Ram... Ui.
16: Ra.
15: Ra.
16: Vinga, va.
15: La Rosalia. Rambla 54. Amb Anna Morgades, Vall d'Ocell.

0: pell de gallina, nois. Avui volem parlar de música i d'espiritualitat. I és clar, ara mateix hi ha un disc que tots tenim al cap, que és aquest Lux, de Rosalía. És un treball amb una religiositat indiscutible que fa les delícies del nostre següent convidat, que és un mossèn que és fan de la cantant de Sant Esteve Sarrovires. Molt fan. La Carme Reverte ja el té als estudis. Carme, com va? Ens el presentes?
1: Hola, Anna, què tal? Com esteu?
0: Bé.
1: Doncs i tant. Mira, m'acompanya l'Emili Merlès. És mossèn de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, aquí a Sant Cugat. I, com deies, devot de la Rosalía des de molt abans que fos famosa. Ara s'estava contenint, però li ha faltat poc per començar a cantar.
0: Doncs benvingut al Rambla 54, mossèn Emili.
2: Moltes gràcies i per convidar-me. I sí, per parlar de la Rosalía jo sempre estic disposat.
1: Anna, ara parlarem de Lux, però t'he de dir que el mossèn Emili ja segueix la Rosalía de fa molt de temps.

0: Emili, no sé si la seguies des dels inicis, des de...
1: Tant no, de Los Ángeles com aquesta.
0: Aquest és Catalina. No sé com la vas descobrir, en quin moment vas pensar que aquesta artista tenia alguna cosa especial.
1: Mira, jo la vaig descobrir pel YouTube. Jo soc molt youtubero, no? Hi ha un youtubero que es diu Jaime Altozano, que analitzava moltes cançons i

0: M'agrada molt, és, d'aquest últim disc és Jugular, però aquesta, si em dius perquè m'agrada, o sigui, no sé, perquè m'agrada, saps? O sigui, i al final, hi ha una part final que m'agrada molt, perquè acaba fent, no?, com d'una cosa petita a una cosa gran, una gran a una petita, no?, i al final acaba, no?, i no cabe en mi pecho, i mi pecho no cabe en él, que jo faig com una referència com al cor de Déu, saps? O sigui, que el cor de Déu que és tan gran, no?, i mi pecho no cabe en él, eh? O sigui, que és com aquesta grandesa de l'amor de Déu. Bueno, és la meva interpretació, segurament ella no fa tant així, no?, encara que ella en aquesta cançó cita el Corán, no?, perquè diu, perquè tu estàs més cerca que mi vena jugular. I això és una sura del Corán.
1: Ja veus, Anna, que mossèn Emili és una persona tan curiosa que aprofundeix en tot allò que li interessa, i la Rosalia està claríssim que li interessa, i molt. Però quins són els arguments de la teva admiració per aquesta cantant? Per què?
0: Bueno, hi hauria un primer, que seria a nivell musical. Ho fa molt bé, i barreja estils molt diferents, però ho barreja bé, no fa un poti-poti, diguéssim, no?, sinó que i amb una mateixa cançó canvia d'estils. O sigui que això és una mica inclús arriscat a nivell de, diguéssim, de ràdio, en tema, o d'escoltar.
1: Musicalment.
0: Musicalment, sí. Perquè vol dir, et demana que tu has d'escoltar la cançó, i per interpretar-la, o sigui, a mi musicalment m'encanta, com ho fa, no? I després també m'agrada molt, bueno, el fet d'aquesta com de l'obertura a lo espiritual, que això també és una cosa, bueno, que jo com a mossèn, doncs òbviament és una cosa que m'agrada molt. I després també les seves entrevistes, perquè és una noia que també que s'obre molt a les entrevistes. O sigui, és bastant transparent, no?, quan li fan unes preguntes, o almenys comparteix aquesta part com és espiritual, i no li fa vergonya dir-ho. Perquè nosaltres, a la nostra cultura, aquesta part com és espiritual sempre fa una mica de més vergonya dir-ho, no? I ella ho diu com més oberta, i això ens recorda molt als joves i als adolescents d'avui en dia. Et parlen amb molta naturalitat d'aquest tema. O sigui, per ells és com més exòtic, no han viscut potser amb la cultura com més catòlica, més de la nostra època, no? I en aquest sentit estan com més lliures i busquen més, no? I aquí amb ella veig també com un reflex. Ella és més gran, perquè ja té quasi cap als 30, no? O sigui, però és un reflex d'això. I després també m'agrada molt la seva capacitat. Jo crec que és una dona que té un gran lideratge, perquè sap, té una capacitat molt gran d'atreure talent. Perquè ella, o sigui, per fer el que fa, no és tan fàcil. O sigui, ella pot composar, però composes, però també tu t'has envoltat de gent molt bona, que també que et complementin, que t'ajudin, i també en la posada en escena, en els vídeos. Els videoclips també són molt xulos, a mi m'agrada molt, els videoclips són molt, molt atrevits, no? I també el videoclip també explica la cançó, per exemple, la de Bergheim, no?, la primera que van treure, jo quan el vaig veure em vaig quedar, bueno, paradíssima, vaig començar a estudiar-lo allà per YouTube, de gent que feia comentaris, perquè és que és un videoclip que està superben pensat. O sigui, és una petita obra d'art, aquest videoclip.
2: Mossèn, li agrada tota la música de la Rosalia, ho dic perquè hi ha altres treballs com aquest que estem escoltant,
0: sí,
2: que potser no són tan espirituals, no? No sé si és massa motomossèn o no.
0: No, no, no soc tan... No, sí, motomà...

0: Rosalia, s'ha notat a la parròquia? Has vist més interès, sobretot els dies abans, entre els joves?
1: Sí, sí, o sigui, és un, bueno, almenys a Sant Cugat és un fenomen. O sigui, a veure, un fenomen també no hem de dir, no és una locura, eh? Però sí que nosaltres a la parròquia anem creixent de gent que ve a missa, i sobretot el tema dels joves, eh? I els joves és tot un fenomen que s'apropen, estan com molt més oberts, i després una cosa més curiosa és que els joves porten els seus pares a l'església, que abans que era com a l'inrevés. I bueno, i també és un repte per l'església, no? Doncs d'acollir aquestes persones, no? També d'escoltar, no? Els anells que porten en el seu cor i de caminar amb ells. I això és molt maco, i a mi també aquesta gent que ve nova també m'enriqueix molt. De fet, jo amb els joves els hi pregunto moltes coses. O sigui, jo per estar una mica al dia tinc una font privilegiada, que són els joves. Jo em fixo com vesteixen, que els hi pregunto què escolten, si surten ara, jo què sé, videojocs, els hi pregunto per què els agraden els videojocs, els hi pregunto els tatuatges, no? Per què s'ha fet aquest tatuatge i tal, perquè és una manera de conèixer la cultura, i això és molt important. I també, o sigui, la cultura és la que tenim, però també la cultura l'hem d'enriquir. I veus, i Rosalia enriqueix la nostra cultura actual.
0: I la cultura musical del mossèn, que ens hem quedat aquí tots bocabadats, eh?
1: Bueno, és que jo, això va ser cosa de la meva mare quan era petit, que li agradava el piano, vaig començar a estudiar piano, i sempre el tema de la música m'ha agradat molt. Soc molt més friqui de la música clàssica, eh? O sigui, allà sí que, bueno, perquè allà he pogut, doncs, conrear-la més, però no entreu que m'agradi la música clàssica, però t'agrada Chopin, Rachmaninoff, però també m'agrada molt el jazz, m'agrada molt la música així més flamenquilla, perquè també té molta força. Jo soc d'Hospitalet, no? Ja li deia abans a la Carme, no? I un punt de flamenquilla d'Hospitalet també el porto. Però, bueno, o sigui, tota música que sigui de qualitat i que expressi bé els sentiments humans, a mi això m'agrada molt, perquè sempre, o sigui, un artista, quan és bo, és capaç d'expressar el que ens costa de dir, no? O sigui, l'artista no és només el que fa coses, no? O sigui, el que sap posar paraules, expressions, a coses que tenim tots, però que ens costen de dir i que ens podem veure reflectits en aquella música, també en aquella pintura. També m'agrada molt l'art modern, o sigui, jo soc, bueno, soc molt friqui de moltes coses, eh?
0: Carme, el fitxarem, a mossèn Emili.
2: No sé. No sé.
0: M'estan dient de darrere el vidre, fes-lo rambler, ja. Fes-lo rambler.
1: Però de tant en tant em puc passar per la
2: Rambla. No sé d'on treu el temps, eh?
0: Exacte,
2: no sé.
0: Exacte, per la Rambla explicar-nos coses. Una darrera pregunta, molt ràpid. Podria ser que l'àvia de la Rosalia ens estigui escoltant des de Sant Esteve Sarrovires i acabi enviant a la nena al monestir de Sant Cugat. Què preferiries? Un concert, una conversa sobre música i espiritualitat, una actuació amb tu a l'orga, t'estem escoltant, que també ets artista?
1: Això és Bach, no? Estem al concert. Sí, sí.
0: Doncs, Instagram home, fa aquestes coses. Ho hem trobat a Instagram.
1: Sí, sí, això és d'un programa que vaig... Bueno, d'un curs que vaig fer de ciència i fe, que va ser el primer de l'Església Catòlica. Mira. L'any 2013, això, sí, sí. I home, no, a mi m'agradaria tenir una conversa amb ell. Amb ella. La podia portar al monestir, es podia fer un concert íntim, però clar, és una mica de música religiosa, però és que ella canta moltes cançons i saetes, inclús en el concert aquest va cantar una que era com una saeta de mi... Bueno, Cristo, una força allà, i home, això seria una cosa com molt maca, no?, com de fusió de música més moderna, i a més ella canta, a part de lo seu, canta moltes més coses, perquè és una noia que ha estudiat molt, eh?
0: Doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia. Mossèn Emili, Carme, moltíssimes gràcies, una abraçada.
2: A vosaltres. Adéu, Ramblers.
1: Adéu.
3: Ei, hola, Anna, m'està agradant molt com va quedant el programa i vull proposar-te un tema des d'aquí, des de les Terres de l'Ebre i des del cor del Montsià. Parlar amb Joan Cortidella, de La Galera, que és l'únic mestre terrisser en actiu del Montsià. La idea seria parlar d'ofici, de la diferència entre terrissa i ceràmica i de si pot haver-hi relleu entre gent jove, si aquestes coses encara treuen. Crec que pot donar una entrevista molt interessant i curiosa. Què et sembla?
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Voleu saber què tenim aquesta setmana? Doncs atentes, que ara us ho diem. A l'apartat de l'entrevista tindrem amb nosaltres a l'actriu i dobladora Maria Luisa Solà, una de les veus més familiars en el món del doblatge de les últimes dècades. Amb ella parlarem de cinema, doblatge i de la seva trajectòria professional. Com sempre, tindrem el racó del Toni Rovira, en el que hi pot passar de tot, i com sempre parlarem de història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Seguiu-nos perquè us posarem al dia del que passa a la tele. Res més, preparats, preparades? Comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.

0: Doncs amb aquesta sintonia, com sempre, l'Assumpta Vitòria ens porta la història de la tele. Assumpta, com estàs?
1: Doncs la història de la tele d'avui és d'esport.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè hem buscat, per exemple, un programa que es deia La Barberia.
0: Apa!
1: I diu aquí...
0: Qui la presentava?
1: Vale, de tertúlia futbolística amb Josep Abril, el Pitu Abril.
0: El Pitu Abril.
1: I els tertulians sempre eren els mateixos polítics de diferents partits. Jaume Sobrequés, Enric Lacalle, Francesc Baltasar, Josep Camps, el Carles Canut, que també era l'únic perico de l'equip.
0: I tant, des d'aquí un record al gran Canut.
1: Després van fer el dissabte i diumenge esport...
0: Mira, que escolta, què et sembla si posem un trosset de La Barberia?
1: Ah, molt bé, que després el va substituir La Porteria.
0: Exacte. Doncs vinga, posem un trosset.

0: quan estava buscant la barberia m'he trobat el José Mari Vaquero i m'ha dit que aquesta era la barberia del Barça. Dic, bueno, doncs som-hi.
1: Què tal? Perquè esteu content.
0: Home,
1: s'ha portat aquest obsequi, que
0: et
1: farà feliç.
0: Gràcies.
2: Benvingut,
0: Mari Vaquero, aquí.
2: Home, Nicaragua, el partit.
3: L'has de guardar, eh?
0: Home, Mari, guardarem aquí.
4: Aquí. Com estem?
5: Què tal, vago? Com va, ja? Oi, no veies com va les companyies,
0: Hola, no, no. Sort n'he tingut d'ell, que m'ha dit, sí, sí, aquesta és la barberia del Barça. Dic, som-hi, doncs.
3: Aquí mateix.
1: Si no el trobes, no haguessis tornat.
0: Bueno, jo hauria buscat.
6: Molt bé. I continuem, a veure,
7: doncs,
6: què més? A veure.
7: La porteria que va substituir a la barberia, i també ho presentava el Pito l'Abril amb el Carles Canut.
6: La porteria, molt
7: va
6: bé.
7: Va ser una cosa molt xula i molt bé. Després, la Olga Viza va fer més que un club per preparar la gent, una memòria històrica molt bonica. Després, el periodista Santiago Argallo va dirigir Barça, Barcelona.
6: Sí.
7: Bueno, és que hi ha moltes coses, sí.
6: Què et sembla si posem un trosset també del de l'Olga Viza? Com es deia, el de l'Olga Viza?
7: El de l'Olga Viza, més que un club.
6: Més que un club. Doncs vinga, posem un trosset, un fragment també, a veure si el trobem, de més que un club.
8: S'ha començat ja la segona meitat de l'encontre entre el Real Madrid i la selecció jugoslava. No perdemos tiempo. Ramon Tresen, Nacho Calvo de nuevo.
9: Llevamos exactamente 14 minutos, o quedan 14 minutos 43 segundos para que acabe el segundo tiempo, y ese es el resultado, el que han visto ustedes. 57 para el Real Madrid, 55 para los yugoslavos.
6: Vinga, assumpte, molt bé.
7: I després, per acabar, els Jocs Olímpics de Barcelona.
6: Home, els Jocs Olímpics!
7: Que van estar coberts per tot el... Bueno, per la televisió del 92, Televisió Catalunya, participar de dues maneres diferents, donant cobertura a l'operatiu en castellà i per tot Espanya, i després, amb l'acord amb TV3, emitint els Jocs en català a través del canal olímpic, que és molt important, això.
6: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Avui hem recordat, doncs, el món dels esports, que també és important en el món de la televisió, i m'agradaria acabar, si et sembla, la secció amb un tema musical de Montserrat Caballé i del gran Freddie Mercury, una cançó preciosa que va inaugurar els Jocs Olímpics del Barcelona 92. Què et sembla?
7: Completament d'acord. Fantàstic.
6: Que ens posarà a tots el vello de punta.
7: Sempre, eh? Aquesta cançó és terrible.
6: Vinga, doncs acabarem amb aquesta cançó. Gràcies, Assumpta Vitoria. Una abraçada.
7: Adéu, amics.

0: Sí, com sempre, el senyalen, el critiquen, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Sí, sí, la envidia les corroe. Però escolta'm, amb ell això li importa un pepino. I ja està, no hi ha més. Anem a connectar amb el Toni Rovira a veure què ens porta avui. Jo no vull saber-ho, perquè ja sabeu que la seva secció és totalment explosiva, sorpresa, en la que hi pot passar de tot. Anem a connectar amb el seu plató, anem a veure si està preparat, a veure la nostra tele dels encants. Toni Rovira, que estàs per aquí? Toni? Toni? Toni Rovira? Escolta...
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? Soc Antoni Rovira, des del plató. Encara que no em veieu, sóc aquí. Sóc invisible, però hi sóc. I res, avui esperant a la Mari de Chambau, que ens ve a presentar el seu treball de 25 anys d'història, en col·laboracions amb els més famosos d'aquest país. I res, i mentrestant, doncs, per aquí, pels passadissos, a maquillatge... Mira, ella, la Maria, és tota una institució, però tinc una noia molt jove que té 13 anys i que vaig descobrir l'altre dia, que va vindre al programa, i avui també hi serà perquè pugui estar amb la Maria de Chambau, i que ens va presentar el seu primer single com a compositora i cantant, que es diu Ella Enar i que es diu Déjala en Visto. No, callen, aquí no callen, i això és que estem per la ràdio, hola.
2: Hola, hola, hola.
1: Com estàs, Enar?
2: Muy bien, muy bien, muy contenta.
1: ¿Por qué estás tan contenta?
2: Pues perquè estic aquí, amb tu, amb tots... Pues molt contenta, la veritat.
1: I perquè has pogut donar a conèixer, no,
2: el
1: teu
2: single, sí.
1: El teu primer single, yeah. I vas estar, amb qui vas estar el dia que el vas presentar?
2: Amb l'Antonio José.
1: Amb l'Antonio José.
2: Oh.
1: I què va suposar estar al costat de l'Antonio José?
2: Molta il·lusió, és molt guapo, la veritat.
1: Ah, és guapo, però és una mica gran per tu, no?
2: Bueno, però qui és guapo, és guapo.
1: Ah, bueno, bueno, bueno. Ell també va començar molt joveneta, eh?
2: Ja ho sé.
1: Tenia 8 anys, ell.
2: 10, crec. No
1: 8 sé. Anys.
2: Ah, 8.
1: 8 anys.
2: Que guai.
1: I tu acabes de començar amb 13.
2: Sí.
1: Però amb il·lusió, amb ganes, amb penta...
2: Sí.
1: De què va la teva cançó? Digue'ls-hi breument.
2: Doncs va cap a una amiga que no existeix perquè no em vaig inspirar en ninguna, però bueno, la història va cap a ella, que jo li estic dient que no torni amb una persona pues, que ja li ha fet mal una vegada.
1: Una història d'amor, d'aquelles que passen.
2: De desamor, millor
1: dir. Ja, de desamor. I en 13 anys, imagina't ja el que explica, eh? Des de l'ego que estem avançats, eh?
2: Bastant, bastant.
1: Bueno, com ho poden fer si volen escoltar la teva cançó?
2: Seguiu-me per Instagram a enarge_music.
1: Molt bé. Segur que en Joan Bosch la punxarà i els amics de la Caixa Tonta escoltaran Déjalo en Visto. Eh? Aplaudeix, aplaudeix, Nord! Digues allà que vaig jo i que callin, sisplau. Ves, corre, corre, corre, ves, Enar. Corre, ves cap allà i que callin. Com si anessis en patinet. No paren de xerrar, no tenen vergonya. No tenen vergonya. Paco, no tenen vergonya. Digues que no.
3: No tenen vergonya, què?
1: Un moment, un moment. Us importaria tindre silenci? Que estem gravant per la Caixa Tonta? On tens l'educació? No, però pregunto jo, on tens l'educació?
4: Aquí.
1: No, no, jo, clar, i vosaltres?
5: Jo sabia que estem a abogada, no vull fer reclamar.
1: Un abogat, Xavi Prats. Jo no puc creure en un abogat així, és que xerra tant.
5: Si no estem a abogada, no vull fer declaracions.
1: El senyor Carlos Guan arriba amb el seu abogat sempre, no?
4: Home, hem de controlar tot.
1: Què has de controlar?
4: Allò.
1: Què és allò?
4: Home, els teus interessos, Toni, els teus interessos. Mira,
1: i l'altre ha posat els pantalons, Carlos Guan.
4: Sí, bueno, l'altre ets xivinxa, no? Xivinxa, eh? El rei de TikTok, el Sergi.
1: Amb pantalons brillants.
4: I tant.
1: Què et sembla?
4: Ben guapo, home, ben animat.
1: Va, quina cançó han d'escoltar del cantautor Carlos Guan?
4: Ho estàvem discutint.
1: Doncs
4: encara no
1: què discutíeu?
4: Dir. Si farem la gran cançó o esperem que la canti algú més.
1: La gran cançó és una cançó teva, Carme, no?
4: Que igual és millor fer-les dos.
1: Però que té la seva versió pròpia, però...
4: Sí, que matem d'un tret dos ocells.
1: Ah, sí. Ell, com a bon català, sempre està cavilant. A veure què pot treure. No, és així. Està... Ell vol dir del tema Carme, que ha fet una versió que li ha produït el Fernando Allende, el gran cantant i actor.
4: Sí, sí, però l'Allende gran cantant i actor...
1: Com fa la cançó, va? Ràpid.
4: Va. Volver de nuevo a empezar. Se enfría mi alma, las noches son largas, no puedo pensar, luchar, poder resistir. El amor no me llama, será porque el karma pasó por aquí. Si existe el karma, yo lo viví. Si existe el karma, qué malo que fui. Cualquiera que ame, si tienes un amor. Venga, ya,
6: bueno, bueno, que busquin la versió original feta sol per ell. És que tots tenen que xerrar i posar la cullerada. Tu també, charlatana.
7: Yo no,
6: eres una charlatana.
7: Yo no hablo.
6: Así que
7: no
6: llegas y ya estás charlando.
7: No, hombre, es que
6: eso no es la peluquería,
7: hablar.
6: Charo.
7: Bueno, es igual, pero bueno, me desbravo aquí un poco. Me desbravo.
1: Espera, mira, mira, a ver, Nara, déjalo en visto un poco.
2: Déjalo, siempre promete cosas que no cumple. No te das cuenta, siempre estás en bucle.
1: Hola, déjalo en visto. Sergi, Sergi, que t'has posat
8: això,
1: brillant.
8: Això m'he posat brillant, això és de veritat, eh?
1: La Sergi Soler.
8: Està com boja. S'hauria de fer un programa paral·lel, o abans o després, i fer un canal 24 hores del programa.
1: Les xarxes socials estan pujant, eh?
8: Home, i tant que estan pujant. A més, si veieu aquí amb la Rosalia i tot, bueno, i un tros, que si entreu a Instagram, un tros de Miguel Noguera pel terra amb els Vengamonjas, que us partireu la caixa.
1: Que ja no sé quantes visites té.
8: Ja anem per 34.000.
1: I l'acabes de pujar avui?
8: Fa res, una estona.
1: I en una estona ha pujat 34.000.
8: Estan com bojos, estan com bojos, sí, sí.
1: És que m'haig de tirar per terra, jo
8: Déu-n'hi-do.
1: Bueno,

0: ellas, los tengo.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.
2: Expectativas, incertidumbre, pero aquí sigo.
3: Y llevo todo esto por dentro. Bajar barreras mientras tenga...
4: Hola, què tal? Com esteu? Esteu aquí escoltant La Caixa Tonta. Jo sóc Tinet Rovira, director de Jazz Music, i ja us dic jo que La Caixa de Tonta no en té res. Au, vinga.
5: I avui acabem amb l'himne del T 2025, perquè tot just ara fa un any que començava aquesta darrera edició d'aquest format que tant ens agrada. Gràcies a Maria Luisa Solà, que ens ha acompanyat avui al programa. Una bona entrevista, esperem que us hagi agradat. Gràcies a Toni Rovira amb el seu racó en el que hi passa de tot. I, com sempre, gràcies a la gran Assumpta Vitoria, aquesta veu nostrada, que cada setmana ens explica la història de la tele. Recordeu, com sempre, que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.
6: Dejarme la piel en el intento. Ya no quiero disimular.
5: I gràcies, com sempre, per ser-hi. Gràcies a l'audiència i gràcies a totes les emissores que ens feu confiança, perquè sense vosaltres això no seria possible tampoc.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dijous 24 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Aquesta tarda, a partir de les 7, ple municipal a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, un ple que podreu seguir en directe a través de la 98.0 de la FM i també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Avui, una hora abans, l'audiència pública també en directe a través de l'emissora municipal. Comencem, doncs, una nova edició de l'InfoSap, amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: El ple municipal de Sant Andreu de la Barca d'aquest dijous debatrà un pla de finançament de 3 milions d'euros per afrontar la sentència del cas Atrium. El ple es podrà seguir en directe a partir de les 7 de la tarda i el govern municipal portarà l'aprovació d'una proposta per sol·licitar el finançament d'aquests diners amb l'objectiu d'atendre les obligacions derivades de l'execució de la sentència judicial relacionada amb aquest conflicte urbanístic que s'arrossega des de fa més de dues dècades. La proposta s'inclou a l'apartat de proposicions urgents no dictaminades i planteja l'adhesió de l'Ajuntament al fons de finançament en entitats locals, concretament el compartiment de fons d'ordenació. La sol·licitud anirà acompanyada de l'aprovació d'un pla d'ajust elaborat per poder accedir a aquest mecanisme de finançament. Aquest dilluns a la tarda, l'alcalde Marc Girbet es reunia amb els portaveus dels grups polítics municipals per analitzar la situació.
1: Bueno, va ser una reunió informativa per part de l'equip de govern. Els hi vàrem explicar els diferents punts que aniran a plenari, que tenen a veure amb la modificació pressupostària dels 700.000 euros, així com també el pla d'ajust econòmic necessari per poder sol·licitar la subvenció al Ministeri d'Hisenda. Jo els hi vaig demanar la col·laboració per part d'ells, perquè és un problema, com ja he explicat, és un problema heredat d'anteriors gestions, i jo crec que tothom ha de posar l'interès comú perquè Sant Andreu se n'en sorti amb les màximes condicions, i també traslladar un missatge a la ciutadania de dir que quan la ciutat realment ho necessita, doncs tots estem units, tots remem en la mateixa direcció, i no hi ha major interès que ajudar Sant Andreu que d'altres interessos que algú pugui tenir, no? I per tant és el que els vaig demanar. A partir d'aquí els vaig fer coneixedors de les diferents possibilitats de pagament que té l'Ajuntament, perquè tots en siguem molt conscients, perquè ningú utilitzi això per fer política, que també els hi vaig reclamar, i a partir d'aquí que tenen tota la col·laboració de l'Ajuntament, del govern i la meva pròpia, doncs per si volen ajudar, volen col·laborar, tenen algun tipus d'idea, doncs que la posem en comú i la treballem com si fóssim un únic equip. En definitiva, el que els vaig proposar és això, que treballéssim de manera conjunta i poguéssim sortir-nos amb les màximes garanties i amb la màxima força d'aquesta situació.
0: La proposta de finançament està vinculada a l'execució de la sentència número 6/18 del 4 de gener del 2018 relacionada amb el conflicte urbanístic del sector 21, l'àmbit on es va construir el centre comercial Atrium. El cas té el seu origen en les obres d'urbanització d'aquest sector, impulsades a principis dels anys 2000, i les seves reclamacions econòmiques posteriors de l'empresa Camier 2000. Després de més de 20 anys de procediments administratius i judicials, l'Ajuntament ha d'afrontar les conseqüències econòmiques de la resolució. El ple haurà de pronunciar-se sobre la sol·licitud del finançament dels 3 milions d'euros i sobre el pla d'ajust que l'acompanya. També es debatrà una modificació pressupostària municipal, la número 12/2026, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Aquests punts arriben després de que el govern municipal hagi informat els grups polítics de la situació derivada del cas Atrium i de la necessitat d'abordar les obligacions econòmiques de la sentència. El ple municipal també tindrà altres punts, com per exemple el pla de dinamització turística i noves aportacions al Parc de la Solana. Un dels punts destacats serà l'aprovació del pla de dinamització turística del municipi, un document on es portarà a debat en la part resolutòria de la sessió. També es proposarà aprovar el reconeixement d'una despesa de 115.000 euros a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona, corresponent al conveni de col·laboració pel finançament de les obres de millora de l'àmbit de Mercè Rodoreda i també dels equipaments del Parc de la Solana. El ple també debatrà l'aprovació inicial de la modificació del pressupost municipal número 11/2026 per suplement de crèdit i crèdit extraordinari. El ple municipal també comptarà amb tres mocions sobre comerç local, habitatges turístics i Ceuta i Melilla. Els grups municipals del Partit Popular, PSC i Vox han presentat tres mocions que es debatran durant la sessió. El Partit Popular proposa la posada en marxa de bons de consum municipal destinats a impulsar el comerç local durant la campanya de Nadal. La iniciativa planteja utilitzar aquest instrument per fomentar les compres als establiments de Sant Andreu de la Barca. Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular.
2: La moción que presentamos este mes el grupo del Partido Popular es una moción encaminada a mejorar lo que es el comercio en San Andreu de la Barca y pretendemos que se apruebe un programa municipal de bonos de consumo aquí en San Andreu, que es para incentivar las compras, sobre todo en la época de Navidad. De lo que se trataría es de que el usuario puede tener un bono de 100 euros, de los cuales 60 pagaría el usuario y 40 irían a cargo del ayuntamiento, que sería una forma de que el comercio se quede en San Andreu de la Barca, sobre todo en estas fechas que se prioriza muchas veces la compra por internet. Entonces, esperamos que sea bien acogida y que se apruebe.
0: La moció del Partit Popular. Passem a la moció del Partit dels Socialistes de Catalunya, que presentarà una moció per prohibir els habitatges d'ús turístic a Sant Andreu de la Barca. La tercera moció és la presentada per Vox Sant Andreu de la Barca. Se centrarà en la defensa de l'espanyolitat de Ceuta i Melilla, així com de la sobirania, la independència i la integritat territorial d'Espanya. Una moció que ens dona més detalls al portaveu de Vox, Antonio López.
3: Como no puede ser de otra forma, nuestro grupo municipal de Vox Sant Andreu de la Barca presentamos una moción hilando con la coyuntura que se está dando en Ceuta, en la cual solicitamos que se reconozca, porque no puede ser de otra manera, la españolidad de Ceuta, en este caso específico, y también de Melilla, instando al gobierno, mediante nuestro pleno municipal, a tomar las medidas oportunas para que los ceutíes recuperen su tranquilidad, cosa que no quisiéramos ninguno de nosotros estar pasando por esa situación.
0: Un dels altres punts que es portarà a ple serà la proposta de facultar l'alcalde per signar un conveni de col·laboració amb el Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya. Aquest acord permetria formalitzar un encàrrec de gestió per la tramitació d'expedients d'informacions reservades o expedients disciplinaris corresponents a infraccions greus o molt greus en l'àmbit del personal de la policia local de Sant Andreu de la Barca. La sessió també inclourà l'autorització de compatibilitat d'un agent de la policia local per desenvolupar tasques de formació i docència a la Federació Catalana d'handbol fora de la seva jornada laboral municipal. I el ple començarà amb la lectura del manifest del Dia Internacional de les Persones Grans i finalitzarà amb els apartats d'assumptes sobre benvinguts, precs i preguntes. La convocatòria aquest dijous a partir de les 7 de la tarda a la sala de plens i que es podrà seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'Infosap.
0: Aquest dilluns l'alcalde Marc Giribet realitzava una declaració institucional per parlar del cas Atrium i de la sentència que obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca al pagament de 3 milions d'euros, una de les qüestions que també es pararan al ple municipal d'aquest dijous. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència judicial relacionada amb el desenvolupament urbanístic del sector 21 a l'entorn del centre comercial Atrium. L'alcalde Marc Giribet ha comparegut aquest dilluns davant dels mitjans de comunicació per explicar les conseqüències econòmiques de la resolució i anunciar les mesures que prepara el govern municipal per assumir el pagament sense comprometre els serveis públics. Giribet reconeix el fort impacte del condemna judicial sobre les finances municipals i anuncia que demanarà suport a la Generalitat, a la Diputació de Barcelona i també a les entitats municipalistes per garantir els serveis públics. El govern municipal també presentarà un pla d'ajust econòmic per sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda.
5: Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí. Avui comparec per explicar una notícia molt important per Sant Andreu de la Barca i molt dura. L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre i representa un cop molt dur a les finances municipals. Des dels inicis, quan es va aprovar per primer cop la proposta urbanística del sector 21 a l'any 2006, es van anar acumulant errors greus, demandes contra l'Ajuntament i problemes judicials. Tot plegat ha comportat que més de dues dècades de paràlisi, que han impedit que aquesta zona, cridada a ser un espai d'oci i de trobada a la ciutat, així com la principal entrada al municipi, no pogués desenvolupar-se en plenitud.
0: La sentència remunta a l'any 2018 i que ara ha quedat confirmada posa fi a un llarg recorregut judicial derivat de les actuacions urbanístiques impulsades fa més de dues dècades. Durant la seva intervenció, Giribet ha reconegut que la quantitat representa un important contratemps per l'economia municipal i ha assegurat que l'executiu local treballa per reduir-ne l'impacte sobre el pressupost de l'Ajuntament.
5: Durant més de dues dècades, aquesta situació anòmala ha perjudicat la ciutat, ha perjudicat els propietaris, ha perjudicat a les empreses i als comerços, ha impedit l'arribada de noves activitats econòmiques i ha dificultat les activitats existents puguin modificar-se, ampliar-se o fins i tot evolucionar. En definitiva, més de 20 anys de paràlisi que han suposat un fre al desenvolupament econòmic de Sant Andreu de la Barca. I aquells problemes que s'arrossegaven des de llavors arriben també a dia d'avui amb conseqüències milionàries. Concretament, una factura pels santandreuencs i santandreuenques de 3 milions d'euros. No amagaré la realitat ni la maquillaré. 3 milions d'euros és una quantitat molt important i té un impacte evident sobre les finances municipals. És un cop molt dur. Per això, des del primer moment, el govern municipal està treballant per afrontar aquesta situació amb rigor, responsabilitat i serenitat. Hem encarregat als serveis municipals un pla de pagament en diferents escenaris que ens permetin complir la sentència i al mateix temps protegir els serveis públics. En aquest sentit, hem demanat suport i col·laboració a diferents institucions: la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya.
0: El pagament dels 3 milions d'euros també es debatrà en el ple municipal d'aquest dijous, on l'Ajuntament, el govern, presentarà un pla d'ajust econòmic per fer front als 3 milions d'euros.
5: La meva prioritat és afrontar aquest escenari amb dues màximes: protegir els serveis públics municipals i reduir l'impacte d'aquests 3 milions d'euros. És per això que en el proper ple municipal, que tindrà lloc aquest mateix dijous, mobilitzarem 700.000 euros per fer front al primer pagament. Aquests diners provindran del romanent de tresoreria, o com s'anomena més popularment, la guardiola de l'Ajuntament. També els informo que en el mateix plenari municipal presentarem un pla d'ajust econòmic amb l'objectiu de poder sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Aquest finançament ens permetria fer front a la totalitat d'aquest pagament i retornar el préstec al Ministeri a llarg termini. Vull ser molt clar també en aquest punt. Aquest és un problema heredat dels governs anteriors, però com a govern actual no defugirem la responsabilitat d'afrontar-lo. Governar també és encarar els problemes difícils provinent d'altres responsables. I això és precisament el que farem. Des que vam arribar al govern hem defensat que calia acabar amb la desídia i resoldre els problemes que tenia Sant Andreu de la Barca des de ja fa masses anys. I el sector 21 i el centre comercial és probablement uns dels exemples més importants.
0: Durant la seva compareixença, l'alcalde Marc Girbet ha situat l'inici dels problemes a l'aprovació de la proposta urbanística de l'any 2006, atribuït la situació actual a les decisions adoptades aleshores. Segons l'alcalde, les irregularitats i els conflictes judicials posteriors han condicionat durant més de 20 anys el desenvolupament d'un dels principals espais comercials d'entrada a la ciutat. L'alcalde ha assegurat que aquesta situació ha perjudicat a propietaris, empreses i establiments comercials de la zona, a més de dificultar l'arribada de noves activitats econòmiques i limitar les possibilitats d'ampliació o transformació dels negocis existents. Girbet ha defensat les conseqüències del conflicte, que van més enllà de l'obligació de pagar 3 milions d'euros, ja que també han condicionat, com dèiem, les possibilitats de desenvolupament urbanístic i comercial del sector 21.
5: Sabem que no podem tornar 20 anys enrere. Així doncs, assumirem les conseqüències que ens ha imposat el jutjat del contenciós administratiu número 8 de Barcelona. una condemna que és definitiva, a la que ja no es pot presentar cap apel·lació ni cap recurs. I precisament per la magnitud d'aquest problema, Sant Andreu de la Barca necessita altura de mires. Davant d'aquesta situació, espero que totes les forces municipals assumeixin les responsabilitats que els hi pertoquen i siguin capaces de posar els interessos de Sant Andreu de la Barca per davant de qualsevol altre interès. És el moment de deixar de formar part del problema i formar part de la solució. Perquè aquesta factura no és d'un govern, és la factura que haurà d'afrontar tota la ciutat. I la resposta, per tant, ha d'estar a l'alçada que Sant Andreu de la Barca necessita. En aquest sentit, els informo que també he convocat aquesta mateixa tarda una reunió amb tots els representants de les forces polítiques municipals del consistori per parlar precisament d'aquest problema. Però vull acabar mirant al futur, perquè la meva responsabilitat no és només pagar una sentència. La meva responsabilitat és aconseguir que en els propers anys cap altre alcalde o alcaldessa hagi de tornar a comparèixer davant dels santandreuencs i santandreuenques per parlar del mateix problema.
0: A la intervenció final de la compareixença, Girbet ha insistit que la responsabilitat del govern no es limita a trobar els recursos econòmics per complir la sentència, sinó que també passa per evitar que el conflicte continuï afectant les futures corporacions municipals. L'alcalde ha tancat la seva declaració amb el compromís de treballar per resoldre definitivament la situació del sector 21 i el centre comercial Atrium.
5: Vull que aquests 3 milions d'euros siguin el principi del final d'aquesta història. Vull solucionar-ho d'una vegada per totes. Soc conscient que els nostres veïns i veïnes m'acompanyaran i m'ajudaran. Que després de 20 anys de paràlisi siguem capaços, finalment, de desbloquejar el sector 21. Per donar futur al centre comercial Atrium. Per donar seguretat als propietaris i oportunitats a les empreses i comerços. I recuperar per Sant Andreu de la Barca un espai que ha estat massa temps condicionat als problemes del passat. Sant Andreu no es mereix continuar pagant els errors de fa 20 anys. Ara toca solucionar, ara toca desbloquejar i ara toca mirar endavant. Agafar els problemes enquistats, afrontar-los i resoldre'ls. Jo no he generat aquest problema, però mentre tingui la confiança de Sant Andreu a la Barca, treballaré perquè finalment s'aconsegueixi resoldre. Aquest és el meu compromís. Deixar enrere més de 20 anys de paràlisi i obrir una nova etapa de futur en el sector 21, en el centre comercial Atrium i per Sant Andreu de la Barca. Moltíssimes gràcies.
0: Declaració institucional de l'alcalde Marc Girbet davant dels mitjans de comunicació després de l'anunci que una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte es remunta a principis de l'any 2000 quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Sobre el cas Atrium, i després de conèixer la sentència que obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca al pagament de 3 milions d'euros, dilluns recollíem les opinions dels diferents portaveus dels grups polítics municipals.

0: Els portaveus dels grups polítics municipals han valorat la sentència en què obliga l'Ajuntament al pagament de 3 milions d'euros per al cas Atrium. Els grups municipals s'han reunit amb l'alcalde Marc Giribet aquest dilluns a la tarda per abordar les conseqüències del cas. Representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Partit Popular i En Comú Podem han mantingut aquest dilluns a la tarda una reunió amb l'alcalde Marc Giribet per analitzar la situació derivada de la sentència judicial del cas Atrium. L'Ajuntament haurà d'afrontar el pagament de més de 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 arran d'un conflicte urbanístic que remunta a principis del 2000, relacionat amb la urbanització del sector 21, on es va construir el centre comercial Atrium. La trobada ha servit per abordar les conseqüències econòmiques de la sentència i les possibles fórmules per afrontar el pagament de la indemnització. FEM Sant Andreu, per la seva banda, qualifica de cop dur la sentència del cas Atrium, però assegura que l'Ajuntament té un pla per afrontar el pagament. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
1: Doncs FEM Sant Andreu fa una valoració, com no pot ser d'una altra manera, responsable. Som conscients que és una notícia importantíssima per les arques de l'Ajuntament, és un cop dur, o sigui, hem de ser transparents en aquest sentit i no podem amagar que aquests 3 milions d'euros per unes finances com l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca suposen una quantitat molt important de diners, però al final som aquí per resoldre els problemes. Nosaltres no hem generat aquesta situació, és una situació que ens ve donada de fa dues dècades de paràlisi justament per un pla urbanístic desenvolupat d'una manera anòmala, no?, que ha portat una sèrie de conseqüències en tot el sector 21, a les empreses, en tot el que comporta no poder créixer, en nombre d'empreses, les seves activitats a nivell comercial, a l'Atrium, no?, que és el que més es veu, no?, que la ciutadania probablement veu de forma més evident perquè passem cada dia per davant, no?, passejant amb el cotxe. Però en tot cas nosaltres som aquí per resoldre aquest problema, o sigui, no l'hem generat, però estem aquí a govern i per tant hem de resoldre. En aquest sentit, com deia al principi, transparència, no podem amagar que són 3 milions d'euros i que haurem de fer front perquè una sentència judicial ens obliga a fer el pagament, però també hem de dir que nosaltres estàvem preparats per aquesta situació i tenim un pla de finançament, no?, per poder fer front a aquesta sentència amb un triple objectiu. Primer, pagar efectivament el que el jutge ens diu que hem de pagar amb el termini que hem de pagar. Per un altre cantó, assegurar els serveis públics, garantir els serveis públics i també mirar de que impacti el menys possible amb les finances de l'Ajuntament. Llavors, amb aquest triple objectiu és el que amb el qual estem treballant i estàvem d'alguna manera preparats perquè vingués aquest moment, justament.
0: Un pla d'ajust econòmic que precisament es debatrà en el ple d'aquest dijous. Avui hem mantingut una reunió l'alcalde amb els diferents partits polítics. Com ha anat aquesta reunió?
1: Ha anat bé. Aquí s'ha explicat bueno, justament el que estava comentant, no?, i quina és com es dissenya aquest pla de pagament. Justament en aquest ple hi haurà una part de diners que es destinen a un moment pressupostari també per pagar els interessos justament d'aquests 3 milions d'euros, amb l'objectiu de que aquests interessos no vagin creixent més. O sigui que en aquest sentit ens posem des d'allà a cercar aquestes solucions i a implementar-les, i després tindrem evidentment la manera, no?, de com al final concretarem el pagament, no?, del que la sentència ens està dient. Al cap i a la fi és un moment històric segurament per Sant Andreu de la Barca. En aquests moments estem amb l'ocupació de fer front a aquests 3 milions d'euros. És el moment de que tothom estigui a l'alçada de les circumstàncies i esperem que tota la resta de forces polítiques en aquest sentit s'hi sumin per solucionar aquest problema, estiguin doncs amb nosaltres, amb la mà del govern, perquè al final a tots ens interessa que aquest perfil, que aquests 20 anys, no?, de paràlisi del sector 21 tinguin una solució. I no esperem menys de la resta de formacions polítiques, com deia.
0: Quin futur espera aquest centre comercial Atrium a partir d'avui?
1: Doncs el centre comercial i per ende tot el que és el sector 21, el que esperem en un futur és que quan s'acabi de desencanyar aquesta situació, no?, acabi de resoldre's la situació de bloqueig del sector 21, doncs tornem a atorgar justament aquestes llicències d'activitat i d'obres en el sector, i després també que el propi Atrium, diguéssim, torni una altra vegada a desenvolupar l'activitat econòmica i lúdica que totes i tots desitgem a Sant Andreu de la Barca. Ara mateix el més important és com dissenyem aquest pla de pagament, veure que tothom estigui alineat en aquest sentit de sumar per fer front a aquest pagament que tenim ara mateix a la taula i que és el principal escull ara mateix, no escull, però sí és el principal problema que tenim ara mateix, que és resoldre el pagament, que ens obliga la sentència, que no podem demorar aquest pagament, no podem recórrer aquesta sentència, que la gent ho tingui clar, i que, bueno, que sí, és cert, és un cop dur aquests 3 milions d'euros per les finances de l'Ajuntament, però que entre totes i tots ho tirarem endavant.
0: Per la seva banda, el PSC, de la mà del seu portaveu, Juan Pablo Beas, ofereix la mà al govern per afrontar el cas Atrium i evitar que el pagament dels 3 milions d'euros afecti a la ciutadania. Juan Pablo Beas.
2: Els temes urbanístics són temes que són complexos, no? Estem parlant d'una situació que té més de 20 anys, no? I en aquest sentit, tots aquests procediments urbanístics comporten, doncs, dificultats, no? I en aquest sentit, doncs, per exemple, hi ha interessos que estan de propietaris, que estan contraposats, i posar a tothom d'acord és realment molt difícil. No és la primera vegada en la història que hi ha hagut situacions econòmiques complexes, no? Delicades, a les quals s'ha de fer front, no? I el que nosaltres considerem important i necessari és protegir a la nostra ciutadania. Per tant, som conscients i sabem i posem a disposició les nostres idees, perquè hi ha fórmules per tal que aquest impacte no arribi a la nostra ciutadania, no? Col·laborem i tendim la mà per buscar solucions, que hi ha moltes, i que farà, doncs, que aquesta situació, doncs, no reverteixi en la nostra ciutadania.
0: Hem mantingut una reunió amb l'alcalde, amb els diferents portaveus, posició del PSC. Ara parlava de mà estesa.
2: Nosaltres sempre treballarem per millorar Sant Andreu de la Barca. I davant els reptes, solucions. I tenim idees perquè d'aquesta solució es pugui sortir sense que això impacti l'economia i, sobretot, a la nostra ciutadania.
0: Quines serien aquestes propostes per part del PSC?
2: Ara estem treballant, estem informant-nos encara més, estem copsant tota la informació, ja tenim unes quantes idees, però necessitem conèixer a fons tot el que ha passat, també les gestions que s'han fet en aquests últims 3 anys sobre aquest tema, i per tant, doncs, serem els primers en explicar-li al govern municipal.
0: Una qüestió que es portarà a debat també en el ple d'aquest dijous.
2: Sí, evidentment, nosaltres som un grup municipal que sempre estem treballant per la nostra ciutat i que el que fem és buscar solucions.
0: Quin és de cara al futur del centre comercial Atrium, quin ha de ser aquest futur?
2: Nosaltres estem estudiant totes les possibilitats, tenim moltes idees, i això, doncs, amb el temps i en les properes setmanes ja s'anirà resolent.
0: El portaveu de Vox, Antonio López, reclama investigar les responsabilitats del cas Atrium i adverteix de possibles noves sentències judicials.
3: Bueno, no, nosotros ya esperábamos que esto tenía que llegar tarde o temprano. Y por desgracia no quedará así la cosa, puesto que tenemos información que nos indica que habrá más sentencias condenatorias. O sea que desde luego es una sorpresa, un chasco. Sinceramente nos sabe mal. Si ciertamente alcaldía, el gobierno actual no tiene ninguna culpabilidad de ello, pues nos sabe mal. Pero más injusto no sabe de que tenga que ser de las arcas del municipio, tenga que salir esta cantidad ingente de dinero para cubrir esto, contando de que no hay dinero para ello. Y se espera que ocurra el milagro que desde una de las administraciones públicas políticas que contempla estas situaciones, pues pueda financiar este coste. Pero así todo, esa financiación habrá que devolverla. Entonces nosotros quisiéramos que, además de pagarlo, puesto que la sentencia te obliga, eso somos conscientes, de que la sentencia firme y no puedes eludirla, pero que luego se escarbe y se condene a los verdaderos culpables.
0: Des de Vox, ¿quina és la posició? També és una qüestió que es portarà en el ple aquest dijous.
3: A ver, ahora mismo no tenemos decidida la postura por las explicaciones que acabo de dar antes, ¿no? Entendiendo que esta propuesta que nos va a presentar el gobierno en pleno, digamos que habrá que apoyarla o abstenerse, porque es sí o sí, hay que sufragar esa indemnización, pero insisto, nos parece del todo insatisfactoria, porque no.
0: Quin ha de ser el futur del centre comercial Atrium? ¿Qué nada sea el futuro del centro comercial de Ripoll?
3: Bueno, yo espero que después de todos estos años y una vez se cumpla con esta sentencia y las que puedan llegar, pues claro, nos gustaría que se recupere y se active los permisos, se inicie la actividad en el centro comercial y sea un centro para aquello que se creó, un centro de ocio lúdico con distintos comercios, llámese de bares, si se montan zapaterías, cualquier tipo, y que tenga actividad. Y también tengamos en cuenta que tenemos, si no recuerdo mal, de 5 a 8 vecinos que son propietarios de algunos locales del centro comercial, o sea que también han sido injustamente sacrificados y merecen un resarcimiento.
0: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, reclama més transparència sobre el cas Atrium i proposa crear una comissió urgent per buscar solucions.
4: Estamos viviendo una etapa bastante, bueno, un golpe duro a la economía y sobre todo a esta incertidumbre que ha generado la noticia en toda San Andrés de la Barca. Esta mañana, al escuchar precisamente a través de tus redes las declaraciones del señor alcalde, pudimos percibir su preocupación considerable por ese tema, pero también eché en falta más explicaciones. No pude acudir a la reunión que habían planteado urgente este lunes a las 5 de la tarde, porque tenía que cumplir con mis compromisos en el ambulatorio con mis pacientes y no podía dejar el servicio solo, pero sí que vamos a pedir una reunión también desde Son con el señor alcalde, porque creemos que ante esta situación como la que estamos viviendo en el caso Atrium, lo primero que necesitamos es, antes de hablar, más información y, por supuesto, toda la transparencia posible. Antes de hablar de préstamos, creo yo, sinceramente, tenemos que ver los planes de ajuste o las modificaciones presupuestarias. Queremos conocer también con exactitud qué establece esa sentencia, qué dice la sentencia, cuáles son los plazos de los que dispone nuestro ayuntamiento, cuál es la cantidad definitiva que debemos afrontar. También hay que saber qué alternativas se han estudiado hasta ahora, porque se habla de un crédito, un megacrédito a Hacienda, pero también se puede solicitar otro tipo de hay otras posibilidades. ¿Qué recursos tiene actualmente el ayuntamiento? ¿Qué apoyo podemos obtener de la Diputación de Barcelona, de la Generalitat y el Estado inclusive? Queremos conocer qué cantidades recibimos de estas administraciones y qué ayudas o vías extraordinarias podemos solicitar para hacer frente a una situación de estas características. Estamos hablando de una situación bastante, bastante importante, bastante, como decía al principio, un golpe duro para nuestra economía y para nuestra sociedad. Por eso, desde SON, vamos a proponer una creación de una comisión urgente sobre este caso, sobre el caso Atrium. Tenemos que crear esta comisión, una comisión de trabajo que participemos todos, que todos pongamos nuestras ideas, nuestra intención de estudiar toda la documentación, conocer la situación económica real, buscar soluciones de manera conjunta. Me gustaría explicarlo como siempre yo desde mi profesión como médico. Cuando un paciente llega con un problema grave, antes de aplicar un tratamiento, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Hay que hacer un buen diagnóstico de la situación para poder hacer un buen tratamiento. Una de las cosas que tenemos que aplicarlo al ayuntamiento, que ocurre lo mismo. No podemos decir cómo pagar 3 millones de euros sin conocer ante todo las opciones que tenemos en la mesa. Desde SON lo tenemos claro. Queremos aportar, no poner palos en las ruedas. Queremos trabajar juntos para encontrar soluciones que permitan cumplir la sentencia. ¿Es una sentencia? Pues ver qué tipo de sentencia, procurando que el coste recaiga lo menos posible, sobre todo ya los vecinos están pagando impuestos y que no se pongan en riesgo, que para nosotros es muy importante, desde son los servicios públicos, que son esenciales para San Andrés de la Barca. Estamos hablando de dinero público y creemos que los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto se va a pagar, cómo se va a hacer, si va a ser fraccionado, si hay qué plazo, sobre todo el primer plazo de pago, en fin. Todo esto hace que hoy San Andrés de la Barca no solamente salga en las noticias, sino que también en la calle haya una preocupación. Desde SON vamos a seguir trabajando por nuestra ciudad, trabajando por nuestros vecinos, donde para nosotros se pone en el centro lo que realmente nos importa. Las personas, los vecinos.
0: El Partit Popular reclama que el pagament del Casa Triomf no comporti retallades de serveis ni pujades d'impostos. Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular.
5: Bueno, en realitat, nosaltres hem sabut aquesta resolució en ferm per la notícia que ha fet l'alcalde aquest matí, perquè ha estat aquesta tarda quan se'ns ha informat amb un expedient, diem, amb cara i ulls. Per tant, el que hem de fer, si és una sentència en firma, és acatar i pagar, no hi ha altra.
0: Des del punt de vista històric, una sentència, tot comença l'any 2000, arriba el 2026, han passat més de dues dècades amb aquesta situació. Quina és la posició del Partit Popular?
5: Bueno, yo creo que una vez que esto entra en litigio y se espera que tarde o temprano salga sentencia, quizás hubiera sido bueno por parte del consistorio del que fuese, tanto el anterior como este, pues tener algún tipo de previsión económica, precisamente en previsión de que pudiera salir mal y que tuviésemos que pagar una sentencia contraria. En este momento parece ser que no es así y por lo tanto estamos a expensas de que nos concedan un crédito para este fin.
0: Han tingut una reunió amb els diferents portaveus, amb l'alcalde Marc Giribet. Quins són els punts que s'han parlat en aquesta reunió?
5: Bueno, básicamente nos ha hecho un recull de lo que ha sucedido hasta ahora, la situación que tenemos actualmente. La sentencia son 2.200.000 euros, pero sí que es verdad que hay unos intereses de casi 800.000 euros, que es lo que se va incrementando hasta que no hagamos firme el primer pago. Por lo tanto, se nos ha planteado una forma de pago para parar el golpe de momento. Y bueno, lo que nos piden es pues responsabilidad política y más que nada es hacer custat, porque es algo que esperábamos que llegase, le ha tocado a este alcalde, pues le ha tocado a él.
0: En el ple municipal també es debatrà aquesta qüestió aquest dijous.
5: Sí, viene como sobrevenido. Evidentemente nosotros ya hemos solicitado poder hablar con la secretaria, porque el interventor en estos momentos no está, y lo hablaremos en nuestro grupo para ver la definición del voto en el pleno, pero nosotros sí que es verdad que estaremos al lado de los ciudadanos. No queremos que esta sentencia pues repercuta ni en servicios, ni en costes, ni en subida de impuestos a los ciudadanos. Pero bueno, todo está por ver. Tenemos a un pequeño margen de tiempo hasta octubre y nosotros estaremos al lado de este grupo de gobierno, de este equipo de gobierno, porque lo que queremos es que se solucione lo antes posible.
0: ¿Quién es el futuro que se ha de esperar de cara al centro comercial Atrio?
5: Pues no lo sé realmente. Yo me encantaría que una vez solventados todos los problemas de pleitos y demás y paguemos nuestra multa que nos ha sido asignada, se pudiera poner en marcha este centro. Es decir, nosotros como es la misma entrada de San Andreu de la Barca, quisiéramos que eso no fuera nuestra presentación, evidentemente, que se ponga en marcha, que se favorezca la creación de comercios que puedan dinamizar lo que es San Andreu de la Barca, si es posible, si para cuando entonces no está ya medio derruido, porque claro, ahora mismo está fatal.
0: En Comú Podem, sobre el cas Atrium, reclama unitat política per afrontar aquest cas i protegir els serveis públics i les inversions municipals. Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
6: Bueno, pues decir que es una muy mala noticia que tenemos que afrontar 3 millones de euros por el conflicto del sector 21 y los cines Atrium. Estamos hablando, para que se entienda, de casi un 10% del presupuesto municipal inicial de un año del ayuntamiento, y además es un conflicto iniciado hace más de 20 años, que hay una sentencia de 2018 cuya ejecución se ha ido aplazando, que este retraso ha supuesto además un incremento muy importante de intereses y por supuesto un coste final para el ayuntamiento, que estamos hablando de 3 millones.
0: Quina és la posició d'En Comú Podem davant d'aquesta situació? Abans parlàvem de la valoració, però la posició que mantindrà En Comú Podem?
6: Pues como parte del gobierno nos ha tocado afrontar este reto y por supuesto vamos a hacerlo. Estamos buscando las fórmulas que tengan el menor impacto posible para la ciudadanía, que protejan al máximo los servicios públicos, las políticas sociales y sobre todo las inversiones de la ciudad. Estamos buscando la fórmula que dañe menos el bienestar de la ciudad.
0: Han mantingut una reunió amb portaveus, amb l'alcalde Marc Giribet, que ha explicat quina és la situació. Aquest dijous es presentarà en el ple municipal un pla d'ajust econòmic per fer front a aquests 3 milions d'euros. Com ha anat aquesta reunió amb portaveus i l'alcalde?
6: Bueno, ha sido una reunión dura. Y desde el equipo de gobierno lo que hemos pedido a toda la oposición es que es un tema muy serio, que no es un problema del gobierno, que es un problema que heredamos de gobiernos anteriores, que es un problema de ciudad, y la ciudad requiere que antepongamos los intereses de los vecinos y vecinas antes de los intereses de cada partido, que estemos a la altura y que vayamos todos a la una para conseguir que esta deuda, que estamos, repito, heredando de gobiernos anteriores, repercuta lo menos posible en el bienestar de la ciudad.
0: ¿Quin ha de ser el futur del centre comercial Atrium després d'aquest nou episodi?
6: Bueno, si conseguimos superar este pago, si pagamos este dinero, la idea sería intentar desbloquear definitivamente el sector 21 y conseguir de una vez por todas que este problema que arrastramos y que tiene unas consecuencias horrorosas. Tenemos un espacio muy importante en la ciudad abandonado, un espacio que podría pues ser un espacio de ocio, ser un espacio incluso económico importante para la ciudad, pues que este conflicto deje de condicionar el futuro de San Andrés de la Barca, que de una vez por todas lo solucionemos y de una vez por todas podemos enfrentarnos con el presupuesto real y poder hacer las inversiones que tocan con ese proyecto de ciudad que tenemos.
0: El Cas Atrium tornarà a centrar el debat polític aquest dijous al ple municipal quan es presentarà el pla d'ajust econòmic per afrontar el pagament de la indemnització dels 3 milions d'euros. Tot i les diferències entre les formacions, els portaveus coincideixen en la necessitat de complir la sentència i minimitzar-ne l'impacte sobre la ciutadania. El repte ara és trobar una fórmula de finançament que permeti assumir els més de 3 milions d'euros sense comprometre els serveis públics ni les inversions municipals, mentre es treballa per posar a fi més de dues dècades de conflicte urbanístic i desbloquejar definitivament el futur del sector 21 i del centre comercial Atrium.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: El cas Satrium, 20 anys de conflicte urbanístic, acaben amb una factura de 3 milions d'euros per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte remunta a principis dels anys 2000, quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials. El cas Satrium torna a situar-se en el centre de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més de 20 anys després de l'inici de les obres de l'urbanització del sector 21 i de l'obertura del centre comercial, l'Ajuntament haurà d'afrontar ara el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000. D'aquesta quantitat, 2,2 milions corresponen a la indemnització reconeguda judicialment per unes obres d'urbanització que es van executar de manera anticipada. La resta, aproximadament 800.000 euros, són interessos acumulats al llarg dels anys. Però com s'ha arribat fins aquí? Per què un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 continua tenint conseqüències econòmiques per l'Ajuntament més de dues dècades després? Per entendre-ho, cal reconstruir la història del sector 21 en diferents projectes urbanístics que es van aprovar i les decisions que han anat prenent els tribunals. Ens situem a l'any 2000. Sant Andreu de la Barca impulsa la transformació urbanística del sector 21. Una zona que havia de canviar de manera important amb la construcció del centre comercial Atrium i la reordenació dels espais industrials del seu entorn. El 28 d'abril d'aquell any, l'Ajuntament i l'empresa Anna Mamaisa signen un conveni urbanístic per al desenvolupament del sector. Posteriorment, Camier 2000 se subroga en la posició d'aquesta empresa. Les actuacions previstes són importants. Es duen a terme treballs d'enderroc de les antigues naus industrials, el soterrament i la canalització del canal Sadó, la construcció d'un vial amb un aparcament a la part inferior i la instal·lació de diferents serveis i infraestructures. El centre comercial Atrium obre les portes l'any 2004, però malgrat que l'equipament comercial ja funciona, la gestió urbanística de tota aquella zona encara no està completament resolta. I aquí és on comença el conflicte. Les obres s'havien executat de manera anticipada, abans que es completés el procediment que havia de determinar com es repartien els costos entre propietaris del sector. Aquest procediment es coneix com a reparcel·lació. Dit d'una manera entenedora, és el mecanisme urbanístic que permet ordenar les propietats després d'una transformació i determinar quines despeses correspon assumir a cadascun dels propietaris. En el cas del sector 21, també havia de servir per reconèixer els diners que diferents empreses havien avançat per executar les obres. La manera com es va gestionar aquest repartiment econòmic acabarà sent l'origen d'un llarg conflicte judicial. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va aprovar definitivament un primer projecte de reparcel·lació l'abril de l'any 2006, però el document va acabar als tribunals i el 29 de juny del 2009 el jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona dicta una sentència que l'anul·la. La decisió és confirmada posteriorment per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el juny de l'any 2010. Entre les conseqüències que s'analitzen judicialment hi ha les valoracions urbanístiques, el tractament de determinats terrenys de domini públic i la manera de com s'havien de distribuir els costos de les obres. L'Ajuntament ha de tornar a tramitar la reparcel·lació i a l'octubre del 2011 aprova un nou projecte. Però aquest segon intent tampoc resol el conflicte. Camier 2000 presenta un recurs i la qüestió torna als jutjats. El moment decisiu arriba el 4 de gener del 2018. Aquell dia, el jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona dicta una sentència que estima parcialment el recurs de l'empresa Camier 2000 i anul·la els actes administratius impugnats. La resolució obliga l'Ajuntament a tramitar un nou projecte de reparcel·lació que tingui en compte les quotes d'urbanització que ja s'havien ingressat, però també reconeix un dret econòmic important. L'empresa Camier 2000 SL ha de ser indemnitzada amb 2,2 milions d'euros més interessos per les obres d'urbanització executades anticipadament. Aquesta sentència de 2018 és un dels antecedents principals de l'obligació de pagament que haurà d'afrontar ara el consistori. En aquesta història també apareix una altra empresa, Copperfield Obras y Servicios. Copperfield està vinculada a les obres d'urbanització anticipades del sector 21 i també havia presentat reclamacions judicials per recuperar les quantitats corresponents a aquestes actuacions. Al març del 2016, el jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona li reconeix un dret de crèdit de més de 3,4 milions d'euros. Aquí cal fer una precisió important per entendre el conflicte. Els diners abonats a Kaufperfil provenien de les aportacions dels propietaris del sector 21. Per tant, aquestes quantitats tenien el seu origen a les càrregues urbanístiques assumides pels titulars de les propietats afectades i no directament en els recursos municipals. Aquesta diferència és fonamental perquè els pagaments efectuats a Kaufperfil acabaran convertint-se en un dels arguments utilitzats per l'Ajuntament en el conflicte amb Camier 2000. El consistori defensarà posteriorment que aquests pagaments impedien executar la sentència de 2018 en els termes reclamats per Camier, però el jutjat no acceptarà aquest plantejament. Després de les diferents resolucions judicials, l'Ajuntament continua treballant per regularitzar la situació urbanística del sector 21. El 27 de juliol del 2021, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat un nou projecte de reparcel·lació. En el marc d'aquesta tramitació, Camier 2000 sol·licita que el projecte la reconegui com a única titular del dret a crèdit derivat de l'execució de les obres d'urbanització. La tramitació continua i el 30 d'agost del 2022 la Junta del Govern Local acorda també per unanimitat l'aprovació inicial per segona vegada del projecte de reparcel·lació. Però en aquest nou projecte l'Ajuntament desestima l'al·legació presentada per Camier 2000. L'empresa continua reclamant el reconeixement del seu dret econòmic i el conflicte es manté obert, malgrat les sentències que n'havien dictat fins aleshores. Arribem al 31 de gener de l'any 2023. Aquell dia, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca presenta un escrit davant del jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona en què demana que es declari la impossibilitat legal i material d'executar la sentència del 2018. Dit d'una altra manera més senzilla, el consistori sol·licita al jutjat que reconegui que no és possible donar compliment a aquella resolució en els termes establerts. La petició municipal està relacionada amb els pagaments que ja s'havien efectuat a Kaufperfil amb diners procedents de les aportacions dels propietaris del sector 21. L'Ajuntament planteja que aquests pagaments constitueixen un impediment per executar la sentència favorable a Camier 2000. La resposta judicial arriba el 15 de setembre del 2023. El jutjat dicta una interlocutòria que desestima la petició del consistori. La resolució estableix que els pagaments efectuats a Kaufperfil, derivats d'altres decisions judicials, no poden impedir que reconegui a Camier 2000 SL el dret a una indemnització de 2,2 milions d'euros més interessos. És a dir, el jutjat rebutja l'argument municipal segons el qual els diners abonats anteriorment a una altra empresa impedien donar compliment al dret econòmic reconegut a Camier. Aquesta decisió representa un nou pronunciament judicial sobre les obligacions derivades del desenvolupament urbanístic del sector 21 i manté obert el conflicte econòmic amb Camier 2000. 3 milions d'euros entre indemnitzacions i interessos. I així arribem a la situació actual. Més de 20 anys després de les primeres obres d'urbanització del sector 21, una resolució ferma obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros a Camier 2000. La quantitat està formada per dues parts. 2,2 milions d'euros reconeguts judicialment per les obres executades anticipadament i aproximadament 800.000 euros en interessos. Aquest últim import és especialment rellevant perquè posa de manifest les conseqüències econòmiques del llarg recorregut del conflicte. També cal insistir en una distinció important. Els pagaments efectuats anteriorment a Kaufperfil es van finançar amb aportacions dels propietaris del sector 21. En canvi, la resolució ferma actual obliga l'Ajuntament a afrontar el pagament de la indemnització a Camier 2000 i dels interessos corresponents, un total de 3 milions d'euros. El cas Atrium va molt més enllà de la situació de l'edifici comercial. El nucli del conflicte és urbanístic i està relacionat amb la manera de com s'ha de completar correctament la reparcel·lació del sector 21. El repartiment dels costos, de les obres i el reconeixement dels drets econòmics de les empreses que les van executar. La situació urbanística també

continua tenint conseqüències a Sant Andreu de la Barca. Un conflicte que ara deixa una obligació econòmica concreta per l'Ajuntament. El pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL per unes obres executades fa més de 20 anys i que han estat objecte d'un llarg recorregut judicial.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Dimarts entrevistàvem a l'alcalde Marc Girbet i ho fèiem a les mateixes instal·lacions del centre comercial Atrium. Una sentència ferma obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros per al cas Atrium, una resolució que posa damunt de la taula les conseqüències d'un conflicte urbanístic iniciat ara fa més de 20 anys i que ara té un impacte directe sobre les finances municipals. Aquest dilluns, l'alcalde Marc Girbet feia una declaració institucional per parlar de la situació. Avui ens trobem precisament en els terrenys on està ubicat el centre comercial Atrium. Alcalde, la primera pregunta, quina valoració fa el govern municipal després d'aquesta sentència que dictamina que el consistori ha de pagar aquests 3 milions d'euros i com s'ha arribat en aquesta situació?
2: Doncs el que vaig explicar ahir, el govern municipal, bon dia, abans de res, el govern municipal doncs està molt preocupat per la sentència doncs, que el Tribunal Contenciós de Barcelona número 8 ens va imposar una sentència que són 3 milions d'euros i que haurà de fer front a l'Ajuntament íntegrament i aquesta sentència, com comentàvem, més d'errors greus urbanístics, de problemes en el desenvolupament del sector, això es va complicar en problemes judicials i ha esdevingut en els temps nostres, en els temps d'avui, doncs en una factura milionària. És difícil assumir aquesta situació, és també difícil poder-li donar resposta de la manera en què les finances de l'Ajuntament es veguin poc afectades o fins i tot també la pròpia ciutadania es vegi pot afectada. Estem estudiant actualment amb els serveis municipals i amb altres institucions que ens assessoren, doncs estem intentant trobar vies de finançament per poder fer front a aquest pagament i per nosaltres el més important i és on ara estem centrats és en poder començar a fer aquest pla de pagament, perquè no es generin interessos a futur i per tant la factura que hagi de pagar l'Ajuntament no creixi. Per tant, aquesta ara mateix és la nostra prioritat i és on estem treballant intensament i amb tot el coneixement associat que hem pogut, diguéssim, posar a disposició d'aquesta causa, que és molta, que és la Diputació de Barcelona, que és la Generalitat de Catalunya i també són les entitats municipalistes que assessoren els municipis de Catalunya els que ens estan ajudant.
1: Vostè, en la seva declaració institucional, va parlar de cop molt dur. Fins a quin punt ho és i quines conseqüències pot tenir realment per l'Ajuntament i per la seva capacitat econòmica durant els pròxims anys?
2: Doncs perquè es facin una idea, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca cada 4 anys amb recursos propis té una capacitat d'inversió de 2 milions d'euros, 2.500. Per tant, aquesta sentència són 3 milions d'euros, per tant, superaria la capacitat d'inversió en un mandat, és a dir, en 4 anys, que tindria l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. O seria, per exemple, tot el cost de la Quimeta. O serien dos cops la passarel·la. És a dir, jo crec que la magnitud és alta, però, a més, això, diguéssim, té un agravant, i és que cada moment que vagi passant, després de que el jutge ens hagi dit data límit, que és a l'octubre de començar a fer el retorn d'aquest pagament d'aquesta sentència, doncs diguéssim, això està generant interessos. Per tant, aquí hem de ser molt ràpids i molt àgils per poder, diguéssim, fer aquest pla de pagament, que ja s'està treballant des de fa unes setmanes, i per tant trobar aquests canals de finançació, com vaig explicar també a nivell de ministeri, no? Aquest fons de cooperació que té el ministeri, que està, diguéssim, destinat a pagar sentències. També vull explicar una qüestió. Els ajuntaments no podem demanar crèdit a les entitats bancàries per poder pagar sentències. Això ho diuen les bases del règim local i, per tant, això no es pot fer, no? És una de les coses que els diferents institucions que ens estan assessorant ens han recordat i remarcat. Per tant, les vies de finançament són veritablement poques i en aquest sentit és aquí on estem acabant d'ultimar, diguéssim, aquest pla de pagament que aprovarem el dijous en el plenari perquè és un requisit previ a poder sol·licitar aquest fons de cooperació per part del Ministeri.
1: Vostè, en la seva compareixença, va anar més enllà del pagament d'aquests 3 milions d'euros, va parlar de 20 anys.

0: dins de paràlisi el desenvolupament econòmic de Sant Andreu de la Barca arran del cas Atrio.
1: Sí, la darrera dècada, i m'agrada explicar-ho perquè és el que hem hagut de gestionar entrant a govern, la darrera dècada de Sant Andreu de la Barca hi ha hagut una desídia amb moltes qüestions, una part d'abandonament dels espais públics, una part d'abandonament dels equipaments infantils. Jo crec que el gran exemple és l'Atrium. És a dir, més enllà de l'última dècada, l'Atrium són les dues últimes dècades, no hi ha hagut la prou de voluntat política per solucionar-ho. Recordo aquestes sentències del 2018, i per tant aquesta sentència, arribant a un pacte o esgotant la via judicial, no, podria haver-se solucionat molt abans i no generar, no, el que deia abans, no generar aquests interessos de demora que estan, diguéssim, perjudicant també les finances municipals. Jo crec que és un gran exemple del que ha estat al final d'una bona gestió econòmica, una bona gestió de ciutat, l'Atrium. Vull dir, els 20 últims anys, els 10 últims anys, la desídia que imperava en algunes decisions o males decisions, doncs avui és aquest resultat. Em sap molt de greu perquè realment ja no és una qüestió de governs, és una qüestió de ciutat. Vull dir, tothom que entrava per Sant Andreu de la Barca veia aquesta primera façana i, a més, com vaig explicar en la declaració institucional, aquest lloc estava cridat a ser un espai d'oci referent, no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pels municipis també del voltant, un espai on les famílies es poguessin trobar i tinguessin ofertes de tot tipus, no? I per qualsevol perfil o tipologia de persona, llavors, o de gustos, I això ha quedat ara mateix com un cementiri, que és un risc per les persones, és un risc per la ciutat, i és quelcom que fa temps que algú s'hauria d'haver remengat per solucionar-ho. I el que vaig dir ahir, o sigui, no vull generar que això passi a més mandats. Vull solucionar-ho, vull ser l'alcalde que ho solucioni, vull ser l'alcalde que hi hagi posat la banya per fer front a aquest pagament heredat de gestions anteriors, però també el que aconsegueixi posar aquest centre comercial en marxa, perquè això no podem continuar més temps amb l'estat que està. I en qualsevol persona que ho parlis i en qualsevol família en la que puguem coincidir a les assemblees, a les regidories de barri, ens diuen exactament el mateix. És a dir, aquest és un punt negre de la ciutat i mai ningú s'hi ha posat a solucionar-ho. Doncs escolteu, aquest és el principi del final de la història d'abandonament de l'Atrium, i aquí és on el meu govern i jo mateix estem treballant intensament.
2: L'entrevista íntegra amb l'alcalde Marc Girbet parlant del cas Atrium està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Com dèiem, avui a les 7 de la tarda, retransmissió del ple municipal des de la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i una hora abans l'audiència pública. El cas Atrium també serà una de les qüestions que s'abordaran en el ple municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, una sentència ferma que obliga al consistori al pagament de 3 milions d'euros. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: Hello, Jazz It audience.
5: Welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
6: Jazz It. Jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
7: Enguany fa 60 anys de la primera edició del Festival Internacional de Jazz de Barcelona, que no pot celebrar l'edició número 60 perquè es va interrompre de 1977 a 1979. Això significa que ara viurem la 58a edició del festival. Però com que l'organització d'aquest esdeveniment està formada per persones positives, imaginatives i innovadores, han decidit que començarem la celebració dels 60 anys de Festival de Jazz a la ciutat, i aquesta celebració s'allargarà fins al 2028, quan realment tindrem la 60a edició. Una celebració que durarà 3 anys i 3 edicions senceres. Comencem Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, repassant la programació de l'edició de 1966, la primera. El concert inaugural va ser el 3 de novembre i va córrer a càrrec de Dave Brubeck i el seu quartet.

Dave Brubeck i el seu quartet amb Paul Desmond en el sexual ens han ofert Traveling Blues, que forma part del seu disc Time In, editat precisament l'any 1966, any d'inici, com hem dit abans, del Festival de Jazz de Barcelona. Aquella primera edició va durar 4 dies de novembre, de dijous dia 3, quan va actuar a Brubeck, fins diumenge dia 6, amb concerts tots en el Palau de la Música Catalana de la ciutat. El segon concert el va protagonitzar el quintet del bateria Max Roach amb el saxofonista Sonny Rollins. Max Roach és un dels grans bateries de la història del jazz. Va començar la seva carrera coincidint amb l'aparició del bebop i l'inici del que anomenem el jazz modern. A mitjans de la dècada dels 50, Max Roach va co-liderar un quintet amb el trompetista Clifford Brown, en el que ja va comptar amb Sonny Rollins. Tot i la mort prematura de Brownie, el quintet va seguir endavant i aquella màquina de ritme, de swing i de bebop sonava així. Aquí teniu Woody and You.

Tete Montoliu i el seu trio, Polca 12 en Moonbeams, una gravació de l'any 1965. I els encarregats de tancar la primera edició del Festival de Jazz de Barcelona, el diumenge 6 de novembre de 1966, van ser el quartet d'Stan Getz amb Gary Barton en el vibràfon i, com a artista convidada, la cantant brasilera Astro Gilberto. Stan Getz és el nom artístic de Stanley Gajewski, nascut a Filadèlfia, als Estats Units, l'any 1927, però net d'avis ucraïnesos. Deixant a part la seva categoria com a saxofonista excepcional de sonoritat bellíssima, en aquell moment, novembre de 1966, tant ell com la cantant Astro Gilberto eren dues figures molt populars a nivell planetari, gràcies a l'èxit dels seus discos de bossa nova, en especial de la cançó Garota de Ipanema. Astro Gilberto era l'esposa del guitarrista, cantant i compositor brasiler João Gilberto, i en realitat no era una cantant professional. El seu marit i Stan Getz eren els músics que volien introduir la bossa nova als Estats Units, però es creia que aquell mercat no acceptaria fàcilment cançons cantades en brasiler. Va resultar que a l'estudi de gravació, l'única persona entre el grup de brasilers que parlava correctament anglès era Astrud, de manera que li van fer cantar les versions en anglès de les composicions brasileres. I tot i les limitacions de la seva veu, i el seu estil podríem dir una mica naïf, el resultat es va editar i es va convertir en un èxit i Astrud en una estrella. Aquí teniu Corcovado, una delicadesa fruit del geni d'Antonio Carlos Jobim. Escoltarem Stan

Aquests, en el saxo, Joao Gilberto a la guitarra i veu en brasiler, Astrut Gilberto veu en anglès i, entre altres, Gary Barton en el vibràfon. Per cert, la versió de Corcovado en anglès es titula Quiet Nights of Quiet Stars.

0: This is Benny Benack III, jazz trumpeter vocalist, and you're listening to Barcelona Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. L'edició 2026 del Festival Internacional de Jazz de Barcelona està fent els exercicis d'escalfament perquè està gairebé a punt de començar. Hem dedicat la primera part del programa d'avui a l'edició de 1966, la de fa 60 anys, però és hora de repassar els concerts que ja estan confirmats. El festival, com segurament sabeu, compta amb uns quants escenaris diferents i avui ens centrarem en concerts que es realitzaran en el Palau de la Música Catalana. Per començar, el divendres 16 d'octubre hi tindrem el trio del pianista Michel Camilo i el dijous 22, gran concert de la Barcelona Jazz Orquestra amb el trompetista de Nova Orleans, Leroy Jones, de convidat.

La Barcelona Jazz Orquestra ens han portat When It's Sleepy Time Down South, una clàssica del repertori del jazz tradicional de Nova Orleans. I no ens movem d'aquesta ciutat nord-americana, una ciutat que, tot i la seva marcada personalitat, sempre ha conservat un cert aire europeu, fins i tot podríem dir un cert aire afrancesat. No ens en movem perquè el dimarts 3 de novembre en el Palau hi tindrem el quartet del saxofonista originari de Nova Orleans, Branford Marsalis. L'any passat, Branford ja va fer gira per Europa. Venia a presentar el seu darrer disc i el vam poder veure en el festival 3 dies de jazz que es celebra a Tiana, localitat del Maresme. Aquest any el veurem acompanyant a la cantant Diane Reeves. Comencem amb el saxofonista. Hem recuperat la banda sonora que va escriure l'any 1990 per la pel·lícula Mo Better Blues, del director Spike Lee. Escoltarem a Branford en el saxo amb Terence Blanchard, un altre col·laborador habitual de Spike Lee, a la trompeta. Aquí la teniu, Mo Better Blues.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La recta final de Jazzy, TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, avui l'omplirem amb dues veus excepcionals i precioses, dues veus que tindrem a Barcelona dins del Festival de Jazz. La primera ja us l'hem avançat, Diane Reeves, que actuarà amb el quartet de Branford Marsalis, que acabem d'escoltar, el dia 3 de novembre en el Palau de la Música Catalana. Marsalis i Diane Reeves celebren el centenari del naixement de John Coltrane, que és aquest 23 de setembre, amb un projecte comú pel que han recuperat part del repertori que Coltrane va gravar el 1963 amb el cantant Johnny Hartman. Aquest projecte està previst que es transformi també en un disc que editarà properament la discogràfica Blue Note. I mentre esperem el dia del concert i l'edició del disc, ara us portem a Diane Reeves amb una cançó del seu homenatge a Sarah Vaughan. Aquí teniu Lullaby of Birdland. Shine.

Reeves ens ha interpretat Lullaby of Birdland, una clàssica del repertori de Sarah Vaughan. Sarah Vaughan és obertament una de les seves principals referències com a cantant. A Diane Reeves la tindrem a Barcelona el dia 3 de novembre en el Palau amb el quartet de Branford Marsalis. I acabarem el programa amb la que possiblement és la veu més bonica, més càlida i també més intemporal que ha donat el jazz aquest primer quart de segle XXI, Samara Joy. Ens proposa una cita amb ella en el Palau de la Música Catalana el divendres 13 de novembre i el nostre consell és no us la perdeu. L'escoltarem ara acompanyada del quartet del trompetista Bruce Harris amb If You Were Mine i amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit. Jordi Bartomeus, que és el nostre tècnic, Lali Ferrando, que és la productora i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Perifèries, amb Eva Lluch. Doncs sí, arriba l'hora de la música de les perifèries. Si ens hi voleu acompanyar, sapigueu que l'Aleix Alari i qui us parla, Eva Lluch, farem tot el possible perquè gaudiu musicalment d'aquesta hora que compartirem. Som-hi? De vegades la música la busques i de vegades la música ve a tu. I aquesta em va venir.

Era el 2023 quan vaig conèixer per casualitat i a través d'aquesta cançó Wasia Project, un duet britànic format per dos germans, Olivia Hardy i William Gao, actors i músics tots dos, ell especialment conegut pel seu paper a una de les sèries de moda Heartstopper. I per cert, acaben de treure disc, així que tindrem oportunitat de sentir les seves noves propostes. Petals on the Moon. Amb aquest bon rotllo d'indie pop, obrim avui les perifèries.

la famosíssima Amb permís de Maciel, és clar, per culminar aquest tros d'èxit dels 80. El més important de la prolífica carrera d'aquesta banda, per cert, fruit d'una sèrie de circumstàncies. Aquelles coses que de vegades passen a la vida, digueu-li destí, conjunció astral, loteria, allò que en diem quina llet, vaja, us ho explico.

Forsey i Steve Schiff van escriure aquesta cançó per la banda sonora de la pel·lícula de John Hughes, The Breakfast Club, El Club de los Cinco, tal com es va estrenar aquí. I la van oferir a Brian Ferry, que va declinar aquest oferiment. També van provar amb Billy Idol, sembla ser, però la resposta va ser la mateixa. Els que van acceptar i ho van fer encantats van ser els membres d'un grup de rock escocès que ja feia anys que rodava, però que no havia traspassat encara gaire les seves fronteres. Fins que va arribar aquesta cançó que els va catapultar i que, per cert, no forma part, no la busqueu, de cap dels seus discos d'estudi. Ho van petar, i s'entén, número 1 a les llistes americanes amb aquest tros de cançó dels Simple Minds que acabem d'escoltar i que es diu Don't You Forget About Me. Barreja de soul, rhythm and blues i pop elegant. Elegància és exactament la paraula que defineix la seva música. Ella és Lisa Stansfield.

0: es pot negar a una dosi de la música i la veu de Lisa Stansfield. Va debutar discogràficament per La Porta Gran amb el disc Affection, publicat el 1989, i que la va fer triomfar internacionalment gràcies al seu superèxit All Around the World. Avui, però, hem anat a buscar a les perifèries aquest àlbum que no té desperdici, com demostra aquest You Can't Deny It.
1: Perifèries.
0: Al Perifèries som fans de totes les versions, però de tant en tant ens agrada descobrir la versió original. Doncs no, senyores i senyors, l'original no és la de Roberta Flack.
2: La versió original a Perifèries.

La vam conèixer en la veu de la gran Roberta Flack el 1973. Però la cançó ja s'havia publicat 2 anys abans i té la seva història. La van escriure Charles Fox i Norman Gimbel, inspirant-se en unes notes en forma de poema que havia escrit precisament Lori Lieberman després de la connexió emocional que va experimentar amb una cançó de Don McLean durant un concert de l'autor d'American Pie. Lori Lieberman la va publicar. Roberta Flack la va escoltar i la van registrar. I la seva versió va eclipsar la de Lieberman, que és realment la versió original d'aquest superclàssic que avui ha sonat des de les perifèries. Killing Me Softly with His Song. Però vaja, la idea no és que les cançons ens matin, però sí que ens provoquin emocions. I hi ha una emoció més emocionant que l'amor?

Eren Ginestà i la trompetista Alba Armengou des de Barcelona amb una de les cançons que publicaven el 2025 i que ens parla de l'amor a distància. T'estimo tant.

0: canviat radicalment d'estil, perquè ja és això, perquè és el que ens agrada. A mi, si em preguntes, jo diria que aquesta cançó és de fa un parell d'anys. Doncs no. Forma part del primer disc de la britànica Sophie Ellis Bextor, Read My Lips, i era el 2001, és a dir, fa 25 anys. Murder on a Dance Floor, l'èxit més important de la cantant, compositora i model londinenca, va tenir una segona vida ara fa un parell d'anys gràcies a ser inclosa a la banda sonora d'una pel·li, Saltburn. Això va provocar, de retruc, un ressorgiment de la carrera de Sophie Ellis Bextor, allò que dèiem de les conjuncions astrals.
1: La música sona des de les perifèries.
0: Si ens seguiu, aviat sabreu que les perifèries ens agraden als musicals. I cronològicament, el meu primer musical és Grease.

No és Gris Lightning, ni Summer Nights, ni You're the One That I Want. Però sempre va captivar el personatge de Rizzo i la cançó que canta en un dels pocs moments una mica dramàtics de la peli, l'actriu que li dona vida, Stockard Channing. There are worse things I could do. I ja que ens hem posat una mica tendres, una perla creada gràcies al Festival d'Eurovisió. Sí, sí, tal qual. Aquesta que sentireu ara va ser la cançó guanyadora del Festival d'Eurovisió del 2017. Amar pelos dois.

0: Una cançó preciosa que va escriure Luisa Sobral i va interpretar Eurovisió amb aquesta sensibilitat al seu germà Salvador Sobral. Un moment íntim i romàntic a...
1: Perifèries.
0: Salvador Sobral, nascut a Lisboa, però format musicalment al Taller de Músics de Barcelona. Canviem radicalment d'estil i viatgem fins a la primavera de 1967, quan un grup nord-americà de folk rock desbancava els Beatles del número 1 del Hot 100. El grup es deia The Turtles i aquest és el seu gran èxit. Tot un himne, Happy Together. Imagine.

The Turtles, Happy Together. Ell és un geni. Phineas, amb la seva germana Billy en solitari o amb el seu nou grup, amb la cantant i compositora Asha, The Favours. Ara fa poc més d'un any van publicar el disc de debut del grup, que inclou cançons com aquesta.

The Favors, The Little Mess You Made. I era una mica de guitarra espanyola. Pas a pas, des de fa més de 15 anys, ha anat consolidant una sòlida carrera. És el músic malagueny Juan Gómez Canca, el Canca. Demostrant personalitat i qualitat des del seu primer disc del 2013, Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Una mostra aquesta canela en

0: Perifèries, amb Eva Lluch.
1: Sabeu aquelles cançons que pots estar anys sense sentir i quan les tornes a escoltar les recordes perfectament? Exacte, un de qui era aquesta cançó? De Manuel. Era l'any 1977. Érem petits aleshores, eh? El baixista californià Ron Moss crea un grup amb Peter Beckett, guitarrista britànic del Liverpool, per ser més exactes, el teclista J.C. Crowley i el baterista John Friesen. I així neixen The Player. Us sonen? No sé de qui és la idea del nom del grup, però probablement no els hauria portat a l'èxit si no hagués estat precisament per aquesta cançó. Va ser arribar i moldre. Amb aquest tema debutaven i arribaven al número 1 del Hot 100. Primer single, primer disc homònim i primer número 1 a les llistes, aquest incombustible Baby Come Back.

sí, baby, come back. Ara sí, eh? Cançons pel record que també sorgeixen des de les perifèries. Un final intens, el d'aquesta cançó, tot un èxit d'aquell 1977. Aprofitem aquesta cua musical per avançar 20 anys i plantar-nos al 1997. Aquell mes de setembre, els Rolling Stones, que ja portaven 35 anys de carrera, publiquen un dels meus temes favorits de la banda. 29 anys compleix ara aquest tema, que forma part del disc Bridges to Babylon. Anybody seen my baby?

0: per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant de l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada, o sigui, el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. Els castellers de Barcelona, en canvi, no han pogut descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè, a més, que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant, un recorregut de 413 metres, els que separen just les escales de la catedral de l'Ajuntament, a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys, que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena just aquest diumenge a les 9 del vespre i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat, una proposta amb què es vol lluitar contra la bretxa digital i que, a través d'entrevistes a experts i diverses seccions, tractarà amb un llenguatge senzill i didàctic tot allò relacionat amb la revolució de la IA. Així ho explica en Joan Ferrer, director i presentador dels Zeros i Uns.
1: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies, que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.

0: la xarxa de comunicació local.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Com allà?
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-llosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: Número 1. Codi alfanumèric que identifica els additius alimentaris autoritzats dins de la Unió Europea.
1: Enemes que valer per la gent.
2: A moltes etiquetes dels productes alimentaris que comprem al supermercat hi trobem aquesta E dels additius alimentaris, que també pot dir-se codi E. Número 1 o codi, abans de la lletra E, que és la inicial d'Europa i que va seguida de 3 o 4 dígits, s'hi indica la classe funcional de l'additiu en qüestió. Humectant, acidulant, escumejant... Tot plegat és perquè sàpigues que s'ha avaluat en termes de seguretat i eficàcia i que és segur per a l'ús en aliments dins dels límits que marquen les normatives europees.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Cimera aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. El professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, ha reclamat des del Notícies en Xarxa llums llargs al govern i més confiança en la feina de mestres i professors.
2: Són mesures més cosmètiques, cara de galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 25 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. De seguida parlarem amb la portaveu d'aquesta formació a l'Ajuntament de Lleida, Violant Cervera. I dels esports, el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars caminant ha tancat les festes de Santa Tecla. També estan de festa a Reus, avui, que és el dia de la patrona, Misericòrdia. Tot seguit connectarem en directe amb el santuari que du el seu nom, on arrenca la festa. Volem saber com se circula a aquesta hora la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i ho fem amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs tenim un matí que ha endegat, hi ha molts problemes, amb 5 accidents, amb 5 camions implicats en cadascun d'ells. No 5, però un camió en cadascun dels accidents. Comencem parlant, per exemple, de l'AP7 a Arvinyonet del Penedès, on ha cremat un camió i encara s'està controlant aquest incendi, i això està provocant doncs, que només hi hagi un carril obert i que s'hagin de fer desviaments o recomanar desviaments en aquesta via. L'altre accident és a la C25 a Santa Maria d'Oló, en sentit Girona, aquí han topat 2 camions, un d'ells ha volcat, i per tant la situació és complicada. A Bàscara, a la T7, també hi ha només un carril obert, una topada entre un turisme i 2 camions, i en el cas, per exemple, del Guaira, a la A14 hi ha una avaria d'un altre camió que en sentit Alfarràs talla un carril, la Nacional 154, un altre camió articulat, ha volcat, i està tallada la via i es fan desviaments cap a la Nacional 152 i la D66. Per tant, matí que endega molt complicat, l'àrea metropolitana també en força moviment, sobretot per l'àrea, per els accessos nord, i demanar-vos que no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
1: Problemes també a aquesta hora al transport públic. El trajecte del tren de la Pobla de Segur amb destinació a l'estació de Lleida Pirineus s'ha de fer amb un autobús alternatiu a causa d'un incendi entre l'estació de la capital del Segrià i el polígon industrial al Segre. I fem un cop d'ull ara a la previsió del temps, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. Dies de jerseiet matinal i tarda de bermudes.
4: Així de clar, Elena, molt bon dia. I és que continuarà aquesta situació, com toca per les dates, a primera hora del dia, però de seguida, 10-11 del matí, aquesta temperatura s'enfilarà i s'acabarà situant les properes tardes, sobretot la d'avui, en valors d'estiu, valors de ple estiu, fins i tot en algun cas. A hores d'ara, doncs, tenim aquest cel que ha tornat a deixar, i de fet, a hores d'ara està deixant una sortida del sol ben maca, núvols completament esfilagarsats, també hi ha algun núvol una mica més gruixut, amb boirina i tot, cap a les comarques de l'Ebre, però tot plegat és una situació de misèria i companyia, podríem dir. No són núvols que hagin de portar pluja. I l'ambient agradable, sobretot més humit i a més rosada a moltes comarques. La tarda de rosada cap ni una, perquè tot quedarà ben eixut, ben rostit i una temperatura elevada. Arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent i molts indrets del país de 28 a 32 graus. Ben feble, bona mar, que de fet ha de continuar també el cap de setmana. Cap de setmana simplement amb alguns núvols de mà a les comarques de Tarragona, sobretot al matí, i diumenge un dia una mica més emblanquinat. Tindrem més núvols, però completament esfilagarsats. Ja diem, Elena, de moment no hi ha manera que plogui a Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem en aquesta crònica de Lluís Mata.
5: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
1: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector. Fins ara era un pla voluntari. Educació ho emmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho amplien tot plegat els companys d'ETV.
6: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
7: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
6: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
1: En el capítol de reaccions recollim la d'Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona. Creu que les mesures que es puguin prendre a la cimera sobre educació no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant al dia a dia. A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Són mesures més cosmètiques que a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa, escriure a mà, només faltaria, no? La lectura, ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
1: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts també han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació del David Amador.
8: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
9: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
10: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen,
8: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
11: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
8: Fons de Sumar asseguren que el Reial Decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
1: I avui també és notícia que la nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'1 d'octubre van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el proper 6 d'octubre. Passen ara mateix 12 minuts de les 8 del matí. Avui, el ple de la Paeria votarà la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició del burca i el niqab i que Junts ha decidit avalar després de pactar 48 esmenes amb el govern del PSC. Preguntem què implica aquest gir i quin model de ciutat hi ha al darrere. I li preguntem a la portaveu de Junts i candidata a l'alcaldia de Lleida, Violant Cervera. Bon dia, senyora Cervera, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
12: Molt bon dia. Sí, sí, el matí de ple, justament. Bon
1: Junts,
12: dia, moltes gràcies.
1: Deia que Junts va passar de l'abstenció al suport després que el PSC acceptés o hagi acceptat la majoria de les vostres esmenes. Què ha canviat exactament perquè ara sí que avaleu la prohibició del burca i el niqab?
12: A veure, a la comissió ens vam abstenir perquè dèiem que necessitàvem més temps. No era per la referència al burca, que aquesta esmena doncs, ja la teníem clara i ja l'havíem pactat amb el Partit dels Socialistes, sinó que era perquè teníem alguns dubtes, sobretot el que feia referència al règim sancionador que s'aplicava doncs, a les persones vulnerables. Vull dir, no era el tema del burca la nostra abstenció en aquell moment. I el que ha passat és això, doncs, que des de que es va fer la comissió, on teníem encara algunes reunions pendents amb part de la societat civil i el dia del ple, que és avui, encara teníem temps de poder presentar algunes esmenes. De fet, en vam presentar 5 més, que feien referència sobretot a les persones sense llar. Doncs, llavors vam decidir, evidentment, i vam anunciar que donaríem el sí a la... doncs aquesta ordenança de civisme, eh? Però insisteixo que el dubte no era en cap cas el burca. Des de Junts per Catalunya estem en contra del burca i que les dones puguin anar amb burca pel carrer, i de fet aquesta és una realitat que a la ciutat de Lleida es viu ja des del 2010, perquè recordem que ja l'ordenança del 2010 va voler regular doncs, la prohibició del burca a la ciutat.
1: Expliqui'm doncs la raó de fons que explica aquest vot favorable.
12: Doncs la raó de fons és perquè l'ordenança té uns 71 articles, nosaltres vam presentar 52 esmenes, la majoria de les quals doncs, han estat o transaccionades o acceptades, perquè el que havíem fet doncs, era concretar molt més el que fa referència a totes les coses que podrien ser punibles. Jo el que vull recordar de les ordenances és que tenen tres parts. Una part que és una exposició de motius, on expliques quin tipus de convivència i quins valors són els que primen a la ciutat, en aquest cas és a la ciutat de Lleida. Hi ha una part expositiva on dius exactament què és el que està ben fet o mal fet, no? Vull dir, des del punt de vista del civisme i la convivència, i després hi ha un règim sancionador. No és el més important el règim sancionador, que l'important és que s'expliqui i expliqui l'ordenança quins són els valors que primen a la ciutat de Lleida. I en el cas del burca, doncs està claríssim, les dones no poden anar amb la cara tapada, en podem parlar també per un tema d'igualtat de gènere, perquè pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat, i la seguretat doncs implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. Per tant, nosaltres tenim claríssim el tema del burca i en aquest cas també de les ordenances.
1: Acabo, senyora Cervera. Com es garanteix que aquesta mesura no penalitzi precisament les dones que es vol protegir i encara més, com es garanteix que no generin estigmes?
12: No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma, perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar, i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar, i també pensant en elles. El fet de no generar estigmes, doncs aquest tipus de persones, aquestes persones, doncs han d'entendre que a Lleida no ens agrada que les dones vagin amb la cara tapada, i per tant has de tindre la màxima relació amb elles per fer-los i veure doncs, que el millor per poder s'integrar i per poder viure en convivència, doncs el que han de fer és viure com la majoria de la gent, que ens identifiquem pel carrer i ens podem saludar i ens podem mirar als ulls quan ens parlem.
1: Violant Cervera, moltes gràcies per aquesta atenció avui, bon dia, i evidentment donarem informació del que passi avui al ple de la Paeria. Gràcies i bon dia.
12: Molt bé, moltes gràcies, gràcies a vosaltres.
13: Notícies en xarxa, els primers en explicar-te la informació més propera.
1: La nova planificació elèctrica a Catalunya augmentarà un 50% la capacitat de demanda per projectes com el campus de salut del Clínic Girona, la Gigafactoria a l'Ebre o el polígon Torreblanca Quatre Pilans a Lleida. L'horitzó per dur a terme aquest increment progressiu és el 2030 i ens ho explica el Marc Guibes de la Televisió de Girona.
14: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema i d'aquesta manera es podran assumir alguns dels projectes prioritaris del territori. A la presentació a Sal, la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat d'Energia Joan Groisart han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
15: Un dels grans projectes que es desenvoluparan amb aquesta planificació, com és el nou campus clínic, d'aquests 3.800 són 30 megawatts, perquè es facin una idea del que significa en terme d'electricitat aquest impuls en aquesta planificació.
16: Aquesta planificació és una oportunitat perquè Catalunya pugui avançar amb renovables i amb emmagatzematge elèctric, pugui donar resposta a les aspiracions industrials, de grans pols industrials, però també pugui donar resposta a serveis públics, habitatge.
14: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.

0: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada, que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada, el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. En canvi, els castellers de Barcelona no han pogut descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè justament que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant, un recorregut de 413 metres, just els que separen les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. I avui us parlem també d'una altra festa major, la de la Misericòrdia de Reus. Avui, dia de la patrona, el Santuari de Misericòrdia s'omple de persones que volen gaudir de la celebració des del vessant religiós, però també des del vessant lúdic i festiu. En aquesta festa hi tenim a la Mireia Jansà i a la Paula Garrido de Canal Reus. Bon dia, Paula. Avui tenim per davant, o teniu vosaltres per davant, un dia farcit d'actes festius. Explica'ns.
1: De vegades actuar...
2: Bon dia, companys. Doncs així és, el matí es viurà la missa solemne concelebrada, després hi haurà cercavila del seguici festiu i per la tarda tindrem actuació castellera, baixada de diables i final amb el piro musical. Parlem de la jornada d'avui, ho fem primer amb el Magí Brufau, membre de la Junta d'Administració del Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia. Bon dia.
3: Moltes gràcies, bon dia.
2: Quina és la vostra tasca en el dia d'avui?
3: Nosaltres estem delegats per en aquest moment, senyora alcaldessa, per l'Ajuntament, i estem delegats a que això estigui amb unes condicions de neteja, higiene, accés públic per als peregrins, pels devots de la Mare de Déu, i avui més que mai, que és el dia de la seva festa. Aquesta és la nostra feina, molt de, entre cometes, anar per casa, és netejar els llums que estiguin funcionant, que hi hagi suport als capellans que venen a fer els seus serveis religiosos. És una feina una mica de cada...
0: problemes per acabar de completar aquesta connexió amb Reus, que enceta avui la seva festa major en honor a la patrona de la ciutat, que és la Misericòrdia. En tot cas, nosaltres seguim i seguim amb música ara. La música de Rosalía, que participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sarrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el 13 de novembre. La col·laboració serà dins de la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalía. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. El videoclip s'ha enregistrat a Ciutat de Mèxic. I afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català en la Jornada de la Mercè. Un públic eminentment familiar ha triat i remenat entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg, entre ells les petites editorials. Per a elles, la setmana és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
4: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
5: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
4: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.

0: Una curiositat fascinant és la història de la Gran Esfinx de Giza, una imponent estàtua de lleó amb cap humà que es troba a les afores del Caire, a Egipte. Aquesta antiga meravella, que data del voltant del 2500 abans de Crist, ha intrigat arqueòlegs, historiadors i visitants durant segles a causa de diversos misteris que envolten la seva construcció i significat. La Gran Esfinx és una de les estàtues més grans i antigues del món, amb una longitud aproximadament de 73 metres i una alçada de 20 metres. Una de les curiositats més intrigants és que es creu que originalment estava pintada de colors vius, incloent-hi el vermell i el groc. Un dels misteris més notables és la identitat del faraó que va ordenar la seva construcció i el propòsit darrere d'aquesta majestuosa escultura. Tot i que alguns egiptòlegs creuen que representa el faraó Khafre, altres sostenen que podria ser una representació d'un déu lleó, com el déu Sekhmet. A més, s'ha especulat sobre la possibilitat de càmeres i paisatges ocults dins de l'esfinx, tot i que no s'han trobat proves conclusives. L'erosió en aquest esfinx ha generat debat sobre la seva antiguitat i sobre la possibilitat de que hagi estat construïda molt abans del que es pensava originalment. Els patrons d'erosió a la roca suggereixen la influència de l'aigua, la qual cosa ha portat teories sobre un clima diferent a l'antic Egipte.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la cimera d'aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. El professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, ha reclamat des del Notícies en xarxa llums llargs al govern i més confiança en la feina de mestres i professors.
4: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. Està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca.
3: De seguida anirem en directe fins a les portes del Palau de la Generalitat, en els minuts previs a l'inici de la cimera. Abans, repassem més titulars d'aquest divendres 25 de setembre. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge, mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. La seva portaveu, Violant Cervera, ho ha justificat des del Notícies en xarxa.
5: També per un tema d'igualtat de gènere, perquè pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel, perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola.
3: Dels esports, destaquem que el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. És divendres i com cada setmana fem una repassada a les novetats de la cartellera cinematogràfica. Arriba, doncs, als cines La Bola Negra, la premiada pel·lícula dels Javis que opta a representar a Espanya als Oscars. També torna Brad Pitt, compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És el tema de portada, és el tema que avui serà notícia, i és que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat aquest matí tots els grups parlamentaris a una cimera per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. La trobada, que arrencarà d'aquí a uns minuts, de fet arrencarà aproximadament a quarts de 10 del matí, coincideix amb l'anunci d'un nou calendari de protestes de mestres i professors aquesta tardor i la confrontació política que ha originat la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. A les portes del Palau de la Generalitat hi tenim en Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què se n'espera d'aquesta trobada d'aquest matí?
2: Bon dia, Elena. Sí, una cimera política convocada pel president Salvador Illa que ha de servir per avançar cap a la consecució d'un pacte de país per l'educació, un pacte que hauria de servir per respondre als reptes d'un sector en crisi, l'educatiu, no només pels fronts oberts amb alguns sindicats dels mestres, no només pel fiasco de les proves PISA, sinó perquè els canvis socials i tecnològics s'han irromput a les aules i encara no hem cercat les respostes per a les preguntes. Preguntes que els grups parlamentaris d'aquí uns minuts hauran de fer al president Illa i solucions que també

0: la traca final ha estat aquesta crisi provocada també pel fiasco de les proves PISA. Nosaltres venim amb dues propostes molt clares. Volem una educació pública més forta i això vol dir, bàsicament, dues propostes que portem als comuns avui en aquesta cimera. La primera és baixar el número d'alumnes per aula, reduir ràtios. Això és el que està funcionant a les comunitats autònomes que tenen millors resultats educatius dels seus alumnes. Per tant, jo crec que això és molt important. I la segona també, accelerar aquest pla de climatització a les aules. No es pot fer classe a 35 graus, jo ho deia aquests dies, no? Si al final nosaltres treballem amb aire condicionat al Parlament, quin sentit té que els nostres alumnes facin classe a 35 graus i no poden esperar 4 anys? Pensem que en el cas, per exemple, de secundària, un alumne que entri avui a secundària potser pot acabar aquesta fase de la seva educació sense tindre una aula climatitzada. Per tant, amb aquestes dues propostes, baixar els alumnes per aula i, evidentment, avançar la climatització, perquè ho estem veient clar, no? Que amb aquestes calors és impossible fer classe, no? I que és conseqüència del canvi climàtic i hem de donar-hi resposta.
1: David, si dues propostes, les que presentarà aquest matí a Comuns, que necessiten diners, més pressupost, però a les aules, a més, què més es necessiten, a part d'un pressupost major? Han de canviar la metodologia, de canviar el model d'aprenentatge, deixem pantalles, tornem als llibres?
0: Jo crec que, evidentment, el tema de les pantalles, ho explicava també la Jessica Albiach, crec que s'han passat de frenada, i per tant, jo crec que necessitem clarament també tornar a una dinàmica, per exemple, de fomentar la comprensió lectora, fomentar els hàbits de lectura. Jo crec que aquest és un element també fonamental. No pot ser que els nostres alumnes tinguin dificultats de comprensió lectora, no? I per tant, evidentment, i insisteixo, hi ha d'haver-hi canvis també metodològics, però no només. Jo crec que també no pot ser una excusa només aquest pacte per guanyar temps, per no voler aportar més recursos. Hem d'avançar cap a aquest 6% del PIB, del PIB, en matèria educativa, com està reclamant, per exemple, aquesta ILP de Comissions Obreres. Per tant, crec que hem d'avançar també en aquesta direcció. És una qüestió de prioritats, de recursos i segurament de posar-nos d'acord amb això, que una prioritat ha de ser també la comprensió lectora.
1: Educació i habitatge, perquè aquest és el segon gran titular dels propers dies. Avancen, es recuperen les negociacions, les converses entre el PSOE, el Govern Central i Junts, un dels socis d'investidura que s'hauria de recuperar perquè aquesta majoria fos capaç d'aprovar una nova normativa pel que fa a l'habitatge. Quina és l'anàlisi, el calendari? Com ho veieu des de Comuns?
0: Jo crec que ho hem dit per activa i per passiva, no? Sí o sí, dimarts hi ha d'haver-hi un decret aprovat pel govern. Nosaltres també ho estem reclamant després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya. Jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada. I per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver-hi un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. I per tant, el PSOE ha d'entendre que la paciència, no només en aquest cas dels comuns, sinó de la societat espanyola, s'ha acabat i que cal que el govern doni d'una vegada per totes una resposta ferma en matèria d'habitatge, i això vol dir moratòria de desnonaments. I aquí sí que, evidentment, Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid. Jo crec que ningú n'espera res del PP, de Vox, de Díaz Ayuso, però sí que cal una resposta per part del govern, i crec que el PSOE, insisteixo, ha d'entendre que la paciència, evidentment dels comuns, però també de la societat espanyola, ha arribat al seu límit.
1: David Cid, portaveu parlamentari dels Comuns, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. A pocs minuts, Helena, perquè arrenqui aquesta cimera política al Palau de la Generalitat pel que fa al tema de l'educació, i molt pendents també de com van les coses i evolucionen pel que fa a les negociacions polítiques per tirar endavant una nova normativa pel que fa a l'habitatge.
2: De moment, Anna, i pel que fa al present més immediat, et deixem aquí fent guàrdia per aquesta cimera política sobre educació a Catalunya. Gràcies. Fins després. En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector, que fins ara era voluntari. Educació ho enmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen tot plegat els companys d'ETV.
3: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants

0: i ens consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
1: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
0: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
2: En el capítol de reaccions recollim la d'Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, justament que en declaracions fa pocs minuts aquí a les notícies en xarxa explicava que aquestes mesures, de fet, creu que les mesures que es puguin prendre en aquesta cimera sobre educació no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant el dia a dia. A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres.
3: Són mesures més cosmètiques que a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
2: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge, tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, també PSOE i Junts en concret, han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació que ens amplia ara el David Amador.
4: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
5: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
6: Las instituciones están para combatre això, almenys les catalanes. Y demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen.
4: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
7: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
4: Fons de Sumar asseguren que el Reial Decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
2: Més coses. La nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'1 d'octubre van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el pròxim 6 d'octubre. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, la portaveu de Junts a Lleida, Violant Cervera, ha assegurat que, a més de ser un tema d'igualtat de gènere, ho és també de seguretat.
8: Pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat, doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel, perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma, perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar, i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar, i també pensant en elles.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home que feia temps que era mort a l'interior de la casa on residien la seva dona i la seva filla, Cabrera d'Anoia. S'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort per esclarir els fets. Els veïns van alertar que feia temps que no veien moviment a la casa i quan els Mossos hi van accedir van trobar el cadàver de l'home d'uns 75 anys sense signes de violència. Se sospita que mare i filla han conviscut amb el mort més de 2 anys, però no han estat detingudes perquè en principi no hi ha indicis de criminalitat. L'home era un homeòpata i professor universitari. Els veïns expliquen que la casa estava sempre tancada amb les finestres abaixades. A més, se sentien males olors i s'hi acumulaven les deixalles. En parla la Yolanda.
9: Yo no los he visto nunca. Es que no les he visto nunca la cara. Nunca. Nunca los he visto. O sea, no sé ni qué cara tienen, ni cómo son, ni nada. Es que no los he visto en la vida. Por eso... Claro, yo no sabía que vivía aquí nadie. O sea, yo me acuerdo de los antiguos dueños, pero de los que habitaban ahora mismo no. Y no. Ya te digo, yo hace 2 años que intuía esto porque se lo dije a Manolita. Manolita, aquí hay algo raro. Digo que no, digo, no es normal. No. Digo, porque es que huele mal.
2: Donem pas als esports i donem pas a la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
10: Bon dia.
2: Avui obrim la crònica amb bàsquet perquè el Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga.
10: Sí, ja s'ha imposat a l'Efes d'Istanbul per 89 a 82 en aquest primer partit disputat al Palau Blaugrana. Després del domini inicial dels turcs, el Barça va reaccionar i es va sobreposar amb un bon segon quart per marxar al descans amb un punt d'avantatge, 45 a 44. El duel va estar marcat, va estar ajustat fins al final quan l'encert dels de Sekulic, liderats per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
11: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr, y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
10: El Girona obre avui la jornada 7 a la segona divisió de futbol. Els blanquivermells volen fer bona la victòria aconseguida a Cádiz i donar-li continuïtat a Montilivi davant l'Albacete, que només ha sumat un punt fins ara. Els de Quique Álvarez s'hauran de sobreposar les nombroses baixes. Ens apropa la prèvia Bru Ortega, de Televisió de Girona.
12: Amb pinces. Així és com afronta el partit el Girona davant l'Albacete, degut a un regiment de baixes que fa por. Fins a 8 absències tindrà Quique Álvarez, tot i recuperar i poder tenir a disposició a Mateu Morell i Unai Hernández, ja recuperats dels problemes físics. Els gironins reben la visita de l'Albacete, un conjunt manxec que encara no coneix la victòria aquesta temporada i que només suma un punt de 18 possibles. Tot i això, el tècnic gironí no se'n refia ni un pèl, i així és com descriu el partit que afronta el seu equip.
13: És un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades, ha fet 2 grans temporades, i tots els rivals desperten. Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit.
12: Així doncs, el Girona buscarà fer bona la darrera victòria del camp del Cádiz, enllaçant el segon triomf consecutiu per tal de no perdre pistonada i mantenir-se a la part alta de la classificació.
10: En handbol, el Barça inicia d'aquí a poca estona la defensa del Mundial de Clubs. A un quart d'una del migdia, l'equip debuta contra el Pinheiros brasiler a la competició que es disputa a Egipte. Els blaugranes encara jugaran dos partits més de la fase de grups, contra el Montada marroquí i el Zamalek egipci. Si acaben primers, dijous 1 d'octubre disputaran la final. Antonio Carlos Ortega té tota la plantilla disponible i s'han portat els 18 jugadors. Un d'ells és Timothy Engesan.
14: Parece que el papel somos mejores, claro, pero hay que jugar esos partidos, hay que seguir entrenando y crecer como equipo. Luego en el otro grupo tenemos equipos muy buenos que conocemos bien, Veszprém y Berlín. Y veremos. Nosotros vamos allá para dar todo y a ver qué pasa al final. Estamos entrenando bien, la gente está bien físicamente, así que vamos allá con todo el mundo y felices.
10: Doncs aquest Barça-Pinheiros, d'aquí a poca estona, un quart d'una, els pròxims partits diumenge i dimarts. Ho anirem seguint.
2: Molt bé, gràcies, Cristina.
10: Que vagi bé.
2: Que vagi bé, bon cap de setmana.
10: Igualment.
2: És divendres i, per tant, és moment per fer un cop d'ull a la cartellera cinematogràfica amb el David Navarro. Aquesta setmana, especial atenció al film de Los Javis, La bola negra, que aspira a representar el cinema espanyol als Oscars de Hollywood.
15: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
16: La bola negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
17: T'han presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
18: Bola negra.
19: Bola negra.
20: Bola negra.
21: ¿Por qué te han echado la bola negra?
22: ¿Qué te han dicho?
23: Que soy homosexual. ¡Mayday!
24: Buen chico.
16: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges salvatges d'Alaska.
25: Tranquilo, ya está.
26: Soy Joe.
27: Yo, Raisa.
26: ¿Quieres que seamos mejores amigas?
27: Nunca había tenido una mejor amiga.
26: Yo tampoco. ¡Vamos!
16: La Isla Olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'illa oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
28: Agarraos, oye!
29: Volvemos a casa.
2: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada, que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la Plaça de Sant Jaume. Allà, davant l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut Diada Castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada. El 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. En canvi, els castellers de Barcelona no han pogut descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat precisament en aquesta Diada de la Mercè que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que protegeix les celles, el pont nasal

I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. I Rosalia participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sarrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el proper 13 de novembre. La col·laboració serà dins la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalia. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts i mig que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. Amb aquest tema ens acomiadem, desitjant-vos, això sí, un bon cap de setmana. Cuideu-vos. Fins dilluns a les 7.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència judicial relacionada amb el desenvolupament urbanístic del sector 21 a l'entorn del centre comercial Atrium. L'alcalde Marc Giribet ha comparegut aquest dilluns davant dels mitjans de comunicació per explicar les conseqüències econòmiques de la resolució i anunciar les mesures que prepara el govern municipal per assumir el pagament sense comprometre els serveis públics. Giribet reconeix el fort impacte del condemna judicial sobre les finances municipals i anuncia que demanarà suport a la Generalitat, a la Diputació de Barcelona i també a les entitats municipalistes per garantir els serveis públics. El govern municipal també presentarà un pla d'ajust econòmic per sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda.
1: Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí. Avui comparec per explicar una notícia molt important per Sant Andreu de la Barca i molt dura. L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre i representa un cop molt dur a les finances municipals. Des dels inicis, quan es va aprovar per primer cop la proposta urbanística del sector 21 a l'any 2006, es van anar acumulant errors greus, demandes contra l'Ajuntament i problemes judicials. Tot plegat ha comportat que més de dues dècades de paràlisi, que han impedit que aquesta zona, cridada a ser un espai d'oci i de trobada a la ciutat, així com la principal entrada al municipi, no pogués desenvolupar-se en plenitud.
0: La sentència remunta a l'any 2018 i que ara ha quedat confirmada posa fi a un llarg recorregut judicial derivat de les actuacions urbanístiques impulsades fa més de dues dècades. Durant la seva intervenció, Giribet ha reconegut que la quantitat representa un important contratemps per l'economia municipal i ha assegurat que l'executiu local treballa per reduir-ne l'impacte sobre el pressupost de l'Ajuntament.
1: Durant més de dues dècades, aquesta situació anòmala ha perjudicat la ciutat, ha perjudicat els propietaris, ha perjudicat a les empreses i els comerços, ha impedit l'arribada de noves activitats econòmiques i ha dificultat que les activitats existents puguin modificar-se, ampliar-se o fins i tot evolucionar. En definitiva, més de 20 anys de paràlisi que han suposat un fre al desenvolupament econòmic de Sant Andreu de la Barca. I aquells problemes que s'arrossegaven des de llavors arriben també a dia d'avui amb conseqüències milionàries. Concretament, una factura pels santandreuencs i santandreuenques de 3 milions d'euros. No amagaré la realitat ni la maquillaré. 3 milions d'euros és una quantitat molt important i té un impacte evident sobre les finances municipals. És un cop molt dur. Per això, des del primer moment, el govern municipal està treballant per afrontar aquesta situació amb rigor, responsabilitat i serenitat. Hem encarregat als serveis municipals un pla de pagament en diferents escenaris que ens permetin complir la sentència i al mateix temps protegir els serveis públics. En aquest sentit, hem demanat suport i col·laboració a diferents institucions: la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya.
0: El pagament dels 3 milions d'euros també es debatrà en el ple municipal d'aquest dijous, on l'Ajuntament, el govern, presentarà un pla d'ajust econòmic per fer front als 3 milions d'euros.
1: La meva prioritat és afrontar aquest escenari amb dues màximes: protegir els serveis públics municipals i reduir l'impacte d'aquests 3 milions d'euros. És per això que en el proper ple municipal, que tindrà lloc aquest mateix dijous, mobilitzarem 700.000 euros per fer front al primer pagament. Aquests diners provindran del romanent de tresoreria, o com s'anomena més popularment, la guardiola de l'Ajuntament. També els informo que en el mateix plenari municipal presentarem un pla d'ajust econòmic amb l'objectiu de poder sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Aquest finançament ens permetria fer front a la totalitat d'aquest pagament i retornar el préstec al Ministeri a llarg termini. Vull ser molt clar també en aquest punt. Aquest és un problema heredat dels governs anteriors, però com a govern actual no defugirem la responsabilitat d'afrontar-lo. Governar també és encarar els problemes difícils provinent d'altres responsables. I això és precisament el que farem. Des que vam arribar al govern hem defensat que calia acabar amb la desídia i resoldre els problemes que tenia Sant Andreu de la Barca des de ja fa masses anys. I el sector 21 i el centre comercial és probablement uns dels exemples més importants.
0: Durant la seva compareixença, l'alcalde Marc Girbet ha situat l'inici dels problemes a l'aprovació de la proposta urbanística de l'any 2006, ha atribuït la situació actual a les decisions adoptades aleshores. Segons l'alcalde, les irregularitats i els conflictes judicials posteriors han condicionat durant més de 20 anys el desenvolupament d'un dels principals espais comercials d'entrada a la ciutat. L'alcalde ha assegurat que aquesta situació ha perjudicat a propietaris, empreses i establiments comercials de la zona, a més de dificultar l'arribada de noves activitats econòmiques i limitar les possibilitats d'ampliació o transformació dels negocis existents. Girbet ha defensat les conseqüències del conflicte que van més enllà de l'obligació de pagar 3 milions d'euros, ja que també han condicionat, com dèiem, les possibilitats de desenvolupament urbanístic i comercial del sector 21.
1: Sabem que no podem tornar 20 anys enrere. Així doncs, assumirem les conseqüències que ens ha imposat el jutjat del contenciós administratiu número 8 de Barcelona. Una condemna que és definitiva, a la que ja no es pot presentar cap apel·lació ni cap recurs. I precisament per la magnitud d'aquest problema, Sant Andreu de la Barca necessita altura de mires. Davant d'aquesta situació, espero que totes les forces municipals assumeixin les responsabilitats que els hi pertoquen i siguin capaces de posar els interessos de Sant Andreu de la Barca per davant de qualsevol altre interès. És el moment de deixar de formar part del problema i formar part de la solució. Perquè aquesta factura no és d'un govern, és la factura que haurà d'afrontar tota la ciutat. I la resposta, per tant, ha d'estar a l'alçada que Sant Andreu de la Barca necessita. En aquest sentit, els informo que també he convocat aquesta mateixa tarda una reunió amb tots els representants de les forces polítiques municipals del consistori per parlar precisament d'aquest problema. Però vull acabar mirant al futur, perquè la meva responsabilitat no és només pagar una sentència. La meva responsabilitat és aconseguir que en els propers anys cap altre alcalde o alcaldessa hagi de tornar a comparèixer davant dels santandreuencs i santandreuenques per parlar del mateix problema.
0: A la intervenció final de la compareixença, Girbet ha insistit que la responsabilitat del govern no es limita a trobar els recursos econòmics per complir la sentència, sinó que també passa per evitar que el conflicte continuï afectant les futures corporacions municipals. L'alcalde ha tancat la seva declaració amb el compromís de treballar per resoldre definitivament la situació del sector 21 i el centre comercial Atrium.
1: Vull que aquests 3 milions d'euros siguin el principi del final d'aquesta història. Vull solucionar-ho d'una vegada per totes. Soc conscient que els nostres veïns i veïnes m'acompanyaran i m'ajudaran. Que després de 20 anys de paràlisi siguem capaços, finalment, de desbloquejar el sector 21. Per donar futur al centre comercial Atrium. Per donar seguretat als propietaris i oportunitats a les empreses i comerços. I recuperar per Sant Andreu de la Barca un espai que ha estat massa temps condicionat als problemes del passat. Sant Andreu no es mereix continuar pagant els errors de fa 20 anys. Ara toca solucionar, ara toca desbloquejar i ara toca mirar endavant. Agafar els problemes enquistats, afrontar-los i resoldre'ls. Jo no he generat aquest problema, però mentre tingui la confiança de Sant Andreu a la Barca, treballaré perquè finalment s'aconsegueixi resoldre. Aquest és el meu compromís. Deixar enrere més de 20 anys de paràlisi i obrir una nova etapa de futur en el sector 21, en el centre comercial Atrium i per Sant Andreu de la Barca. Moltíssimes gràcies.
0: Declaració institucional de l'alcalde Marc Giribet davant dels mitjans de comunicació després de l'anunci que una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte remunta a principis de l'any 2000 quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials. El cas Atrium, 20 anys de conflicte urbanístic, acaben amb una factura de 3 milions d'euros per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte remunta a principis dels anys 2000, quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials. El cas Atrium torna a situar-se en el centre de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més de 20 anys després de l'inici de les obres de l'urbanització del sector 21 i de l'obertura del centre comercial, l'Ajuntament haurà d'afrontar ara el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000. D'aquesta quantitat, 2,2 milions corresponen a la indemnització reconeguda judicialment per unes obres d'urbanització que es van executar de manera anticipada. La resta, aproximadament 800.000 euros, són interessos acumulats al llarg dels anys. Però com s'ha arribat fins aquí? Per què un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 continua tenint conseqüències econòmiques per l'Ajuntament més de dues dècades després? Per entendre-ho, cal reconstruir la història del sector 21 en diferents projectes urbanístics que es van aprovar i les decisions que han anat prenent els tribunals. Ens situem a l'any 2000. Sant Andreu de la Barca impulsa la transformació urbanística del sector 21, una zona que havia de canviar de manera important amb la construcció del centre comercial Atrium i la reordenació dels espais industrials del seu entorn. El 28 d'abril d'aquell any, l'Ajuntament i l'empresa Anna Mamaisa signen un conveni urbanístic per al desenvolupament del sector. Posteriorment, Camier 2000 se subroga en la posició d'aquesta empresa. Les actuacions previstes són importants. Es duen a terme treballs d'enderroc de les antigues naus industrials, el soterrament i la canalització del canal Sedó, la construcció d'un vial amb un aparcament a la part inferior i la instal·lació de diferents serveis i infraestructures. El centre comercial Atrium obre les portes l'any 2004, però malgrat que l'equipament comercial ja funciona, la gestió urbanística de tota aquella zona encara no està completament resolta. I aquí és on comença el conflicte. Les obres s'havien executat de manera anticipada, abans que es completés el procediment que havia de determinar com es repartien els costos entre propietaris del sector. Aquest procediment es coneix com a reparcel·lació. Dit d'una manera entenedora, és el que el mecanisme urbanístic que permet ordenar les propietats després d'una transformació i determinar quines despeses correspon assumir a cadascun dels propietaris. En el cas del sector 21, també havia de servir per reconèixer els diners que diferents empreses havien avançat per executar les obres. La manera com es va gestionar aquest repartiment econòmic acabarà sent l'origen d'un llarg conflicte judicial. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va aprovar definitivament un primer projecte de reparcel·lació l'abril de l'any 2006, però el document va acabar als tribunals i el 29 de juny del 2009 el jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona dicta una sentència que l'anul·la. La decisió és confirmada posteriorment per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el juny de l'any 2010. Entre les conseqüències que s'analitzen judicialment hi ha les valoracions urbanístiques, el tractament de determinats terrenys de domini públic i la manera de com s'havien de distribuir els costos de les obres. L'Ajuntament ha de tornar a tramitar la reparcel·lació i a l'octubre del 2011 aprova un nou projecte. Però aquest segon intent tampoc resol el conflicte. Camier 2000 presenta un recurs i la qüestió torna als jutjats. El moment decisiu arriba el 4 de gener del 2018. Aquell dia, el jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona dicta una sentència que estima parcialment el recurs de l'empresa Camier 2000 i anul·la els actes administratius impugnats. La resolució obliga l'Ajuntament a tramitar un nou projecte de reparcel·lació que tingui en compte les quotes d'urbanització que ja s'havien ingressat, però també reconeix un dret econòmic important. L'empresa Camier 2000 SL ha de ser indemnitzada amb 2,2 milions d'euros més interessos per les obres d'urbanització executades anticipadament. Aquesta sentència de 2018 és un dels antecedents principals de l'obligació de pagament que haurà d'afrontar ara el consistori. En aquesta història també apareix una altra empresa, Copperfield Obras y Servicios. Copperfield està vinculada a les obres d'urbanització anticipades del sector 21 i també havia presentat reclamacions judicials per recuperar les quantitats corresponents a aquestes actuacions. Al març del 2016, el jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona li reconeix un dret de crèdit de més de 3,4 milions d'euros. Aquí cal fer una precisió important per entendre el conflicte. Els diners abonats a Copperfield provenien de les aportacions dels propietaris del sector 21. Per tant, aquestes quantitats tenien el seu origen a les càrregues urbanístiques assumides pels titulars de les propietats afectades i no directament en els recursos municipals. Aquesta diferència és fonamental perquè els pagaments efectuats a Copperfield acabaran convertint-se en un dels arguments utilitzats per l'Ajuntament en el conflicte amb Camier 2000. El consistori defensarà posteriorment que aquests pagaments impedien executar la sentència de 2018 en els termes reclamats per Camier, però el jutjat no acceptarà aquest plantejament. Després de les diferents resolucions judicials, l'Ajuntament continua treballant per regularitzar la situació urbanística del sector 21. El 27 de juliol del 2021, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat un nou projecte de reparcel·lació. En el marc d'aquesta tramitació, Camier 2000 sol·licita que el projecte la reconegui com a única titular del dret a crèdit derivat de l'execució de les obres d'urbanització. La tramitació continua i el 30 d'agost del 2022 la Junta del Govern Local acorda també per unanimitat l'aprovació inicial per segona vegada del projecte de reparcel·lació. Però en aquest nou projecte l'Ajuntament desestima l'al·legació presentada per Camier 2000. L'empresa continua reclamant el reconeixement del seu dret econòmic i el conflicte es manté obert, malgrat les sentències que n'havien dictat fins aleshores. Arribem al 31 de gener de l'any 2023. Aquell dia, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca presenta un escrit davant del jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona en què demana que es declari la impossibilitat legal i material d'executar la sentència del 2018. Dit d'una altra manera més senzilla, el consistori sol·licita al jutjat que reconegui que no és possible donar compliment a aquella resolució en els termes establerts. La petició municipal està relacionada amb els pagaments que ja s'havien efectuat a Copperfield amb diners procedents de les aportacions dels propietaris del sector 21. L'Ajuntament planteja que aquests pagaments constitueixen un impediment per executar la sentència favorable a Camier 2000. La resposta judicial arriba el 15 de setembre del 2023. El jutjat dicta una interlocutòria que desestima la petició del consistori. La resolució estableix que els pagaments efectuats a Copperfield, derivats d'altres decisions judicials, no poden impedir que reconegui a Camier 2000 SL el dret a una indemnització de 2,2 milions d'euros més interessos. És a dir, el jutjat rebutja l'argument municipal segons el qual els diners abonats anteriorment a una altra empresa impedien donar compliment al dret econòmic reconegut a Camier. Aquesta decisió representa un nou pronunciament judicial sobre les obligacions derivades del desenvolupament urbanístic del sector 21 i manté obert el conflicte econòmic en Camier 2000. 3 milions d'euros entre indemnitzacions i interessos. I així arribem a la situació actual. Més de 20 anys després de les primeres obres d'urbanització del sector 21, una resolució ferma obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros a Camier 2000. La quantitat està formada per dues parts. 2,2 milions d'euros reconeguts judicialment per les obres executades anticipadament i aproximadament 800.000 euros en interessos. Aquest últim import és especialment rellevant perquè posa de manifest les conseqüències econòmiques del llarg recorregut del conflicte. També cal insistir en una distinció important. Els pagaments efectuats anteriorment a Copperfield es van finançar amb aportacions dels propietaris del sector 21. En canvi, la resolució ferma actual obliga l'Ajuntament a afrontar el pagament de la indemnització a Camier 2000 i dels interessos corresponents, un total de 3 milions d'euros. El cas Atrium va molt més enllà de la situació de l'edifici comercial. El nucli del conflicte és urbanístic i està relacionat amb la manera de com s'ha de completar correctament la reparcel·lació del SIC del sector 21, el repartiment dels costos de les obres i el reconeixement dels drets econòmics de les empreses que les van executar. La situació urbanística també ha condicionat durant anys el futur de l'entorn. El consistori havia assenyalat que una vegada completat el procediment alvial i l'aparcament interior havien de passar a titularitat municipal. Mentrestant, el centre comercial Atrium ha patit un progressiu relatiu deteriorament que ha motivat diferents actuacions relacionades amb la neteja i la seguretat de l'espai. La resolució judicial que obliga a pagar els 3 milions d'euros no significa, per si mateixa, que tots els problemes urbanístics estiguin resolts, ni que s'hagi definit el futur del centre comercial, però sí que representa un nou capítol d'un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 i que més de dues dècades després continua tenint conseqüències a Sant Andreu de la Barca. Un conflicte que ara deixa una obligació econòmica concreta per l'Ajuntament, el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL per unes obres executades fa més de 20 anys i que han estat objecte d'un llarg recorregut judicial.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Els portaveus dels grups polítics municipals han valorat la sentència en què obliga l'Ajuntament al pagament de 3 milions d'euros per al cas Atrium. Els grups municipals s'han reunit amb l'alcalde Marc Giribet aquest dilluns a la tarda per abordar les conseqüències del cas. Representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Partit Popular i En Comú Podem han mantingut aquest dilluns a la tarda una reunió amb l'alcalde Marc Giribet per analitzar la situació derivada de la sentència judicial del cas Atrium. L'Ajuntament haurà d'afrontar el pagament de més de 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 arran d'un conflicte urbanístic que remunta a principis del 2000, relacionat amb la urbanització del sector 21, on es va construir el centre comercial Atrium. La trobada ha servit per abordar les conseqüències econòmiques de la sentència i les possibles fórmules per afrontar el pagament de la indemnització. FEM Sant Andreu, per la seva banda, qualifica de cop dur la sentència del cas Atrium, però assegura que l'Ajuntament té un pla per afrontar el pagament. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
1: Doncs FEM Sant Andreu fa una valoració, com no pot ser d'una altra manera, responsable. Som conscients que és una notícia importantíssima per les arques de l'Ajuntament. És un cop dur, o sigui, hem de ser transparents en aquest sentit i no podem amagar que aquests 3 milions d'euros per unes finances com l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca suposen una quantitat molt important de diners. Però al final som aquí per resoldre els problemes. Nosaltres no hem generat aquesta situació, és una situació que ens ve donada fa dues dècades de paràlisi justament per un pla urbanístic desenvolupat d'una manera anòmala, no?, que ha portat una sèrie de conseqüències en tot el sector 21, a les empreses, en tot el que comporta no poder créixer, en nombre d'empreses, les seves activitats a nivell comercial, a l'Atrium, no?, que és el que més es veu, no?, que la ciutadania probablement veu de forma més evident perquè passem cada dia per davant, no?, passejant amb el cotxe. Però en tot cas nosaltres som aquí per resoldre aquest problema, o sigui, no l'hem generat, però estem aquí a govern i per tant hem de resoldre. En aquest sentit, com deia al principi, transparència, no podem amagar que són 3 milions d'euros i que haurem de fer front perquè una sentència judicial ens obliga a fer el pagament, però també hem de dir que nosaltres estàvem preparats per aquesta situació i tenim un pla de finançament, no?, per poder fer front a aquesta sentència amb un triple objectiu. Primer, pagar efectivament el que el jutge ens diu que hem de pagar amb el termini que hem de pagar. Per un altre cantó, assegurar els serveis públics, garantir els serveis públics i també mirar de que impacti el menys possible amb les finances de l'Ajuntament. Llavors, amb aquest triple objectiu és el que amb el qual estem treballant i estàvem d'alguna manera preparats perquè vingués aquest moment, justament.
0: Un pla d'ajust econòmic que precisament es debatrà en el ple d'aquest dijous. Avui hem mantingut una reunió l'alcalde amb els diferents partits polítics. Com ha anat aquesta reunió?
1: Ha anat bé, aquí s'ha explicat bueno, justament el que estava comentant, no?, i quina és, com es dissenya aquest pla de pagament. Justament en aquest ple hi haurà una part de diners que es destinen a un moment pressupostari també per pagar els interessos justament d'aquests 3 milions d'euros, amb l'objectiu que aquests interessos no vagin creixent més. O sigui que en aquest sentit ens posem des de ja a cercar aquestes solucions i a implementar-les, i després tindrem evidentment la manera, no?, de com al final concretarem el pagament, no?, del que la sentència ens està dient. Al cap i a la fi és un moment històric segurament per Sant Andreu de la Barca. En aquests moments estem amb la ocupació de fer front a aquests 3 milions d'euros. És el moment de que tothom estigui a l'alçada de les circumstàncies i esperem que tota la resta de forces polítiques en aquest sentit s'hi sumin per solucionar aquest problema, estiguin doncs amb nosaltres, amb la mà del govern, perquè al final a tots ens interessa que aquest perfil, que aquests 20 anys, no?, de paràlisi del sector 21 tinguin una solució, i no esperem menys de la resta de formacions polítiques, com deia.
0: Quin futur espera aquest centre comercial Atrium a partir d'avui?
1: Doncs el centre comercial i per ende tot aquest el sector 21, el que esperem en un futur és que quan s'acabi de desencanyar aquesta situació, no?, acabi de resoldre's la situació de bloqueig del sector 21, doncs tornem a atorgar justament aquestes llicències d'activitat i d'obres en el sector, i després també que el propi Atrium, diguéssim, torni una altra vegada a desenvolupar l'activitat econòmica i lúdica que totes i tots desitgem a Sant Andreu de la Barca. Ara mateix el més important és com dissenyem aquest pla de pagament, veure que tothom estigui alineat en aquest sentit de sumar per fer front a aquest pagament que tenim ara mateix a la taula i que és el principal Escull ara mateix, no escull, però sí és el principal problema que tenim ara mateix, que és resoldre el pagament, que ens obliga la sentència, que no podem demorar aquest pagament, no podem recórrer aquesta sentència, que la gent ho tingui clar, i que, bueno, que sí, és cert, és un cop dur aquests 3 milions d'euros per les finances de l'Ajuntament, però que entre totes i tots ho tirarem endavant.
0: Per la seva banda, el PSC, de la mà del seu portaveu, Juan Pablo Beas, ofereix la mà al govern per afrontar el cas Atrium i evitar que el pagament dels 3 milions d'euros afecti a la ciutadania. Juan Pablo Beas.
2: Els temes urbanístics són temes que són complexos, no? Estem parlant d'una situació que té més de 20 anys, no? I en aquest sentit, tots aquests procediments urbanístics comporten, doncs, dificultats, no? I en aquest sentit, doncs, per exemple, hi ha interessos que estan de propietaris, que estan contraposats, i posar a tothom d'acord és realment molt difícil. No és la primera vegada en la història que hi ha hagut situacions econòmiques complexes, no? Delicades, a les quals s'ha de fer front, no? I el que nosaltres considerem important i necessari és protegir a la nostra ciutadania. Per tant, som conscients i sabem i posem a disposició les nostres idees, perquè hi ha fórmules per tal que aquest impacte no arribi a la nostra ciutadania, no? Col·laborem i tendim la mà per buscar solucions, que hi ha moltes, i que farà, doncs, que aquesta situació, doncs, no reverteixi en la nostra ciutadania.
0: Hem mantingut una reunió amb l'alcalde, amb els diferents portaveus, posició del PSC. Ara parlava de mà estesa.
2: Nosaltres sempre treballarem per millorar Sant Andreu de la Barca. I davant els reptes, solucions. I tenim idees perquè d'aquesta solució es pugui sortir sense que això impacti la economia i, sobretot, a la nostra ciutadania.
0: Quines serien aquestes propostes per part del PSC?
2: Ara estem treballant, estem informant-nos encara més, estem copsant tota la informació, ja tenim unes quantes idees, però necessitem conèixer a fons tot el que ha passat, també les gestions que s'han fet en aquests últims 3 anys sobre aquest tema, i per tant, doncs, serem els primers en explicar-li al govern municipal.
0: Una qüestió que es portarà a debat també en el ple d'aquest dijous.
2: Sí, evidentment, nosaltres som un grup municipal que sempre estem treballant per la nostra ciutat i que el que fem és buscar solucions.
0: Quin és de cara al futur del centre comercial Atrium, quin ha de ser aquest futur?
2: Nosaltres estem estudiant totes les possibilitats, tenim moltes idees i això, doncs, amb el temps i en les properes setmanes ja s'anirà resolent.
0: El portaveu de Vox, Antonio López, reclama investigar les responsabilitats del cas Atrium i adverteix de possibles noves sentències judicials.
3: Bueno, no, nosotros ya esperábamos que esto tenía que llegar tarde o temprano. Y por desgracia no quedará así la cosa, puesto que tenemos información que nos indica que habrá más sentencias condenatorias. O sea que desde luego es es una sorpresa, un chasco, sinceramente nos sabe mal, si ciertamente alcaldía, el gobierno actual no tiene ninguna culpabilidad de ello, pues nos sabe mal, pero más injusto no sabe de que tenga que ser de las arcas del municipio, tenga que salir esta cantidad ingente de dinero para cubrir esto, contando de que no hay dinero para ello. Y se espera que ocurra el milagro que desde una de las administraciones públicas políticas que contempla estas situaciones, pues pueda financiar este coste. Pero así todo, esa financiación habrá que devolverla. Entonces nosotros quisiéramos que, además de pagarlo, puesto que la sentencia te obliga, eso somos conscientes, de la que la sentencia firme y no puedes eludirla, pero que luego se escarbe y se condene a los verdaderos culpables.
0: Des de Vox, quina és la posició? També és una qüestió que es portarà en el ple aquest dijous.
3: A ver, ahora mismo no tenemos decidida la postura por las explicaciones que acabo de dar antes, ¿no? Entendiendo que esta propuesta que nos va a presentar el gobierno en pleno, digamos que habrá que apoyarla o abstenerse, porque es sí o sí, hay que sufragar esa indemnización, pero insisto, nos parece del todo insatisfactoria, porque no.
0: Quin ha de ser el futur del centre comercial Atrium? que nada sea el futuro del centro comercial.
3: Bueno, yo espero que después de todos estos años y una vez se cumpla con esta sentencia y las que puedan llegar, pues claro, nos gustaría que se recupere y se active los permisos, se inicie la actividad en el centro comercial y sea un centro para aquello que se creó, un centro de ocio lúdico con distintos comercios, llámese de bares, si se montan zapaterías, cualquier tipo, y que tenga actividad. Y también tengamos en cuenta que tenemos, si no recuerdo mal, de 5 a 8 vecinos que son propietarios de algunos locales del centro comercial, o sea que también han sido injustamente sacrificados y merecen un resarcimiento.
0: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, reclama més transparència sobre el cas Atrium i proposa crear una comissió urgent per buscar solucions.
4: Estamos viviendo una etapa bastante, bueno, un golpe duro a la economía y sobre todo a esta incertidumbre que ha generado la noticia en toda San Andrés de la Barca. Esta mañana, al escuchar precisamente a través de tus redes las declaraciones del señor alcalde, pudimos percibir su preocupación considerable por ese tema, pero también eché en falta más explicaciones. No pude acudir a la reunión que habían planteado urgente este lunes a las 5 de la tarde, porque tenía que cumplir con mis compromisos en el ambulatorio con mis pacientes y no podía dejar el servicio solo, pero sí que vamos a pedir una reunión también desde Son con el señor alcalde, porque creemos que ante esta situación como la que estamos viviendo en el caso Atrium, lo primero que necesitamos es, antes de hablar, más información y, por supuesto, toda la transparencia posible. Antes de hablar de préstamos, creo yo, sinceramente, tenemos que ver los planes de ajuste o las modificaciones presupuestarias. Queremos conocer también con exactitud qué establece esa sentencia, qué dice la sentencia, cuáles son los plazos de lo que dispone nuestro ayuntamiento, cuál es la cantidad definitiva que debemos afrontar. También hay que saber qué alternativas se han estudiado hasta ahora, porque se habla de un crédito, un megacrédito a Hacienda, pero también se puede solicitar otro tipo de hay otras posibilidades. ¿Qué recursos tiene actualmente el ayuntamiento? ¿Qué apoyo podemos obtener de la Diputación de Barcelona, de la Generalitat y el Estado inclusive? Queremos conocer qué cantidades recibimos de estas administraciones y qué ayudas o vías extraordinarias podemos solicitar para hacer frente a una situación de estas características. Estamos hablando de una situación bastante, bastante importante, bastante, como decía al principio, un golpe duro para nuestra economía y para nuestra sociedad. Por eso, desde SON, vamos a proponer una creación de una comisión urgente sobre este caso, sobre el caso Atrio. Tenemos que crear esta comisión, una comisión de trabajo que participemos todos, que todos pongamos nuestras ideas, nuestra intención de estudiar toda la documentación, conocer la situación económica real, buscar soluciones de manera conjunta. Me gustaría explicarlo como siempre yo desde mi profesión como médico. Cuando un paciente llega con un problema grave, antes de aplicar un tratamiento, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Hay que hacer un buen diagnóstico de la situación para poder hacer un buen tratamiento. Una de las cosas que tenemos que aplicarlo al ayuntamiento, que ocurre lo mismo. No podemos decir cómo pagar 3 millones de euros sin conocer ante todo las opciones que tenemos en la mesa. Desde SON lo tenemos claro. Queremos aportar, no poner palos en las ruedas. Queremos trabajar juntos para encontrar soluciones que permitan cumplir la sentencia. ¿Es una sentencia? Pues ver qué tipo de sentencia, procurando que el coste recaiga lo menos posible. Sobre todo, ya los vecinos están pagando impuestos e impuestos, y que no se pongan en riesgo, que para nosotros es muy importante, desde son los servicios públicos, que son esenciales para San Andrés de la Barca. Estamos hablando de dinero público y creemos que los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto se va a pagar, cómo se va a hacer, si va a ser fraccionado, si hay qué plazo, sobre todo el primer plazo de pago, en fin. Todo esto hace que hoy San Andrés de la Barca no solamente salga en las noticias, sino que también en la calle haya una preocupación. Desde SON vamos a seguir trabajando por nuestra ciudad, trabajando por nuestros vecinos, donde para nosotros se pone en el centro lo que realmente nos importa. Las personas, los vecinos.
0: El Partit Popular reclama que el pagament del cas Atrium no comporti retallades de serveis ni pujades d'impostos. Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular.
5: Bueno, en realitat, nosaltres hem sabut aquesta resolució en ferm per la notícia que ha fet l'alcalde aquest matí, perquè ha estat aquesta tarda quan se'ns ha informat amb un expedient, diem, amb cara i ulls. Per tant, el que hem de fer, si és una sentència en firma, és acatar i pagar, no hi ha altra.
6: Des del punt de vista històric, una sentència, tot comença l'any 2000, arriba el 2026, han passat més de dues dècades amb aquesta situació. Quina és la posició del Partit Popular?
5: Bueno, yo creo que una vez que esto entra en litigio y se espera que tarde o temprano salga sentencia, quizás hubiera sido bueno por parte del consistorio del que fuese, tanto el anterior como este, pues tener algún tipo de previsión económica, precisamente en previsión de que pudiera salir mal y que tuviésemos que pagar una sentencia contraria. En este momento parece ser que no es así y por lo tanto estamos a expensas de que nos concedan un crédito para este fin.
6: Han tingut una reunió amb els diferents portaveus, amb l'alcalde Marc Giribet. Quins són els punts que s'han parlat en aquesta reunió?
5: Bueno, básicamente nos ha hecho un recull de lo que ha sucedido hasta ahora, la situación que tenemos actualmente. La sentencia son 2.200.000 euros, pero sí que es verdad que hay unos intereses de casi 800.000 euros, que es lo que se va incrementando hasta que no hagamos firme el primer pago. Por lo tanto, se nos ha planteado una forma de pago para parar el golpe de momento. Y bueno, lo que nos piden es pues responsabilidad política y más que nada es hacer custat, porque es algo que esperábamos que llegase, le ha tocado a este alcalde, pues le ha tocado a él.
6: En el ple municipal també es debatrà aquesta qüestió aquest dijous?
5: Sí, viene como sobrevenido. Evidentemente nosotros ya hemos solicitado poder hablar con la secretaria, porque el interventor en estos momentos no está, y lo hablaremos en nuestro grupo para ver la definición del voto en el pleno. Pero nosotros sí que es verdad que estaremos al lado de los ciudadanos. No queremos que esta sentencia pues repercuta ni en servicios, ni en costes, ni en subida de impuestos a los ciudadanos. Pero bueno, todo está por ver. Tenemos un pequeño margen de tiempo hasta octubre y nosotros estaremos al lado de este grupo de gobierno, de este equipo de gobierno, porque lo que queremos es que se solucione lo antes posible.
6: ¿Quién es el futuro que se ha de esperar de cara al centro comercial Atrium?
5: Pues no lo sé realmente. Yo me encantaría que una vez solventados todos los problemas de pleitos y demás y paguemos nuestra multa, que nos ha sido asignada, se pudiera poner en marcha este centro. Es decir, nosotros como es la misma entrada de San Andreu de la Barca, quisiéramos que eso no fuera nuestra presentación, evidentemente, que se ponga en marcha, que se favorezca la creación de ¿cómo se llama?, de comercios que puedan dar, dinamizar lo que es San Andreu de la Barca, si es posible, si para cuando entonces no está ya medio derruido, porque claro, ahora mismo está fatal.
0: En Comú Podem, sobre el cas Atrium, reclama unitat política per afrontar aquest cas i protegir els serveis públics i les inversions municipals. Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
7: Bueno, pues decir que es una muy mala noticia que tenemos que afrontar 3 millones de euros por el conflicto del sector 21 y los cines Atrium. Estamos hablando, para que se entienda, de casi un 10% del presupuesto municipal inicial de un año del ayuntamiento, y además es un conflicto iniciado hace más de 20 años, que hay una sentencia de 2018 cuya ejecución se ha ido aplazando, que este retraso ha supuesto además un incremento muy importante de intereses y, por supuesto, un coste final para el ayuntamiento, que estamos hablando de 3 millones.
6: Quina és la posició d'En Comú Podem davant d'aquesta situació? Abans parlàvem de la valoració, però la posició que mantindrà En Comú Podem?
7: Pues como parte del gobierno nos ha tocado afrontar este reto y por supuesto vamos a hacerlo. Estamos buscando las fórmulas que tengan el menor impacto posible para la ciudadanía, que protejan al máximo los servicios públicos, las políticas sociales y sobre todo las inversiones de la ciudad. Estamos buscando la fórmula que dañe menos el bienestar de la ciudad.
6: Han mantingut una reunió amb portaveus, amb l'alcalde Marc Giribet, que ha explicat quina és la situació. Aquest dijous es presentarà en el ple municipal un pla d'ajust econòmic per fer front a aquests 3 milions d'euros. Com ha anat aquesta reunió amb portaveus i l'alcalde?
7: Bueno, ha sido una reunión dura. Y desde el equipo de gobierno lo que hemos pedido a toda la oposición es que es un tema muy serio, que no es un problema del gobierno, que es un problema que heredamos de gobiernos anteriores, que es un problema de ciudad, y la ciudad requiere que antepongamos los intereses de los vecinos y vecinas antes de los intereses de cada partido, que estemos a la altura y que vayamos todos a la una para conseguir que esta deuda, que estamos, repito, heredando de gobiernos anteriores, repercuta lo menos posible en el bienestar de la ciudad.
6: ¿Quin ha de ser el futur del centre comercial Atrium després d'aquest nou episodi?
7: Bueno, si conseguimos superar este pago, si pagamos este dinero, la idea sería intentar desbloquear definitivamente el sector 21 y conseguir de una vez por todas que este problema que arrastramos y que tiene unas consecuencias horrorosas. Tenemos un espacio muy importante en la ciudad abandonado, un espacio que podría pues ser un espacio de ocio, ser un espacio incluso económico importante para la ciudad, pues que este conflicto deje de condicionar el futuro de San Andrés de la Barca, que de una vez por todas lo solucionemos y de una vez por todas podemos enfrentarnos con el presupuesto real y poder hacer las inversiones que tocan con ese proyecto de ciudad que tenemos.
0: El cas Atrium tornarà a centrar el debat polític aquest dijous al ple municipal, quan es presentarà el pla d'ajust econòmic per afrontar el pagament de la indemnització dels 3 milions d'euros. Tot i les diferències entre les formacions, els portaveus coincideixen en la necessitat de complir la sentència i minimitzar-ne l'impacte sobre la ciutadania. El repte ara és trobar una fórmula de finançament que permeti assumir els més de 3 milions d'euros sense comprometre els serveis públics ni les inversions municipals, mentre es treballa per posar a fi més de dues dècades de conflicte urbanístic i desbloquejar que ja definitivament el futur del sector 21 i del centre comercial Atrium.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Tieta amb Aititi Burger i el restaurant El Palau Vell han guanyat la 14a edició de la ruta de l'etapa de Sant Andreu de la Barca. La Paradise Burger de La Tieta amb Aititi Burger s'ha imposat com a millor tapatast i El Palau Vell ha repetit per segon any consecutiu com a millor tapa dolça amb una edició de la ruta de l'etapa on s'han servit més de 6.000 tapes. Com dèiem, la 14a edició de la ruta de l'etapa de Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja té les tapes guanyadores. La Paradise Burger, la proposta de La Tieta Baititi Burger, ha estat escollida com a millor tapa tast amb un 36,83% dels vots. La seva propietària, Esther Velasco, s'ha mostrat molt contenta al rebre aquest premi, aquest reconeixement per part de les persones que han votat les millors tapes d'aquesta edició.
1: Doncs l'hem rebut superbé, ens ha encantat, diguéssim que hem estat super contents, super orgullosos, tot l'equip sobretot, perquè amb l'esforç que hem portat i les ganes i llavors que després ens han donat el premi, això fa que tinguem moltes ganes de treballar més, de ser un més referent a Sant Andreu de la Barca i al món de la gastronomia d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
0: Què tenia aquesta Paradise Burger? Per aquelles persones que l'han tastat, ho saben perfectament, a més us han votat, per aquelles persones que no l'han tastat, què tenia d'especial?
1: D'especial és que és una hamburguesa, diguéssim, una miqueta entre dolça, salada i una explosió de sabors, de textures. I, bueno, és que és molt especial. És brutal. O sigui, en resum, és brutal.
0: Us va costar molt elaborar aquesta proposta i finalment dur-la a terme?
1: Bueno, vam pensar a veure quina forma podíem posar alguna hamburguesa especial, posar unes textures molt especials, que siguin diferents, que ens donin identitat a La Tieta i que ens facin una nova identitat, a part que ja sabem d'on venim, que sabem que som de Titi Burger, que Titi Burger també tenia la seva identitat pròpia i tenim la seva essència. Però ara el que volem fer és que La Tieta continuï amb la ciència, de Titi Burger, però amb la identitat de La Tieta.
0: Quantes tapes veu servir, si les veu comptabilitzar, finalment?
1: Sí, la vam comptabilitzar perquè el nostre proveïdor li vam demanar 800 unitats i encara ens vam quedar sense pa. Sí.
0: Ah, això en un cap de setmana, eh?
1: En un cap de setmana, o sigui que a les 7:30, 8 de la tarda ja no en tenien pa i estaven servint fora les que ens havien demanat a les 6 de la tarda, ja no teníem res.
0: Suposo que ja penseu ja en participar, no?, a l'edició del 2027.
1: Sí, 2027 amb moltes ganes, amb molta il·lusió i, com he dit abans, la nostra meta és seguir sent un referent a Sant Andreu de la Barca, però que sigui La Tieta by Titi Burger, amb l'essència del Titi Burger. També vull dir que un agraïment a Gerard Morales, que és el que ha creat el Titi Burger, a través d'aquí, de Gerard Morales, que va crear el Titi Burger, van crear La Tieta by Titi Burger amb la seva essència, amb la seva qualitat que tenia a l'hamburgueseria de Gerard, i que volem continuar amb la mateixa essència, però innovant i amb la nostra identitat de La Tieta.
0: Per la seva banda, el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca ha rebut per segon any consecutiu el premi a la millor tapa dolça. De fet, la tartaleta de pinya caramelitzada al rom amb gelat de coco va obtindre el 39,53% de les votacions. N'hem parlat amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell.
2: Bon especial, com sempre, com totes les coses que fem allà al Palau, pues fer-ho amb carinyo i molt d'amor. I, a més, aquesta que era dolça, amb molta dolçor. Al final és buscar aquell punt que ens agrada tant a nosaltres, que és aquell punt, el contrast aquell del coco i la pinya amb el ron, que l'ha acompanyat molt bé i la gent li ha agradat molt.
0: Per segon any consecutiu, guanyadors de la millor tapa dolça.
2: Sí, tindrem que obrir un ventall nou al Palau Vell i fer una pastisseria, perquè sembla que totes les coses que fem la gent ho accepta molt bé i és d'agrair.
0: Què suposa aquest premi? Perquè també és un reconeixement, no?, de la gent que ha tastat les diferents tapes i que hagi reconegut la vostra com la millor tapa dolça.
2: Doncs reconeixement del client habitual que ve a fer la ruta de tapa i que ve molta gent de fora, del client habitual nostre a casa nostra, i després també particularment reconeixement a tot l'equip del restaurant, que també té la motivació cada any de poder treure una etapa en la qual trenqui una mica els esquemes i agafi aquell client que vingui a tastar-la.
0: Quan comenceu vosaltres a pensar i a elaborar aquesta etapa, que finalment després serà la proposta que oferiu a la Festa Major?
2: Tu saps que fem moltes coses i fem ventalls de tot tipus d'eventos i tal, però al final l'etapa aquesta de Sant Andreu la Barca surt en moments molt esporàdics al servei d'un dia, d'un servei diari del restaurant, que estem xerrant i un talla un tros de pinya, un altre fa el gelat de coco, i jo estic provant de combinar, i d'aquí surten les tapes. Normalment, de totes les jornades que hem participat, han sortit així.
0: Per aquesta tartaleta que heu fet la proposta d'aquest any, va ser molt complicat finalment decidir fem aquesta o va haver discussió?
2: Doncs te puc dir que ha sigut de les primeres tapes que va sortir directa, perquè a més aquest estiu tu saps que ha fet molta calor, van fer les proves al mes de juliol i la veritat que en plena temporada de juliol, a la calor, a la cuina, i vam tastar a la pinya aquesta camisa del Ron amb el gelat de coco, ens va entrar a tots tan bé i vam veure que, hòstia, que enganxava per la temporada que era i que era un postre molt assequible per tothom, i va entrar directe.
0: Teniu càlculs de quantes tapes veu servir durant el cap de setmana?
2: Doncs unes quantes, més o menys 425 de les salades i 100 i pico de les dolces. També és veritat que aquest any va fer molta calor. A lo millor es van vendre menys tapes que l'any passat perquè la gent no rotava tant pels locals, però clar, dins del restaurant nosaltres, el mateix client que venia a dinar al restaurant, deia, hosti, què fan allà? Doncs mira, estem fent la ruta a la tapa de Sant Andreu la Barca. I ja tastava, no? I llavors, bueno, va ser un cúmul de coses que al final, bueno, el número va ser bo.
0: Ja pensant en l'etapa del 2027?
2: Tu ja saps que surto d'aquí i al carrer ja comencem a donar la volta amb tot l'equip del restaurant pensant què podem fer, i el pròxim any hem d'anar ja per la salada.
0: Les opinions de Josep Martín del restaurant al Palau Vell de Sant Andreu de la Barca. Els dos guanyadors a les millors etapes també han rebut una cistella de productes d'alimentació gourmet. Hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet sobre aquesta edició de la Ruta de la Tapa, on s'han servit més de 6.000 tapes. Una Ruta de la Tapa on han participat també 19 establiments de Sant Andreu de la Barca amb 25 propostes gastronòmiques, 18 de tapes salades i 7 de tapes dolces. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs estem molt contents com a ajuntament i com a ciutat de que la Ruta a la Tapa, jo crec que és un gran aparador per conèixer la restauració local de Sant Andreu de la Barca. Ho hem tornat a aconseguir, més de 6.000 tapes vengudes, una repercussió econòmica en els restaurants de la ciutat de prop de 28.000 euros. Això és un gran èxit i, per tant, jo crec que anem en la bona línia. Agrair molt, molt, molt a tots els restauradors de Sant Andreu de la Barca que s'han volgut volcar, explicar, obrir els seus locals i explicar el producte i l'elaboració que fan. I jo crec que és un gran pas, o és un pas més, per explicar que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit és referent. I és referent al Baix Llobregat de gastronomia. Crec que tenim una oferta molt àmplia. Potser els que vivim a Sant Andreu, com la coneixem i anem cada dos per tres, ens pot semblar que sempre és el mateix, però la gent que ens visita de fora, perquè ens visita gent per venir a dinar i a sopar o a menjar en general a Sant Andreu de la Barca, doncs cada cop és més, i per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament també hem inclòs, doncs, la restauració com un punt troncal en què ofereix la ciutat a la gent de que hi viu, però també a la gent que ens ve a visitar, no? I jo crec que la Ruta de Tapa és un gran element que ens ajuda a vertebrar i a mostrar quina oferta gastronòmica té la nostra ciutat.
0: Valoració també positiva per part del regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
4: Doncs una valoració, com no podia ser d'una altra manera, molt positiva. Al final la ciutat respon, com sempre, a aquesta tradició de la Ruta de la Tapa en el marc, no?, de les nostres festes majors, no?, d'estiu. Per tant, un èxit en quant al nombre d'establiments que es va mantenir. Nosaltres tenim sempre a Sant Andreu de la Barca una rotació, de veritat, de restauradors que obren, que es mantenen, i també altres que marxen, però mantenim aquesta capacitat d'oferir la proposta de la Ruta de la Tapa en 19 establiments que han participat, no?, en 17 tapes salades i altres 7 tapes dolces, no?, i molt content. Al final genera un volum, no?, de tapes que es van que tenim la sort, no?, de tastar, no només els santandreuens, quasi santandreuens, sinó també la gent que s'apropa. Amb aquestes 6.200 seran una mica més perquè estem tancant els números, però potser estan al llindar de 6.400, 6.500 tapes, que això suposarà un impacte també econòmic a prop de 25.000 euros a la ciutat, no? Llavors, Al final no només és passar-ho bé també i lluir les nostres tapes i la nostra restauració, sinó que això té unes conseqüències també econòmiques, amb un impacte positiu per la ciutat, i al final doncs, tot és suma i és un èxit, penso.
0: Premi també per les persones que han fet el tast d'aquestes tapes, perquè podien votar i a través del seu correu electrònic podien optar doncs, els premis, que és un dinar o un sopar en els dos restaurants guanyadors d'aquesta edició. Per tant, aquí tothom guanya, no?
4: Exactament, aquesta és la idea, que tothom guanyi, que també se n'aprofitin d'aquesta oportunitat de poder tastar les tapes amb aquest incentiu, aquest esquer d'alguna manera per incentivar que la gent participi, i per tant un èxit amb el que tothom guanya, com bé dius.
0: Propera edició 2027.
4: Propera edició 2027, esperem que pugui oferir més tapes, també amb més qualitat, i que continuï aquest èxit, aquesta tradició tan vinculada, tan arrelada, no?, a Sant Andreu de la Barca, de la Ruta de la Tapa, i que totes i tots podem gaudir-la.
0: I entre totes les persones que han votat a les millors tapes, també s'ha sortejat un dinar o un sopar al restaurant al Palau Vell o a la Tieta by Titi Burger. Els guanyadors d'aquest dinar i d'aquest sopar han estat Javier Martín i Gemma Esperó.

0: Seguim amb més activitats de cara al cap de setmana. L'agrupació jove recupera aquest dissabte el tradicional joc de trencar l'olla amb una nova festa popular que tindrà lloc a la plaça amb Sant Claver. En té més detalls Joel Carrasco.
1: L'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca organitza una nova proposta festiva per donar la benvinguda a la tardor i alhora recuperar una tradició santandreuenca. Es tracta de la Festa de l'Olla, que tindrà lloc el pròxim 26 de setembre a partir de les 8 del vespre a la plaça Anselm Claver i que tindrà com a protagonista el tradicional joc de trencar l'olla. Una festa que ja celebrava la nostra ciutat i que la grupa recupera i l'adapta als nostres temps. Gorka Pedrosa i Clara Díaz, membres de la grupa, ens expliquen tots els detalls.
2: Doncs bé, la Festa de l'Olla va sorgir a principis d'any. Vam estar pensant doncs, que necessitàvem doncs, fer activitats noves i de més. Llavors va sorgir la idea doncs, de fer una activitat doncs, relacionada amb les tradicions, amb la cultura catalana, amb productes de la terra i de més. Llavors, alguns membres de la comissió doncs, ens agrada molt la història, ens encanta Sant Andreu de la Barca i fa poc més d'un any doncs, va sortir el llibre de Sant Andreu desaparegut i justament en una pàgina surt una foto d'un joc que es feia abans que es diu Trencar l'olla i vam dir, ostres, que guai seria doncs, recuperar i tal. I a partir d'aquí doncs, li hem donat moltes voltes, hem afegit noves idees i així ha sorgit la Festa de l'Olla.
1: El protagonista serà el tradicional joc de trencar l'olla. En què consisteix i d'on ve aquesta tradició?
2: Doncs el trencar l'olla és un joc que es feia abans, molt sovint. Totes les olles velles que es trobaven a l'altell, abandonades, doncs, per donar-li una segona vida, entre cometes, doncs, s'utilitzaven per aquest joc. I bàsicament consistia en penjar una olla d'una viga, d'una corda o de més, i s'omplia d'aigua, de farina, de caramels, i després, doncs, amb un pal, amb una canya o el que sigui, a la persona que hi era, que li havia de donar, li tapaven els ulls, donaven unes voltes i havia d'intentar trencar l'olla. Era una manera d'entretenir-se en aquells temps, no? I nosaltres doncs, volem recuperar aquesta essència.
1: Com heu adaptat aquest joc tradicional perquè es converteixi en una proposta més actual i participativa?
3: Bueno, doncs, per recuperar el joc, el que hem fet ha estat doncs, crear com un tipus de bingo, perquè a nosaltres ens encanta la festa i ens encanta la música. També una part de la grupa és crear festes amb molta música i volíem portar aquesta tradició a partir d'un bingo. Com serà una mica... Com es farà? Doncs posarem música amb DJs, amb música en directe durant tota la nit i de vegades una persona sortirà a l'escenari i dirà un número. Llavors les persones tindran els seus cartellets i faran línia o faran bingo. Un cop facin línia o bingo sortiran a l'escenari, trencaran l'olla amb molta seguretat i dins d'aquesta olla hi haurà diferents premis d'entitats i comerços de Sant Andreu de la Barca. Tindran un bon premi, la veritat, que tenim alguns premis ja pactats, com algun superet, alguns objectes que ens donen les entitats, que estan bastant bé.
1: Se sap que hi haurà dins de les olles, perquè clar, antigament hi havia aigua o farina, com comentava el Gorka, però actualment què hi trobarà la gent quan hi piqui?
2: Doncs en principi hi haurà confeti. Serà més actualitzat, diguem, perquè no volem tampoc que ningú prengui mal. Però sí, en principi hi haurà confeti i després els premis, doncs, hi ha els corresponents guanyadors o guanyadores.
3: Hi haurà confeti, però també hi haurà premis de les entitats i els comerços de Sant Andreu de la Barca. Vull dir, nosaltres fiquem confeti perquè no caben allà. Hi ha tants premis, hem de dir, que no caben dins de les olles que tenim i per això estaran repartits per l'escenari perquè tothom pugui mirar una mica i que li entrin ganes de jugar al bingo.
1: No cal revelar quin tipus de premis tindrà la gent, quins són concretament, però sí de quin estil seran aquests premis.
3: Doncs sí, per exemple, tenim un sopar per a dos en un restaurant d'aquí del poble, tenim també un altre sopar en un altre bar, tenim alguns premis d'entitats esportives, tenim també alguns objectes que venen a aquest tipus de comerços de tota la vida. No volem dir molt perquè encara estem acabant de concretar què anirà dins de cada olla i també estem parlant encara amb més entitats i comerços fins a l'últim moment, però jo crec que agradaran els premis, com sempre.
1: La música també tindrà un paper important amb DJs i música en directe. Què trobarà el públic durant la festa?
3: Doncs la festa comença a les 8. Començarem amb una mica de música en directe. Bueno, primer explicarem com funciona la festa de l'olla i un cop estigui tot explicat començarem amb música en directe, perquè sí que és veritat que com a una agrupació jove ens costa de vegades portar la música en directe perquè al final és temes pressupost, però hem volgut invertir en la festa i en algun grupet. I després sí que tindrem els típics DJs PDs, però hem volgut fer una mica la volta en aquesta festa i apostar per la música també d'aquí, del territori, música catalana, també rumbeta, també la música que representa el Baix Llobregat, que també pot ser perfectament el reggaeton i una mica tot plegat. Música que ens representi com ens representava el joc de l'olla.
1: La festa serà el 26 de setembre a la plaça Àngel Claver a partir de les 8 del vespre. Què heu preparat perquè sigui una festa per venir-hi amb amics i quedar-s'hi tota la nit? I sobretot, fins a quina hora serà aquesta festa?
2: Doncs en principi fins la 1, sonaran els diferents PDs i DJs. I també, no ho hem comentat, hi haurà servei de barra per part de la grupa. A més, hi haurà alguna novetat que també li hem donat alguna volta. Hem fet una mica de recerca bibliogràfica. Hi haurà alguna sorpresa que crec que agradarà molt. I també hi haurà servei de menjar allà, sense cap problema. O sigui, podrà venir allà, podrà passar tot el vespre i tota la nit i esperem que estiguin encantats.
1: I per acabar, per què creieu que és important recuperar tradicions santandreuenques i sobretot donar-los una nova vida a través d'iniciatives com aquesta?
2: Doncs nosaltres creiem que és, a banda de que és important, no, doncs, recuperar aquestes tradicions, no, que no es perdi aquest llegat, no? Pensem que com a joves també tenim aquesta feina de tornar una mica enrere, no? Què feien els nostres avantpassats, no? Com s'entretenien, com feien oci i aplicant, no, doncs totes aquestes idees noves que tenim avui en dia, doncs realitzar aquests actes pels joves i perquè el jovent no hagi de marxar a altres llocs per sortir de festa o per fer aquest oci.
1: La festa de l'olla se celebrarà el 26 de setembre a la plaça Àngel Claver amb bingo, música en directe, DJs i sopar popular.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un nou servei d'orientació i d'àmbit comunitari, el SOAC, adreçat a infants, joves i famílies que necessiten assessorament i acompanyament a la seva trajectòria educativa. Un servei que avui volem conèixer amb més detalls, per això ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ana Serra. Molt bon dia.
5: Hola, bon dia, Jordi.
0: També ens acompanya Elena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i també tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Ana Serra, com a regidora d'Educació, Infància i Famílies, quina necessitat ha detectat l'Ajuntament en aquest cas per posar en marxa aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari a Sant Andreu de la Barca?
5: Bé, doncs des que vam entrar a govern a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vam detectar que hi havia molta mancança pel que fa a una estructura ferma i una mica sòlida d'acompanyament i orientació, sobretot tant a infants, joves i famílies, no només en activitats més lúdico-educatives per la ciutat, sinó també en aquesta branca d'orientació. I per tant vam considerar que era molt necessari poder oferir aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari, que el que ofereix és suport a infants, joves, famílies que necessiten una orientació en diferents moments de la seva trajectòria educativa i personal.
0: Per què en aquests moments? I ara ha començat aquest servei?
5: Bé, doncs això és és un servei que porta molt de temps coent-se a foc lent, perquè les coses no es poden tirar endavant d'un dia per l'altre. No és una cosa que hagi sortit d'avui per demà, i les tècniques d'educació de l'Ajuntament doncs han fet molta feina, molta detecció de necessitats amb la xarxa que s'ha anat creant gràcies al Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que vam també impulsar amb el nostre equip de govern i que estem molt orgullosos d'haver-ho pogut fer.
0: Per tant, és una feina que ara, per fi, ja és visible, ja s'ha posat en marxa, però que darrere hi ha molts mesos de treball, no?, i d'anàlisis.
5: Exacte, diguem que ara comença a sortir la flor, però que les arrels ja fa temps que estan creixent.
0: Una de les funcions, Helena, és el fet de que aquest servei pot ajudar a prevenir l'abandonament escolar prematur. Quina realitat tenim actualment a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit? I un dels objectius del SUAC és aquest, com ho treballareu?
6: Bé, és cert que hi ha un... No són molts els alumnes, però sí que hi ha un nombre d'alumnes que doncs pot ser que per desmotivació, per circumstàncies personals delicades o per situacions diverses, no acaben de trobar la motivació o la passió per als estudis o per al sistema educatiu reglat, i sí que pots, a vegades necessiten doncs, aquest acompanyament o aquesta orientació cap a altres serveis o altres recursos que els permetin continuar estudiant. Amb la creació i el naixement d'aquest servei, la idea és poder prevenir i poder treballar de manera coordinada entre tots els agents que es dediquen a acompanyar aquests joves per poder evitar, no, que poder-los deixar de la mà, no, i que acabin abandonant, sinó que buscar recursos i alternatives davant d'aquestes situacions.
0: Clar, el SOAC s'adreça a infants joves, però una part molt important que són les famílies, que són les que també han d'ajudar en tot aquest procés, no? És una part també molt important.
6: Sí, el SOAC
0: important
6: també...
0: Important la vostra feina, evidentment, però si no hi ha aquest acompanyament familiar...
6: Sí que és important el tema de les famílies, però també és important poder escoltar els joves i poder parlar amb els joves per després poder parlar amb les famílies. Aleshores, sí que el SOAC principalment pretén treballar amb el jove, acompanyat de la família, òbviament, però és el jove que, si té ja més de 16 anys, que és una mica el públic Diana, no?, de 16 a 25, més o menys, que és quan comencem a decidir i a prendre decisions en relació a l'itinerari acadèmic que volem, i formatiu que volem seguir, la idea és poder-los escoltar, poder-los acompanyar i poder també acompanyar-los a l'hora de parlar amb les famílies per prendre aquestes decisions.
0: Aquest acompanyament com es fa? Per exemple, un jove decideix o coneix el servei del SOAC, decideix anar a fer una visita. Quin és el procés que es fa? Com actueu des d'inici?
6: Exacte. El procés pot ser per diverses vies. Des de que un jove pot venir directament a l'Ajuntament, a la segona planta de l'Ajuntament, a l'Educació, a demanar pel SOAC, o bé a les tardes a l'Espai Jove, els dijous a la tarda, també pot venir a demanar pel SOAC, i ho poden fer tant presencialment, venen un dia, i si hi ha cites disponibles poden ser atesos, i si no se'ls donaria hora, o bé poden demanar hora a través del web de l'Ajuntament. També estem en coordinació amb tots els centres educatius del municipi i aleshores treballem de manera coordinada tant amb els centres educatius com amb les orientadores dels centres educatius per poder valorar doncs, si hi ha joves que han de ser derivats al servei ho puguin fer a través de l'institut també.
0: Per tant, aneu on estan els joves. Aneu directament. Ja heu parlat de l'exemple de l'Espai Jove.
6: Sí, exactament.
0: Hi ha molts joves que s'hi concentren i també joves que serien aquest perfil, no?, que entraria...
6: Exactament. Com també estem en contacte amb escoles velles, amb tot l'equip de professionals del reenganxa't i de les proves d'accés.
0: Un altre vessant és que aquest servei també ajudarà en qüestions molt pràctiques, com les beques, les prescripcions, l'homologació d'estudis, que en molts casos ja no només... els propis infants i joves, sinó les pròpies famílies també necessiten saber quin és l'itinerari i com ho poden resoldre, no?
5: Exacte. Moltes vegades les famílies es troben amb aquesta inquietud de no tenir el coneixement de quins són els passos a seguir doncs, quan un jove, per exemple, acaba l'ESO o pel que sigui, doncs no l'ha finalitzat, doncs quines oportunitats pot tenir aquell, el seu fill o filla i quina és la millor manera d'acompanyar-lo. Perquè pensem que els propis joves moltes vegades tampoc saben ni tenen clar què volen fer, què els agrada, quines propostes ofereix el món educatiu per ells i elles. Per tant, tenir una persona a la que pugui adreçar-se, que tingui aquesta via directa i personal, que pugui connectar, no?, i poder doncs, explorar junts aquestes opcions que hi ha, i també, evidentment, amb les famílies, perquè també és veritat que treballem amb les expectatives, moltes vegades familiars, que bueno, hi ha vegades que corresponen i hi ha vegades que no, amb les inquietuds o amb les necessitats que pugui tenir el jove.
0: Aquí també hi ha una part de motivació, no? Vosaltres també treballeu amb aquesta motivació per aquest jove, no?, que s'acosta o que vosaltres detecteu i aneu a aquest jove i hi ha aquesta part de motivació també, de motivar-los a continuar.
6: Exacte, i de poder destriar o buscar, no? En què destaquen, quines són les seves habilitats, quines són les seves capacitats.
0: Us marqueu alguns objectius a curt o a llarg termini arran de l'inici d'aquest SOAC?
5: Mira, jo diria que per mi ara, que és una mica l'inici, seria poder donar a conèixer aquest servei, que les famílies i els joves sàpiguen que es poden adreçar a l'Ajuntament, que hi ha un servei exclusivament pensat per ells i elles, i que no estan sols en la tria ni en el camí de poder no, desenvolupar-se al màxim que puguin. I per tant, doncs, per mi l'objectiu principal seria que es doni a conèixer aquest servei, que continuï sent accessible i que perduri molt de temps. Ah, i també d'altra banda, que com sabem i esperem que aquest servei, doncs, tingui molt d'èxit, que comencem a veure que hi ha menys demanda de joves, doncs, que estan en risc d'abandonament escolar, per exemple, no? Perquè voldria dir que els hem pogut detectar, que hem pogut treballar aquesta motivació, que hem pogut fer un acompanyament cada vegada més precoç per evitar, doncs, aquestes lagunes que a vegades es produeixen.
0: Donem telèfons de contacte, correus electrònics on es poden adreçar la gent interessada en aquest servei del SOAC. Helena.
6: Sí, el telèfon és el telèfon de l'Ajuntament, el 93 635 6400. Poden trucar directament amb l'extensió 229 i demanar pel SOAC, i si no, poden adreçar-se també al correu del Pla Educatiu d'Entorn, que és plaeducatiuentorn@sabarca.cat.
0: Doncs aquesta és l'adreça electrònica, el telèfon, el SOAC, que atén dimarts, dimecres i dijous a l'Ajuntament de 9 a 2 i els dijous a la tarda, com dèiem, davant de la ràdio, l'Espai Jove de 4 a 7.
6: I jo també voldria afegir que aquest servei no només atén a joves, que hem estat parlant molt dels joves, sí, no? Però sí que també un dels objectius és poder atendre aquelles persones que en el seu dia potser van abandonar els estudis i que ara, passada la seva trajectòria vital, doncs es troben en possibilitats de poder reprendre aquests estudis, puguin també ser atesos i venir a preguntar per veure quins serien els camins de reinserció al sistema educatiu.
0: Doncs, per tant, tota aquesta informació a través del SOAC, aquest nou servei que posa en marxa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, el servei d'orientació d'àmbit comunitari, que esperem que s'utilitzi, i ja que els objectius són prou importants, no?
5: I tant, esperem que, doncs, això, que es doni a conèixer, gràcies també a mitjans que ens fan la difusió d'aquesta informació, que trobo que és fonamental, i per tant, que, doncs, que totes les persones que tinguin l'interès, la inquietud, el neguit d'estar en aquest moment educatiu, vital, de necessitar aquest acompanyament, doncs que ens vinguin a trobar, que nosaltres els rebrem encantats.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Família a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. També Helena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
5: Gràcies a vosaltres.
6: Gràcies.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem preguntat als usuaris de la línia L63 si estaven satisfets o no davant de l'augment de la freqüència de la línia d'autobusos.
1: Els usuaris de la línia L63, la línia d'autobús que connecta Sant Andreu de la Barca amb Barcelona, han valorat positivament l'increment de la freqüència de pas del servei. Una setmana després de l'entrada en vigor de la mesura, els santandreuencs que utilitzen habitualment aquest transport destaquen que disposar de més expedicions els facilita els desplaçaments i redueix els temps d'espera a les parades. L'augment de freqüència busca donar resposta a la demanda dels usuaris, especialment en les hores de més afluència. Els passatgers consultats consideren que la millora pot facilitar la mobilitat entre Sant Andreu de la Barca i Barcelona i reclamen que es mantingui un servei amb prou freqüència per adaptar-se a les necessitats del dia a dia.
7: Vostè habitualment agafa l'autobús?
8: Sí, todos los días.
7: Todos los días, o sea que es una usuaria típica dels autobusos.
8: Todos los días, sí.
7: A on va normalment?
8: A la fàbrica de Baja.
7: O sigui, que va a direcció cap a Martorell?
8: Plaça Sonio, que trabajo, sí, sí.
7: Sabia vostè que han augmentat la freqüència dels autobusos, sobretot la línia L63?
8: Sí.
7: Que havies entrat?
8: Sí. porque me lo voy a pasar.
7: ¿Y qué te sembla que hagin?
8: Bien. Todo lo que hagan por la gente, muy bien.
7: ¿Alguna vegada has agafat l'autobús per anar cap a Barcelona?
8: No voy nunca.
9: No.
7: Mai?
8: No voy nunca. Si voy como mi hija, mi marido.
7: ¿Pero qué le sembla que ara es pugui anar amb més facilitat, que hi hagi més autobusos?
8: Bien, todo lo que sea por un bien para los ciudadanos, lo veo todo estupendamente.
7: ¿Qué le sembla a usted? ¿Qué es millor, agafar l'autobús o el cotxe?
8: Yo el autobús.
7: ¿Por qué? ¿Por qué es millor? Explícale a la gent.
8: Porque es muy difícil aparcar. Y entonces tienes, según qué zona tienes que pagar. Y no está la cosa para pagar.
7: Y no només això, també la caravana, no m'imagino?
8: La caravana, y llega hasta del médico, bueno, muchas cosas.
7: ¿Y li surt més econòmic, vostè que agafa l'autobús, li surt més econòmic comprar el billet d'autobús o pagar la gasolina?
8: La tarjeta. La gasolina no, porque no voy casi nunca.
7: ¿Ustedes por qué cogen el autobús hoy?
10: Para ir a Palleja y llevarla al hospital de día.
7: ¿Qué le parece que hagin ampliat la freqüència d'autobusos?
10: Que haya más autobuses, sí, perfecto.
7: ¿Qué li sembla?
10: Me parece muy bien que ponga más autobuses.
7: Hi hauran quasi gairebé el doble d'autobusos de freqüència direcció Barcelona i de Barcelona cap a Sant Andreu de la Barca. Creus que era una mesura necessària?
10: Bueno, me parece muy bien que haya más autobuses para Barcelona y para aquí, para Sant Andreu, o sea, Martorell.
7: Vosaltres amb quina freqüència agafeu l'autobús?
10: Quasi a diario.
7: És a dir, que és una mesura que l'agraireu?
10: Sí.
7: Per què utilitzeu l'autobús normalment?
10: Normalmente yo siempre he ido con coche a todos los lados. Pero ahora, como yo tengo problemas de los pies, pues no cojo el coche.
7: ¿Y cómo es de agradecido? ¿Cómo es de agradecido agafar el autobús? ¿Se va más rápido que en coche?
10: A veces sí, otras no. Porque si te metes por la autovía, coges y tienes ahí caravana o algún accidente, pues normalmente tardas más.
7: ¿Alguna vegada heu agafat l'autobús per anar a Barcelona?
10: Sí, algunas veces.
7: I amb el nou carril d'autobús, suposo que arribeu ràpid, no?
10: Sí, eso va perfecto, porque cuando llegas ahí al desvío de Molins de Rey ya te metes en el carril de los autobuses y va divino, no hay caravana. A las 7 de la mañana, por ejemplo, es imposible ir con coche.
7: És a dir, que una mesura que celebreu, no? És una mesura que celebreu.
10: Me parece muy bien que hayan hecho eso.
7: ¿Vostè agafa l'autobús normalment?
9: Sí.
7: Vostè acaba de baixar l'autobús, per tant, sí que l'agafa. D'on ve?
9: De Molins de Rei.
7: Per què l'agafa? Per treballar, per oci, per què l'agafa?
9: Perquè m'agrada agafar el bus, m'agrada.
7: Millor que el cotxe?
9: Sí.
7: Per què és millor agafar l'autobús que el cotxe?
9: No sé, per mi és més còmode, no tinc problemes d'aparcament, m'agrada. Sempre ho he fet, controlo a través de l'aplicació Solet i Sauret, indica l'hora, me va molt bé.
7: Coneixies la notícia de que a partir de fa una setmana, ja portem una setmana, que el bus L63, que és el que va des del Palau fins a Barcelona, dobla la freqüència, hi ha molts més autobusos.
9: Ah, perfecte.
7: Aquest autobús l'ha agafat alguna vegada per anar a Barcelona?
9: Sí, que para... espera un segon,
7: Diagonal.
9: Sí, però a Francesc Macià, sí. Sí, que l'agafo.
7: O sea, que li sembla, aquesta notícia li sembla bé, m'imagino, no?
9: A mi me perfecta. He d'anar a la clínica Barraquel moltes vegades i està molt a prop. O sigui, baixo i camino dos carrers i ja està.
7: Perquè abans, no sé si ho té controlat, més o menys, cada quantes hores passava l'autobús?
9: No sé, jo miro a quina hora tinc el metge i agafo el bus. No tinc una hora, no sé, la freqüència no ho sé.
7: Bueno, m'imagino que ara quan miri l'aplicació tindrà més seguit l'autobús.
9: Sí, m'anirà perfecta.
7: O sea, que ho considerem una bona notícia, no, per vostè?
9: A mi perfecta.
7: ¿Usted normalmente coge el autobús? ¿Hacia dónde lo coge? ¿Usted lo coge para ir a visitar a familiares? ¿Para hacer qué?
11: Para todo.
7: Para todo. O sea, usted una mujer que utiliza mucho el autobús.
11: Sí, sí.
7: ¿Mucho más que el coche?
11: El coche no tengo carnet.
7: Entonces sí, o sea, utiliza el autobús.
11: Sí.
7: ¿Normalmente hacia dónde viaja con el autobús?
11: A donde yo vivo, en Corbera, de para acá, para allá, y donde Martorell, donde tenga que ir.
7: O sea, por la zona, Martorell, San Andreu, sí, Corbera...
11: Barcelona.
7: ¿A Barcelona también va?
11: Claro.
7: Entonces usted ha cogido alguna vez el autobús L63, ¿no? Me imagino, que es el que conecta el Palau con Barcelona. ¿Qué le parece ese autobús? ¿Es cómodo? ¿Te lleva hasta Barcelona y encima hay el carril bus y no haces caravana, ¿no? Me imagino.
11: Bueno, depende.
7: ¿Te has enterado de la noticia que han duplicado la frecuencia del autobús L63, que es el que va de aquí del Palau a Barcelona? Y por eso le estaba preguntando qué le parece esta noticia. Habrá el doble de autobuses. ¿Le parece bien, no? Que haya más autobuses.
11: Hombre, y tanto. Ojalá este que viene y diera más viajes de Corbera.
7: Claro, este autobús permitirá que la gente no se tenga que esperar tanto rato.
11: Ahí está la cosa.
1: L'ampliació permet passar de les 25 expedicions diàries actuals a un total de 46 serveis els dies laborables, fet que representa un increment global del 84%. En concret, el servei en direcció a Barcelona ha de passar de 15 a 26 expedicions. Això representa un increment de més del 70%, mentre que en sentit Sant Andreu de la Barca s'incrementa de 10 a 20, un increment del 100%.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El proper 30 de setembre realitzarà la conferència inaugural del curs educatiu 2026-2027 amb un acte que realitzarà en el Teatre Núria Espert. Per conèixer tots els detalls, avui ens acompanya Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Família de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya Elisabet Manzano, tècnica d'Educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
0: 30 de setembre, Teatre Núria Espert, conferència inaugural del curs educatiu, com és habitual, un curs que va iniciar-se a principis d'aquest mes de setembre. Més de 3.800 alumnes han començat aquest nou curs. L'objectiu és donar la benvinguda i l'objectiu també aplegar doncs, tota la comunitat educativa en un mateix acte, no?
1: Sí, des de la Regidoria d'Educació, Infància i Famílies ens agrada començar el curs, malgrat, diguem que és una conferència inaugural del curs educatiu, sempre procurem que sigui a finals de setembre perquè així també donem una miqueta de marge als, de cara als centres educatius, famílies que hagin pogut fer una adaptació no, d'inici i que no enganxem ningú així com a traspié. Aleshores, el que pretenem amb aquesta conferència inaugural és, com deies, doncs, donar la benvinguda a aquest curs, crear comunitat i parlar i compartir doncs, de temes rellevants d'educació, ja sigui doncs, amb la benvinguda per part institucional de l'Ajuntament, que seria l'alcalde en primera instància i jo com a regidora, i també podent comptar amb la participació de diferents ponents també doncs, rellevants, que en aquest cas és la participació de Míriam Tirado.
0: Sempre s'intenta buscar alguna persona rellevant, no?, i relacionada amb el tema de l'educació.
1: Exacte.
0: Aquí han vingut gent com David Bueno, per exemple.
1: Sí, aquest any hem decidit convidar Míriam Tirado, que és consultora de criança conscient, escriptora i periodista, també especialitzada en maternitat, paternitat, criança i adolescència, que ens parlarà d'educar i acompanyar en presència. I pensem que és un magnífic moment de poder convidar tota la comunitat educativa. I quan parlem de comunitat educativa sí que vull deixar molt clar, perquè hi ha vegades que la gent pregunta, que no és només els professionals de l'educació, ni són mestres, ni són... No, és tothom qui acompanya en el camí d'educar. I aquestes persones doncs, són famílies, són docents, són persones que treballen... Bueno, que la seva feina és relacionada amb l'educació. Són persones que els interessa l'educació. No cal ni que treballin d'això. Per tant, tots... formem la comunitat.
0: Teatre Núria Espert, com dèiem, a 6:15 de la tarda, el 30 de setembre. Míriam Tirado, experta en educació, escriptora, més escriptora d'èxit, tots els seus llibres, des del fil invisible, que per cert en el Teatre Núria Espert podrem veure properament l'espectacle, des dels llibres doncs per exemple solucionar qüestions com les rabietes, no?, que de fet té un llibre que es diu així, o per exemple els de Guan, que també estan tenint molt d'èxit ara, però volem saber de què parlarà exactament en aquesta conferència, i per això Elisabet Manzano, com a tècnica d'educació i també dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn, ara ens donarà detalls de què parlarà concretament també en Míriam Tirado en la conferència inaugural del curs educatiu.
2: Doncs sí, Jordi. Míriam Tirado, com a experta en criança, fa ponències de moltes temàtiques diverses i en concret hem volgut escollir aquesta temàtica, educar des de la presència, doncs perquè en realitat creiem que és un repte actual, no? Vivim en la societat de la pressa, de la desconnexió, i d'alguna manera veiem que aquesta societat en la que vivim impacta directament.

0: menjador, monitors i monitores de lleure, que podran acompanyar els infants per a aquelles famílies que tinguin la necessitat de venir amb els seus fills o filles a la conferència.
1: Important també, a final de la conferència, Miriam Tirado signarà llibres.
0: Correcte, sí. L'autora doncs dedicarà uns minuts al final de la conferència a apropar-se a totes aquelles persones que tinguin interès en conèixer-la, saludar-la i poder signar algun dels seus llibres, dir als ciutadans que poden portar, si tenen llibres de la Míriam, de casa seva, perquè la Míriam els hi signi, i si no, hi haurà una llibreria del poble que s'ha mostrat interessada en muntar una paradeta amb llibres de la Míriam per poder-los adquirir en aquell moment si ho desitgen.
1: 30 de setembre, 5:30 de la tarda, Teatre Núria Espert. Cal inscripció prèvia?
2: Cal inscripció prèvia. En el cartell de l'activitat hi ha un codi QR i també facilitarem l'enllaç perquè sigui més fàcil. Aconsello a tothom que no s'adormi, que ja tenim moltes inscripcions que ens estan arribant, i per tant doncs us animem a que vingueu, que participeu, i que serà una conferència també molt pràctica i molt dinàmica, per tant passarem una molt bona estona.
1: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos, que esperem que vagi molt bé, que omplim el Teatre Núria Espert. També gràcies a Elisabet Manzano, tècnica d'Educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Gràcies per acompanyar-nos i, com dèiem, esperem que omplim el teatre perquè el tema interessa.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Jordi, molt bé.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
1: És la llengua d'aquí. David Benito, ben tornat a la Rambla 54.
2: Bona tarda, gràcies a tots.
1: David, avui parlem amb tu de parlar del català de les Terres de l'Ebre, que deixa'm explicar que és el territori de Catalunya que més fa servir la nostra llengua en el seu dia a dia, o sigui que d'entrada felicitats.
2: Moltes gràcies. Fa anys que ostentem este títol i la veritat és que és molt gratificant veure com aquí a les Terres de l'Ebre conservem este ús del català i que som encara el territori on més lo fem servir de forma habitual.
1: Doncs t'he felicitat i també t'he de dir moltes gràcies. Ja, a més d'aquest ús que feu per sobre de la resta de Catalunya, paraules ebrenques que coneixem més o menys com xiquet o xalà. T'he de dir que això de xalà a Vilanova i la Geltrú també ho fem anar força i nosaltres estem bastant més al nord.
2: Sí, bueno, hi ha paraules que les compartim, però crec que també

0: molts han fet molt nostres, ho dius, Xiqueto, Xalà, però se coneixen també altres indrets de Catalunya i també això és bonic veure com se comparteixen algunes de les paraules.
1: Exacte, per exemple, nosaltres en tenim una a Vilanova, que és Moixó, que de fet som el darrer poble venint del sud, que la diu i designa qualsevol ocell petit. Em sembla que vosaltres aquesta també la teniu.
0: També la tenim. I a més, t'he de dir que Montllaio, de mal nom, era Rafael de Moixó, i que, per tant, esta paraula en concret la tinc molt, i, de fet, porto un tatuatge d'un moixó aquí al braç, i la veritat és que esta paraula sí que la conec bastant.
1: David, i moixó per vosaltres, perquè nosaltres ho fem anar com per qualsevol ocell petit. Hi ha zones en què un moixó és exactament un pardal. No sé vosaltres en quin equip esteu.
0: Nosaltres més ho diem per pardal, però sí que és veritat que es fa servir per qualsevol ocell, però en general ho diem més per pardal.
1: Doncs, David, si et sembla, anem per les paraules abrenques menys conegudes, que és pel que t'hem trucat avui. En aquesta cançó que ens has recomanat, La lliçó, de Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, he escoltat, per exemple, agranar i abadejo. Què vol dir agranar i què és un abadejo?
0: Mira, són uns grans ambaixadors, los Quicos, i en esta cançó expliquen molt bé algunes de les paraules que tenim aquí. Agranar vol dir, en concret, escombrar. O sigui, aquí, quan fa servir una escombra, diries una granera, i el fet d'escombrar li diem agranar. I abadejo, que ho diem així, abadejo, és un bacallà.
1: I clar, no té cap
0: quan
1: vincle.
0: Quan tu vas a comprar
1: al mercat... No té cap vincle amb bacallà, vull dir...
0: No, però és una paraula que fa molts anys que s'utilitza aquí. De fet, quan tu vas al mercat municipal, per exemple, a Tortosa, vas a comprar abadejo, no vas a comprar bacallà. I, de fet, aquí a Tortosa t'he de dir que, no sé per què, perquè tampoc és que això sigui tradició d'aquí, l'abadejo de Tortosa és bastant famós i bastant conegut.
1: Doncs mira, no, com traduint la dita castellana, no ens n'anem a dormir mai sense aprendre coses noves. I abadejo, a més t'he de dir que jo he fet una mica de recerca i tal, i ho he posat al cercador del DIEC, i és tant abadejo com agranar, són dues coses que he trobat a l'Institut, al diccionari, perdó, de l'Institut d'Estudis Catalans, o sigui que són legals.
0: I tant. Sí, moltes vegades ens diuen segur que aquesta paraula no està ben dita o és un castellanisme. No. Tenim paraules que són legals, com tu dius, i que encara són servir, que també és molt bonic veure com aquestes paraules una mica més tradicionals encara s'acaben dient i que les noves generacions també l'utilitzen i que és el que fem servir al dia a dia.
1: Els Quicos també mencionen xalera, que ve de xalar, que ja n'hem parlat, de passar-s'ho bé. En sabem molt, al Rambla 54, de passar-nos-ho bé. I també he escoltat a la cançó telefonar o faena. Jo faena sí que ho associo més al vostre parlar, a les Terres de l'Ebre, però això de telefonar em sona com antic, com d'àvies, no?
0: Sí, bueno, jo crec que també ara això s'ajunta que no sé si telefonem ja massa, però també t'he de dir que ho diem d'una altra manera, picar.
1: Sí.
0: Picar per telèfon també és telefonar.
1: I vosaltres dieu picar.
0: Maneres de dir-ho. Sí, cada vegada s'utilitza més el terme... Bueno, jo crec que habitualment utilitzem el terme de picar. Vaig a picar a ma mare, per exemple.
1: Que potser més al nord fem servir més el trucar.
0: Sí.
1: Curiós, també. David, i més paraules i expressions que vulguis que descobrim?
0: Vinga, va, et vaig a posar una miqueta a prova. A veure si jo et dic una acció, que és gitar-se, me sabries dir què vol dir.
1: Uf, gitar-se, ni idea, digue'm.
0: Pues gitar-se vol dir anar-se'n a dormir. O sigui, quan estàs ja molt cansat i dius allò de me'n vaig a gitar, és que te'n vas a dormir, que et vas a ficar-te al llit. Ja preparat per el teu cafè o el teu té per anar a dormir, pues això, gitar-se.
1: Sembla just al revés, no? Sembla, ho associaria a gitar-se, com més a moure's.
0: Com de moure's, no?
1: Anar a dormir.
0: Sí, de fet, jo recordo, per exemple, que el meu germà va viure un temps a Girona i esta paraula els hi sobtava com algo dolent, gitar, com això, activar-se, no?
1: Vinga, doncs, una altra, va. No n'encertaré ni una, ja ho estic veient.
0: Seguim en accions, per exemple, escurar.
1: escurar, que no sigui escurar un iogurt, allò de menjar-se'l tot, o no?
0: Vosaltres ho dieu així, sí. Però nosaltres escurar és netejar els plats, el fet de, després de menjar, i que el teu pare o la teva mare diu, ves a escurar els plats, doncs vol dir netejar-los, però en aigua i sabó, netejar els plats.
1: I ho podríem adaptar a l'escuraplats o no? O si està mecanitzat i anem de dir rentaplats.
0: Ja li diem rentaplats, en això sí, sí. I si no ho fas, pot ser que ton pare o ta mare té malde. Què vol dir malda?
1: Deu voler dir, doncs, renyar-te o...
0: Molt bé, sí, sí.
1: No? Per context, ho he tret.
0: Maldà. Sí. I, prèviament, també et pot dir, mira, per a que no hagués d'escurar els plats, millor que anéssim a fer un mosset fora de casa.
1: Això deu voler dir sortir a menjar alguna cosa. Fer un mos, sí. Això sí que potser és una mica, està una mica
0: és
1: més
0: És una mica estès. Més estàndard, no?
1: Sí. Sí.
0: El mosset és anar a menjar algo fora de casa que no implique un gran àpat.
1: Vinga, doncs, va, l'última.
0: Vinga, va.
1: Ai, el desempat, no serà un desempat perquè hauré perdut estrepitosament, però vinga.
0: Me fas dubtar molt. Mira, te diré una expressió que diem aquí, que és fer momos. Fem és una expressió momos. Que utilitzem bastant.
1: Ostres.
0: Sobretot els xiquets i les xiquetes, a vegades, mos fan momos.
1: Ai, no sabria què dir-te. Fer-se
0: petons, dir fer ganyotes.
1: No. Fer ganyotes. Fer
0: ganyotes. Ah. Sí, el típic que un nen treu la llengua.
1: La llengua.
0: Vol dir... fer momos, nosaltres li diem fer momos.
1: Ah, mira, curiós, fer momos. David, va, jo te'n regalo una de paraula. A canvi de tot aquest coneixement que avui ens has portat al Rambla 54, te'n regalo una de vilanovina, que és un verb.
0: Vinga.
1: Esgangalar. Toma.
0: Ostres,
1: ja.
0: És complicat estar dir, eh?
1: Sí, però és bonica, jo trobo que és bonica, que té sonoritat, esgangalar. És una d'aquelles coses que jo la dic freqüentment i la gent em mira com vulguem dir que diu aquesta boja, no?
0: És difícil, no sabria dir-te, doncs, perquè a més no hi ha cap pista aquí que pugui endevinar.
1: No, la veritat és que no. I és una paraula molt concreta que es fa servir quan tens uns pantalons d'aquests amb goma o roba interior, unes calces o uns calçotets,
0: sí.
1: que la goma s'ha donat. Doncs que estigui donada és estar esgangalada. És
0: Ostres.
1: Això.
0: Molt bé, o sigui, és com
1: no
0: una
1: sé
0: cosa
1: per què
0: molt
1: els vilanovins hem desenvolupat aquest llenguatge, però és així.
0: Mira, jo també he après una paraula nova que sempre està bé, això.
1: Doncs vinga, David Benito, encantada d'haver-te tornat a saludar i que hagis ampliat una mica el meu vocabulari i el de tota l'audiència. Fins aviat.
0: Gràcies. Me n'han quedat moltes, eh? Ja, o sigui, com
1: doncs
0: un altre
1: repetirem,
0: per parlar-ne més.
1: Pues,
0: i tant.
1: Farem un segon concurs de paraules tortosines. Si
0: molt
1: convé,
0: bé.
1: Convidaré a l'Arnau i a la Gisela i a l'Ivan i a tothom aquí a participar. Que no
0: Fem
1: sigui
0: un concurs,
1: jo,
0: molt
1: exacte,
0: bé.
1: Exacte, que no sigui jo l'única que faci el ridícul. Vinga, moltes gràcies.
0: Vinga, una abraçada.
1: Una altra.

0: Hola, Anna, sóc Adrià Duc de Baix Camp Ràdio. Sabies que els dofins, que són molt simpàtics, intel·ligents i molt macos, doncs sembla que amb els pescadors de Cambrils no s'hi porten tan bé. I és que els pescadors de la confraria estan patint els atacs d'aquests animals a les seves xarxes de pesca amb els desperfectes i els problemes que això comporta. Així que demà volem parlar amb tu per conèixer una mica millor aquesta problemàtica, saber com estan afectant aquests atacs al dia a dia dels pescadors, quines conseqüències tenen per al sector i si hi ha o no alguna manera de fer compatible l'activitat pesquera amb la presència d'aquests dofins, perquè una cosa és veure un dofí saltant al mar i penses, uau, és preciós, i una altra molt diferent és trobar-te que t'ha deixat la xarxa feta caldo. Així que demà en parlem amb tu per conèixer què està passant a Cambrils i com ho estan vivint els pescadors. Moltes gràcies, Anna, i ens veiem demà.
1: Ei, Adrià, és un tamasso, això de la cara fosca dels dofins, eh? Aquí estem expectants per veure què ens expliquen els pescadors de Cambrils, perquè doncs ens ha caigut el mite del flipper. A veure què diuen. Demà t'esperem. Vinga, una abraçada.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Radio Sió Agramunt.
1: Jo, futbolera, no en sóc massa. Però com que la seu de la xarxa està al costat del camp del Barça, doncs sí que tenim clar més o menys quina setmana juguen els blaugranes i quina setmana no. Més que res perquè a vegades sortim de les instal·lacions o de la ràdio i ens trobem tota aquella marabunta que ve cap aquí. Quan és que sí, com us deia, hi ha riuades de persones que passen per aquí al davant, direcció al camp, i tots porten samarretes dels seus ídols. Que si Lamine Yamal, que si Pedri, que si Rafinha... Però entre els jugadors hi ha un corredor que posa ordre, que és molt necessari i que mai no té una samarreta de marxandatge, que és l'àrbitre. Txell Barnaus, benvinguda al Rambla 54.
3: Hola, molt bona tarda.
1: Txell, de seguida ens presentes qui t'acompanya, que ja ens queda més o menys clar que és un àrbitre de futbol. Però abans, com que és el primer dia que parlem, doncs et vull demanar que ens facis 5 cèntims de qui sou tu i Ràdio Sió. Què ha de saber l'oient de vosaltres?
3: Doncs mira, començo per dir-te que estem molt contents de poder participar al Rambla 54 perquè és la primera Rambla que tenim a Agramunt, ja que no en tenim cap Rambla, tot i que sí que tenim un riu i un raval. No sé si saps quina és la diferència entre un i l'altre.
1: Doncs ara mateix no massa, quina?
3: Doncs mira, la principal diferència rau en el fet que el Rambla neix d'un element natural, que és un riu sec, i que funciona com un passeig central, no? Mentre que el Raval neix d'una divisió històrica, que és un barri fora de muralles.
1: Ah, doncs amb el permís del Pol Rodríguez, avui en el vostre cas rabalejarem, potser, amb Ràdio Sió. Txell, per què Ràdio Sió i no Ràdio Agramunt?
3: Doncs mira, la ràdio es diu així pel nostre riu, que es diu el riu Sió. Som una emissora amb 44 anys d'història impulsada pel grup escènic agramuntí en motiu de la festa major i que a dia d'avui continua amb la vocació de ser la veu d'Agramunt i de tota la ribera del Sió, que abarca des de la Segarra, passant per Urgell, fins a la Noguera, on desemboca el riu Sió al Segre.
1: I de tu, Txell, què ens en vols explicar?
3: Doncs mira, dir-vos que sóc periodista de professió i que porto vinculada a Ràdio Sió més d'una dècada. Sóc una apassionada de la comunicació local perquè al llarg de la meva trajectòria en aquest mitjà he descobert que els mitjans de comunicació local són molt més que informació. Som territori i fem territori. I això em fa sentir vinculada a una terra, que és la meva, on també participo en la vida social en diferents entitats. Per exemple, sóc tabalera als Diables, participo a la Fe de l'Escola, entre altres. I a més, i això ens porta al tema de l'entrevista d'avui, al cap de setmana me'ls passo entre pavellons, perquè el meu fill juga a futbol sala.
1: Així tu sí que ho controles, això del futbol. Em quedo més tranquil·la, eh?
3: Bueno, diríem que sí per dir alguna cosa, però avui, com dèiem, no parlarem de partits, ni de resultats o jugadors. Avui parlarem d'una altra figura essencial en el joc, com són els àrbits. En tenim a un, en Gerard Creus, que és agramuntí, però que amb aquesta professió dels àrbits ha visitat els camps d'esports de mig Catalunya. Gerard, benvingut al Rambla 54.
4: Moltes gràcies, molt bona tarda.
1: Gerard, si et sembla, comencem pel principi. Tu com arribes a l'arbitratge? Ja entenc que un jove aficionat al futbol vulgui ser Lamine o Cubarsí, però que vulgui ser àrbitre, el vostre paper és clarament més desagraït.
4: Sí, la veritat és que normalment el problema és aquest. És a dir, som la figura més que no agrada tant, però bueno, jo en el meu cas recordo que, pues, per exemple, al pati de l'escola moltes vegades sí que pues, ja havia fet d'àrbit amb les meves targetes, el meu xiulet i això, i bueno, és a dir, vaig estar molt temps arbitrant pues, que si el torneig de futbol sala d'aquí a Gramunt de la mateixa vila o la canalla petita abans que fos federada. I arrel d'això, pues, una vegada parlant amb un company, pues, em va dir, hosti, per què no t'apuntes? I llavors bueno, em vaig ficar com a àrbit federat i aquí va ser pues, on va començar diguem, la meva trajectòria arbitral com a àrbit dins de la federació.
3: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Quants anys fa que arbitres i quines categories has passat?
4: Doncs arbitrant sempre em vaia un any o així, és a dir, no sé si aquesta serà la 16a o 15a temporada o 17a, però per allà està. Les categories per les que he passat ha sigut bueno, des de tot el futbol base i llavors a nivell amateur pues, des de quarta, tercera, segona catalana, primera catalana, lliga elit i fins i tot pues, bueno, assistent de tercera divisió i fins i tot també havia anat pues, al seu moment a segona divisió B com a assistent.
1: I actualment en quina estàs? Actualment què fas com a àrbitre?
4: Sí, actualment estic com a àrbitre de primera catalana i bueno, vaig d'assistent pues, a això, tercera divisió i lliga elit, que són les categories superiors.
1: Gerard, una vegada la Maite Nieto, que és l'estilista d'aquí de la xarxa, em va renyar amb raó, he de dir-ho, perquè parlo de pintar i no de maquillar. No vull que això ens passi a la Meritxell i a mi amb tu. Un partit es pita, es xiula o s'arbitra? Hi ha alguna manera més respectuosa de dir el que feu? Aclareix-nos aquesta nomenclatura, si és que hi ha alguna diferència.
4: Sí, la diferència, sobretot per mi, i bueno, alguna vegada que ho hem parlat, és... arbitrar és tot el tema de gestió del partit, gestionar pues, des de les emocions, tant des de l'àrbit com en aquest cas els jugadors i això, i mentre que pitar seria única i exclusivament aplicar el reglament, mentre que arbitrar abarca molt més que tot el que seria pitar les accions que es veuen o prendre decisions, sinó que prendre les decisions en funció d'un context.
1: Uh-huh. O sigui que arbitrar seria el que fas des de que surts de casa i vas al partit fins a que surts del camp, un cop acabat el partit, i pitar seria l'acció concreta. És això?
4: No. És a dir, pitar seria jo entro al camp i el que veig és pito, hi ha una falta, la pito, això és targeta, trec la targeta. Arbitrar seria, hi ha accions que són blanques o negres, és a dir, una vermella que és vermella o una acció que és groga, però després hi ha moltes accions amb matisos, val? O per exemple, anem a una que és, a vegades és més fàcil, el fet de protestar és un motiu d'amonestació, és a dir, treure targeta groga. Totes les protestes es treu targeta groga? No. Depèn doncs, de diversos factors, vale? Com per exemple aquests factors poden ser pues, el moment del partit, situacions aïllades, si és una acció molt recurrent, si és una persona que ja de per si pues, té la tendència a protestar, arbitrar seria tot això, és a dir, pues, valorar tot aquest conjunt d'accions, resultat del partit, moment del partit, període del partit, situacions que potser han pogut haver-hi anteriorment, pues, per prendre una decisió segons el reglament, vale? Però el més acord possible a les regles de joc conforme el que determina el reglament.
1: O sigui que d'alguna manera tu vas estudiant el que fa cada jugador i llavors quan hi ha una acció d'aquestes decideixes en funció de l'històric d'aquell partit, no? Del que tu has vist que ha fet aquell jugador, que rondina molt o que no rondina o aquestes coses.
4: Correcte, amb això no vull dir que s'apliqui el reglament de manera diferent, sinó que el reglament és per tots igual, l'únic que els matisos aquests, aquestes accions que estan dins d'una zona gris, vale, poder prendre una decisió d'una manera o d'una altra en funció de la situació del partit.
1: Uh-huh.
3: Tenim un altre dubte, que és al voltant d'un dels elements que porteu als àrbits, que és el xiulet, no? Ens preguntem si teniu algun codi tipus morse o algun codi secret amb el xiulet, no? Perquè sí que és veritat que és un element important dins del joc, que a vegades no hi parem atenció, però que realment té el seu protagonisme, també.
4: Correcte, és a dir, el xiulet, no tenim un xiulet estipulat estrictament que hagi de ser, però sí que més o menys ha de complir unes característiques. Normalment, el més utilitzat, i en aquest cas el que utilitzo jo sempre, és el Fox 40, i llavors, doncs, bueno, és a dir, s'utilitza aquest. Dins del xiulet, que utilitzem aquest, la resta, és a dir, no hi ha un codi preestablert com a si hi ha aquesta acció, pitem d'aquesta manera o així, però sí que la idea del xiulet és donar una informació addicional a l'espectador, perquè ens fem una idea, seria, si jo tanco els ulls, a través de la sonoritat del xiulet, pugui predir una mica o pugui saber una mica si aquella acció ha sigut una acció important o ha sigut una acció més rellevant. Per exemple, una falteta al mig del camp, que no té cap mena de transgressió ni res important, pues un xiulet curtet, pip, mentre que una acció, pues a lo millor un possible penal, una acció a la frontal, una acció de vermella, per una acció ja sigui violenta o joc brusc greu, doncs aquí sí que utilitzaríem un xiulet més contundent, més fort, més explosiu, per diferenciar una mica aquestes accions, que si jo tanco els ulls pugui visualitzar una mica si són accions que s'han pitat més rellevants o menys rellevants.
1: I sempre és un sol xiulet, eh? No xiuleu mai dues o tres vegades allò, tit-tit-tit, no.
4: Normalment utilitzem un. Llavors hi ha algunes circumstàncies que a vegades sí que s'utilitzen dos, com per exemple, és a dir, pots haver pitat una falta, saquen ràpid, llavors hi ha un jugador terra que potser s'ha lesionat i no vols que es fiqui la pilota en joc més que res, perquè el jugador ha de ser atès o s'ha de confirmar si hi ha hagut alguna lesió o no, amb la qual cosa llavors aquí a vegades sí que pip-pip, s'utilitza un xiulet curt, o quan hi ha una substitució per avisar, doncs a vegades es fa un, dos xiulets, però normalment és això, s'utilitza un, tot i que alguna vegada de manera aïllada doncs es poden utilitzar dos, o per exemple com a final d'un dels dos períodes, ja sigui de la primera o de la segona part, que també s'utilitzen els tres.
3: Mhm. Al final tot això és una ciència, no? I avui ens agrada tenir-te aquí perquè veurem que l'arbitratge és un món en el qual també vosaltres com a persones, no? Ara dèiem, no? Espite o s'arbitre? Bueno, doncs hi ha un reglament, també hi ha una gestió, no? I ens agradaria saber una mica aquesta gestió. Deixa'm dir-te una cosa, que jo sóc mare de porter de futbol sala, no? I com a mare de porter, i això considerem moltes mames de porters, que és que pensem que som les que més patim, no? Perquè sempre patim que no vagi una pilota a la cara. Però sí que és veritat que un dia em vaig trobar en el camp amb una mare d'un àrbit, no? I parlant amb ella vam comentar que, clar, al final els jugadors, els porters, els entrenadors sempre tenen un suport perquè sempre hi ha una grada que diu, però realment de vegades sembla que els àrbits siguin una professió molt solitària, no?
4: Jo, per exemple, quan jugava a futbol venia també una mica de la posició aquesta de porter, és a dir, en aquest cas els meus pares...
5: A tu t'agrada patir, eh? Pel que ve.
1: Sí, no?
4: Els meus pares, és a dir, quan vaig arbitrar vaig decidir que volia ser àrbit, bueno, va ser una sorpresa, però tampoc va ser molt inesperada ni tampoc un canvi de patiment molt més gran, perquè és això. I no he trobat un canvi molt diferent de porter a jugador, i sempre ho explico d'aquesta manera, i és això, és a dir, un porter forma part d'un equip, però moltes vegades no et sents que pertanyis a l'equip. Què vull dir? Un delanter falla un penal, hosti, bueno, va, venga, va, no ha passat res. Un porter té una errada i és un gol tonto i tothom automàticament carrega contra el porter. Tot i que pertanys amb un equip, moltes vegades te sent sol. A part de que moltes vegades mentre entrenaves i això, et deien, ves a la porteria i d'aquí mitja hora venim a xutar. I tu durant mitja hora, si estàs sol, en el millor dels casos tenies un company o fins i tot dos, pues escalfaves una mica, però estàs mitja hora sol. A nivell arbitral, sí que les categories més baixes o en futbol base o això que vas sol, sí que és cert que et sents molt sol, vas sol, però quan vas amb companys, amb assistents, o tu ets un assistent en aquest cas i vas amb un àrbitre, nosaltres sempre parlem d'equip arbitral, val? No parlem de l'àrbit, de l'assistent, això són les funcions dins, com podríem dir un porter, un defensa, un delanter, però nosaltres parlem d'equip arbitral. Per què? Perquè nosaltres, igual que la resta dels equips, busquem un objectiu. En aquest cas, els equips, normalment, l'objectiu és guanyar. Nosaltres no tenim un resultat com a tal, però sí que el nostre objectiu, doncs, és equivocar-nos el menor número de vegades possibles. És inevitable equivocar-nos. Tots tenim clar de que ens equivoquem i quan entrem al camp tenim clar de que alguna vegada ens equivocarem. Però la qüestió està en intentar-nos col·locar de la millor manera possible, intentar estar el més a prop possible del joc per prendre la millor decisió possible en aquella situació.
1: Gerard, i equivocats o no, hi ha vegades que teniu la raó, però l'afició s'emprenya igual i es queixa per les vostres decisions. Això jo ho vinculo al patiment que deia la Txell. Com t'aïlles d'aquesta cridòria, de vegades segons quines expressions, que penses, ostres, potser la gent es passa. Tens algun truc de concentració per abans de sortir del camp? Rotllo, no m'importa, no estic sentint res? O...
4: Primer de tot, el que m'agradaria comentar respecte al que has dit és que jo sempre dic el mateix, a dir, el problema que té el futbol, personalment el que penso, és que s'uneix una mica el ser fanàtic d'un equip, vale? El veure les coses d'una perspectiva de darrere d'uns colors, i moltes vegades juntament amb el desconeixement del reglament. La barreja d'aquestes dues coses fa, com tu molt bé dius, que moltes vegades es prenguin decisions de manera correcta, però que per desconeixement d'una cosa o per fanatisme de l'altra no es vulguin veure d'aquella manera objectiva o no es vulguin. I llavors, també a vegades, jo sempre dic el mateix, quan m'equivoco jo en un partit intento analitzar amb què m'he equivocat, per què m'he equivocat, com ho puc fer la següent vegada per intentar evitar no equivocar, vale? Perdó, equivocar i que no es torni a repetir. I a vegades, des del punt de vista dels equips, em dona la sensació de que és una mica al revés, de que, bueno, nosaltres potser no ho hem fet de tot bé, però per culpa d'algú altre, en aquest cas l'àrbit, no m'ha aconseguit o hem perdut més o el que sigui. I llavors, pel tema que em comentaves a nivell de concentració i psicologia, t'he de dir que moltes vegades, o la majoria, no te n'adones de tot el que t'envolta o de fora. És a dir, sí que sents crits, sents protestes, però com que estàs molt focalitzat amb tot el que passa dins el camp, perquè a dins del camp intentes veure el jugador que té la pilota, però el dels costat que passa, és a dir, tindre un focus d'on està produint-se l'acció, però si és una acció que s'està aproximant a l'àrea, intento doncs girar el cap, veure possibles accions posteriors on puguin haver-hi doncs, agafades, empentes, subjeccions que puguin derivar doncs, amb una falta amb atac o amb un penal, per intentar anticipar tot això. Llavors, com que estàs pendent de tal quantitat d'estímuls, moltes vegades o la majoria de vegades no te n'adones del que passa a fora del camp a la graderia. I on a vegades me n'adono més és potser als partits de la meva categoria, però per una senzilla raó: no perquè la gent cridi més, no perquè, sinó perquè el nom assistents i portar l'intercomunicador, el fet de que l'assistent estigui proper a la graderia, o en aquest cas el de banquetes, estigui prop de les banquetes, sents una mica més tota la informació de fora, però per l'auricular de l'assistent, no perquè tu a dins el camp sentis més o menys. Llavors això, és a dir, no és que t'inhibeixis com a tal, sinó que intentes focalitzar més amb tot el que passa al camp, que al final és el que per nosaltres és important.
1: Gerard, doncs m'ha semblat superinteressant totes aquestes reflexions i conèixer des de dins la teva feina. Txell, moltíssimes gràcies per portar el Gerard de la mà fins aquí, fins al Rambla 54. Una abraçada per tots dos. Ha estat un plaer, de veritat.
6: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
7: Vale, la primera, aquesta.
8: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
7: Ara aquesta?
8: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
7: I ara l'última?
8: Quedem a la Rambla 54.

0: Bona tarda, Rambla 54. Permeteu-me explicar-vos. Dues figures de bronze, una llança, una falcata i unes cadenes. Són Indíbil i Mandoni, dues figures que formen part del paisatge de Lleida i que des de fa dècades donen la benvinguda a la ciutat des de la plaça Gelet i Garriga sota l'arc del pont. Però qui eren realment aquests dos personatges? I sobretot, per què Lleida té una estàtua dedicada a ells? Per entendre-ho, primer hem de viatjar més de 2.000 anys enrere i ho fem de la mà del llicenciat en Història i Geografia, Jordi Curcó.
1: Són els primers lleidatans documentats històricament al segle, jo he dit, 200, l'any 200 abans de Crist, no? Cap d'ells del poble Ilergeta, poble ibèric, assentat des del segle VI abans de Crist, en la vall central de l'Ebre, les nostres terres, no? Amb la ciutat Iltirta com a capital d'aquest poble Ilergeta, no? Un poble avançat, diuen les cròniques, que vivia en pau i bastia la seva pròpia història. I tot s'acabaria quan l'arribada dels cartaginesos i els romans, que lluitant pel domini del món en aquell moment, convertiren aquestes terres en zona de guerra. I aleshores fou quan Indíbil i Mandoni entren a la història.
0: El territori que avui ocupa Lleida era aleshores Iltirta, sovint llegida com Ildirda, un important assentament ibèric i un dels principals centres dels ilergets. També va ser una de les seques més prolífiques de la península ibèrica, on s'encunyava moneda pròpia de plata i bronze amb inscripcions ibèriques. I per acabar de posar en context, el doctor en Història i Arqueologia, Joan Bernal, detalla així les diferències entre ilergets, Iltirta i Ilerda.
2: Ilergets i lacetans, és tots aquests pobles de la conca de l'Ebre i de la plana catalana o lleidatana, que és com se nombren des dels romans, diuen els ilergets. Iltirta és el nom que se li dona a la ciutat. Ells encunyen una moneda amb escrits, amb grafits ibèrics, que hi fica Iltirta. Nosaltres interpretem que se llegeix Iltirta i que probablement la té una D, és Ildirda. I d'aquí els romans transformen Iltirda a Ilerda. I és simplement fonètica.

0: La història d'Indy Billy Mandoni no explica per si sola la història del monument que tenim davant i també del que estem parlant, perquè hi ha una dada que pot sorprendre. Aquesta escultura no va ser creada originalment per representar Indy Billy Mandoni. L'any 1884, l'escultor barceloní Medard Santmartí va crear una obra en guix titulada Crit d'Independència, i els protagonistes originals no eren els dos cabdills que avui coneixem, eren Istolachi i Indortas. Així, escoltem la veu de l'historiador Joan Ramon González.
1: L'escultura principal, la que correspon al que està amb la falcata en l'aire, també té unes cadenes a la mà, que és com si les estigués trencant a la falcata. Llavors va buscar el Menardo a dos herois que també van lluitar contra l'arribada dels romans. Per tant, l'escultura original feta en guix era d'Istolacio i Indortes i era Cana la Llibertat. Ellin va aconseguir fer una rèplica d'aquesta escultura per portar-la a un forjador, fer-la molt més gran, que és la mida que tenim actualment. I, evidentment, aquí a Lleida, Istolacio i Indortes i Camp de la Llibertat, en una època també de franquisme, no és el que tocava i les va batejar de seguida com Indy Billy i Mandoni.
0: Més de 6 dècades després de la creació de l'obra original, arriba el moment decisiu que comenta el Joan Ramon. L'any 1946 es va fer la versió en bronze que coneixem actualment i l'escultura passa a estar dedicada als personatges d'Indy Billy Mandoni i el canvi el fa l'alcalde de Lleida, que en aquell moment hi havia, que era el Víctor Ellín. A partir d'aquí, les dues figures deixen de ser només una representació artística d'uns guerrers ibers i passen a formar part de la imatge de Lleida.
2: Podríem dir que aquella estàtua representa els orígens de la nostra ciutat. Els elements que... aquella estàtua ens parla del més antic, que recordem històricament de Lleida, aquesta Il Tirta, no? Que després seria la Ilerda romana. Sense Indy Billy Mandoni no s'entén tots els capítols que vindrien posteriorment i que ens parlen de la història i del devenir històric de la nostra ciutat.
0: I no és casualitat que les dues figures siguin aquí. L'estàtua es troba a la plaça Gelet i Garriga, just davant de l'Arc del Pont, una de les antigues portes d'entrada a la ciutat. Al darrere hi tenim el Pont Vell i a l'altra banda el carrer Major. És, per tant, un espai de pas, un punt pel qual passen cada dia centenars de persones. I enmig d'aquest moviment quotidià, dues figures de més de 2.000 anys d'història continuen immòbils.
1: D'alguna manera saludéssim, diríem, a la gent que entrava a la ciutat de Lleida, però també al mateix temps evitar que la gent ja entrés en vehicles per la porta del pont i convertir aquell accés i després inclús tot el carrer Major en peatonal. L'any 46 és fer aquesta actuació des del punt de vista urbanístic, no deixa de ser interessant perquè es ja crea un espai peatonal bàsicament en la ciutat, va ser el primer que es va fer, gràcies a l'escultura que es va col·locar, a més d'una manera simbòlica. Perquè es va convertir per la seva centralitat en un lloc de trobada, de cites, de trobar-se per quedar, i s'ha convertit autènticament en un símbol de la ciutat.
0: Avui, la ciutat els ha fet seus. Ja no són només dos personatges de l'antiguitat ni només una escultura de bronze. Són una imatge de Lleida, un punt de trobada i un record viu del passat de la ciutat. I mentre Lleida continua canviant, Indy Billy Mandoni continuen dempeus, mirant passar la gent i recordant-nos que la història no queda tancada en el passat. També viu als carrers, als espais quotidians i en la manera com una ciutat es reconeix a si mateixa. Va començar l'any 1884 amb una obra que representava dos altres guerrers ibers i no va ser fins al 1946 que aquestes figures van passar a representar Indy Billy Mandoni. Avui els trobem aquí, a Lleida i també al Rambla 54.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: Jo escolto Rambla 54 a la Cala Ràdio.
5: Doncs el Rambla 54 ja fa unes setmanes que ha començat i suposo que has començat a notar que som, com diu l'Arnau, uns friquis del territori. Ens encanten les històries d'arrels i de gent que treballa per preservar-les i difondre-les, sobretot entre els més joves, que són el futur. Això és exactament el que fan a l'espai Cuina de Mar de l'Ametlla de Mar, que és una aula de cuina, però amb un plus. És a dir, que pots aprendre a cuinar peix mentre descobreixes productes locals i preserves el riquíssim patrimoni pescador de casa nostra, gastronòmic i no gastronòmic. Francesc Allau, benvingut al Rambla 54.
6: Hola, Anna, què tal? Bona tarda i encantat de ser amb vosaltres.
5: Francesc, com que avui us estreneu, t'estrenes al Rambla 54, abans d'entrar en matèria i posar-nos a cuinar, et vull demanar que ens diguis quatre coses que hem de saber de vosaltres. Qui sou, tu i la Cala Ràdio?
6: La Cala Ràdio és una emissora que va néixer el 1984, per tant, portem ja un bon grapat d'anys al servei dels ciutadans de l'Ametlla de Mar. Es diu La Cala Ràdio perquè el topònim de l'Ametlla de Mar és La Cala. I nosaltres, els habitants, els ciutadans de l'Ametlla de Mar, ens diem caleros. I per tant d'aquí la Cala Ràdio. I pel que fa a mi, doncs, porto gairebé 42 anys vinculat en aquesta emissora, primer com a col·laborador, després com a treballador, ara en sóc el responsable, i bé, ja estic encantat, i a més encantat d'estrenar-me avui parlant de cuina, perquè m'encanta cuinar i sobretot peix.
5: Doncs, fetes totes aquestes presentacions, t'agrada cuinar peix, algun dia et demanarem alguna recepta. De moment, avui parlarem d'això, de receptes de peix, de receptes marineres i de patrimoni mariner. Et sembla si entrem a la cuina?
6: Entrem, i tant, Anna, perquè, com te dia, aquí a l'Ametlla de Mar, a la Cala, als caleros ens agrada menjar, i si parlem de peix, encara més que més, perquè com que el tenim tan a la vora, pues diguéssim que això fa que una part important de la nostra cuina més tradicional sigui la que està relacionada amb el peix. I per això et vaig proposar parlar de l'espai Cuina de Mar, i per això hem convidat a la Eva Llambrí, que n'és una de les impulsores del projecte. Eva, benvinguda al Rambla 54.
7: Hola, gràcies. Bona tarda.
5: Hola, Eva. Que cal preservar tot aquest patrimoni que parlàvem, aquest patrimoni pescador de l'Ametlla i d'arreu, en principi pot semblar una obvietat, però com i quan us plantegeu aquest projecte? D'on neix la idea d'aquest espai?
7: Bé, des de l'Ajuntament se va creure convenient disposar d'un punt de trobada de la cultura marinera i del sector gastronòmic que estigués al servei del poble. Una manera de conservar el nostre llegat, les nostres arrels i, sobretot, projectar-ho cap al futur.
6: I dius que l'Espai Cuina de Mar, ens has explicat moltes vegades que va molt més enllà de les escoles de cuina que tan de moda estan avui dia, no? Per què?
7: Sí, bé, serà un espai de dinamització cultural, gastronòmica, educativa. Aquí s'han de fer tallers, demostracions culinàries, activitats divulgatives, molts de projectes vinculats al patrimoni marítim i pesquer de la Cala. Serà un espai de recerca, és a dir, és molt més que una escola.
6: I està obert als veïns, a la gent de fora? Qui pot venir a fer un taller o una activitat a l'Espai Cuina de Mar, Eva?
7: Hi haurà activitats per a tots els públics, des de tallers familiars, intergeneracionals, iaios, nets, persones de diferents edats, show cookings, formacions, presentacions de productes, exposicions, jornades vinculades a la cultura de la mar i a la gastronomia local. És a dir, és un espai per poder investigar sobre el nostre patrimoni i ha d'estar obert a tothom que tingués interès.
5: Eva,
7: que el tingui, li hem de crear.
5: Exacte, exacte, això és important. L'Ametlla de Mar és sinònim de peix fresc i de peix de qualitat. Jo també sóc de poble pesquer, de Vilanova i la Geltrú, i tinc família que s'hi dedica. I he crescut entre sardines, saitons i gambes de Vilanova, que les reivindico molt. I us he de dir que fins que no vaig trepitjar, per exemple, a la Costa Brava, doncs no vaig descobrir què eren ni els lloritos ni els sonsos. A la Cala, quina mena de peix ens oferiu? De què traieu pit, vosaltres?
7: Bé, jo penso que el peix de llotja, en general, serà el gran protagonista. Ara, el que hem de donar valor és a totes les espècies, i en especial el que diem la morulla. Hi ha puestos que es diu el peix de rebuig, però és el peix que s'utilitzava per a fer el que serien els plats de casa.
5: Els que fem servir per la sopa, no? Serien aquells que tenen moltes espines, però que estan
7: aquí
5: boníssims.
7: Està. que només se fan servir per la sopa i tenen moltes altres maneres d'utilitzar-se i són molt bons. Uh-huh. Llavors això els hem de posar en valor. Hem d'explicar també què hi ha detrás de cada captura, l'ofici, l'esforç, la sostenibilitat del sector.
6: Anna, jo que mira, l'altre dia per preparar una mica el programa vaig visitar l'Espai Cuina de Mar, em va rebre la Eva, i et puc dir que hi ha un concepte que apareix sovint i que aquí li tenim molt, és a dir, li tenim moltes ganes, que és la cuina de bordo. Eva, què és la cuina de bordo i què s'explica sobre aquesta cuina i què aquesta cuina explica de nosaltres, de qui som?
7: Jo diria que la cuina de bordo és un gran exemple del que avui diem sostenibilitat i astúcia i aprofitament. En quatre ingredients, amb molt pocs ingredients que tenien a les mans i en les condicions difícils del que és en una barca, els pescadors fent uns plats o fan uns plats extraordinaris. Això seria, per mi, la cuina de bordo. En els ingredients bàsics poder fer els plats que fan.
5: I de tots aquests plats típics que cada pescador fa el seu i cadascú té la seva fórmula, Eva, si et dono a triar, quina recepta de tota aquesta cuina que la deus haver manegat molt per engegar aquest projecte seria la teva preferida?
7: A mi m'agrada molt el ranxo de gatet. El ranxo de gatet, no sé si és el que és el gatet, suposo
5: no.
7: Que és de Vilanova, podria ser no.
5: No.
7: És un tauronet. Que un tauró, un que anomenen els peixos bastinals, que són peixos que s'han de preparar. Este plat potser seria més de fer-lo a casa perquè s'ha d'escaldar. És el cassó, també és conegut. Generalment el cassó és un tauronet. Llavors s'han d'escaldar, s'ha de preparar, i a mi m'agrada molt el ranxo de gatet bueno, com s'ha fet a casa o fet a la barca encara seria millor. Però és un peix que porta molta preparació. Ara, una vegada fet, està deliciós.
5: Doncs Eva, Francesc, ens apuntem que hem de venir a fer-vos una visita a l'Espai Cuina de Mar per enriquir-nos, contribuir a preservar aquest patrimoni, i si l'Eva en algun moment ens vol cuinar aquest gatet, doncs escolta'm, ens el menjarem encantats de la vida. De moment, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat tot això al Rambla 54 i una abraçada a tots dos.
6: Moltíssimes gràcies, Anna. Que vagi
7: gràcies.
6: Bé.
7: Gràcies.
8: Rambla 54 és que diguin el que se'ls acudeixi.
9: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
8: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això, perquè... Vinga.
3: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
5: L'Arnau i servidora, ahir vam ser a Rubí a la presentació de la nova temporada de la ràdio. Albert Soler, gràcies per convidar-nos-hi a ramblejar-hi. I tornàvem en ferrocarrils bastant patats, perquè havíem començat la jornada força d'hora enregistrant una entrevista que us oferirem aviat, i eren ja les 9 tocades del vespre. I per què t'explico tot això? Doncs perquè entràvem a Barcelona pensant en arribar a casa i ens vam acomiadar a Gràcia, que és l'estació on jo doncs vaig baixar i efectivament me'n vaig anar cap a casa, i l'Arnau, doncs al cap d'una hora i mitja, Instagram me'l va situar a la plaça Sant Jaume envoltat de gegants ballant. Això és afició i la resta, tonteries. Aquest matí he pensat que fa molts dies que no en parlem, de gegants, que a l'Arnau li agraden molt. Jordi Givert, ben tornat al Rambla 54.
10: Hola, Anna, encantat de tornar a ramblejar.
5: Jordi, no cal que sigui a nivell premium, rotllo Arnau, però a tu t'agraden els gegants?
10: Sí, a mi m'agraden, no formo part de cap colla, però a mi em retornen a la infantesa, no?, cada cop que els veig, i de fet amb els companys del 9-9, que també col·laboren aquí a la Rambla, he fet alguns articles pel diari explicant la història dels gegants del Moianès, així que quan vulguis t'explico alguns altres.
5: També. L'Arnau ja s'ho està apuntant. Avui, però, ens portes els teus, els de Santa Maria d'Oló.
10: Exacte, sí, per mi els Dolors són els que animen més la trobada gegantera en una cercavila aquí a la Catalunya Central.
5: Són el Florenci i l'Agneta, dos pagesos que van ser construïts als anys 80, m'has dit, oi?
10: Exacte, de fet, comencen concretament a l'any 83 i potser un dels fets més destacats és que són construïts no per un taller ni per un artesà, sinó per la pròpia gent del poble, concretament del casc antic, del nucli antic, que es coneix popularment com a dalt al poble. I de fet, el primer gegant que construeixen és el Mansuet, que ja el tenim jubilat, ara ja no surt a fer cap cercavila, i la qüestió és perquè pesa més de 100 quilos. Ostres. Llavors van construir la seva estructura de ferro en un primer moment i això va fer que el jubilessin ràpid perquè costava de pujar, a més en un poble com el nostre que, perquè us l'imagineu, està fet envoltat de turons i tot de pujades i baixades. Llavors era difícil fer-lo moure pels carrers del poble.
5: I com ho van resoldre, això?
10: Doncs la colla va començar amb molta empenta i el 84 es va crear allà la colla de grallers també i l'Agneta es va construir la geganta, aquest cop amb una estructura de fusta més lleugera, i fins i tot el 1985 creen una cercavila molt particular que es diu la Focaifa i que desencadenava amb una guerra de foc, aigua i farina que era molt particular i se la van inventar això just al començar. De fet, l'aigua és un dels elements distintius de la colla. En Mansuet justament treia aigua però puro.
5: Això és el que ens comentaves que anima les cercaviles, no?
10: Sí, perquè van ruixant a la gent durant tota l'estona i de fet el 1986 es construeix el Florenci, que és l'actual gegant, el substitut del Mansuet, i de fet ell incorpora també un mecanisme que a part de treure aigua pel puro li permet pixar i ruixar a la gent. Llavors això a la canalla els encanta.
5: Sempre. Jordi, i sobre les festes més emblemàtiques de la colla, abans parlaves de la Focaifa, has dit? Tu continua
10: sent? Focaifa, que és foc, aigua i farina. I no ho és perquè als anys 2000 es va deixar de fer, perquè clar, la barreja d'aigua i farina, Anna, és una barreja que embruta molt i amb l'enrenou que es feia amb la festa es va decidir deixar de fer-la. Però igualment la festa més important per la colla sempre ha estat la festa major, que és a finals d'agost, i com a element particular té la pujada del carrer de Sant Antoni, que és un carrer que popularment se'l coneix com la Costa.
5: Entenc que és un carrer amb molt de pendent.
10: Sí, només són 200 metres de distància per pujar de baix al poble, dalt al poble, però té un pendent que arriba a pendents de 20-22%, que això als aficionats del ciclisme els agrada i venen a fer-la precisament, i fins i tot a l'aplicació d'Strava trobaràs un segment d'aquests que competeix la gent i es cronometren, que l'han batejat com el mur d'olor. Doncs per festa major no pugen en bicicleta, sinó que qui pugen són els gegants, tant els d'olor com els convidats, que normalment sempre n'hi ha algun que no coneix el que li espera i els hi costa. És difícil de pujar-la i a més encara hi ha algun cable de corrent que obliga a fer maniobres per que puguin passar els gegants.
5: Doncs déu-n'hi-do la gincana. Jordi, moltíssimes gràcies per aquest retrat que ens has fet dels teus gegants, dels gegants d'olor, i per fer feliç l'Arnau, que ja s'ha apuntat que un altre dia tornes a parlar de més gegants. Una abraçada.
10: Endavant. Vinga, vagi bé.

0: amb la 54 a Ràdio Sallent.
1: Si us parlo d'una bruixa, segur que molts us ve al cap la típica imatge d'una senyora amb vestit negre, barret de punta i una berruga important al nas, oi? Però avui no volem parlar de contes. Sona Pardo, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Escolta'm, jo et deia, no volem parlar de contes, no ens considerem bruixes. Jo sóc fan d'aquelles samarretes de Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar, però avui tu ens parles precisament d'una d'aquestes dones, una veïna de Sallent que al segle XVII ha quedat immortalitzada com una gegantona del poble. Qui era una aquesta dona?
2: Doncs mira, era la Jerònima, coneguda com a Joana la Negra, una dona que era remeiera del Lluçanès, tenia coneixements de curandera i aquí al poble, a Sallent, es dedicava a escotir roba. L'any 1618, a Sallent, després que l'expulsessin del Lluçanès, també per temes de bruixeria, aquí la van tornar a acusar de bruixa, la van torturar i, com moltes altres dones, la van acabar penjant. El seu cas, però, és excepcional perquè a dia d'avui sabem tot o pràcticament tot el que va passar durant el seu judici.
1: I per què la van penjar?
2: Doncs perquè les remeieres no encaixaven en el model de dona de l'època, no? Eren solteres o viudes que dominaven la medicina popular, feien xarxa entre elles i fins i tot oferien mètodes anticonceptius. La Joana la Negra, com deia, va ser una de les moltes dones que van acusar de bruixeria a principis del segle XVII, que era justament també un moment molt convuls per Catalunya. Vas imaginar que hi havia sequera, hi havia molts aiguats, malalties encomanadisses i, dient-ho així tal qual, li havien de carregar el mort a algú.
1: És a dir, eren dones avançades al seu temps que feien por al sistema i que aquest sistema les castigava injustament.
2: Sí, però per sort, en aquest cas, i molts d'altres també, però aquí Sallent, us parlo d'aquest, no, la memòria no s'ha perdut. Hi ha un altre sallentí, l'Albert Benet i Clarà, que va publicar un llibre sobre la Joana la Negra, com se la coneix. És una recerca molt completa de la declaració que la Jerònima Muntanyola va fer quan l'estaven torturant. De fet, ella, en aquest moment, ho escriu el llibre, no, va arribar a dir que era bruixa, però cal insistir que ho va fer durant la tortura. I el 2018, quan va fer justament 400 anys que l'havien penjat, l'associació feminista d'aquí de Sallent, que es diu Adona't, va decidir que calia reparar aquest deute històric que el poble tenia amb la Jerònima i van inaugurar, van estrenar, van construir aquesta gegantona que es diu Joana la Negra. Si vols, vaig parlar amb la directora de l'associació, la Maria González, que podem escoltar perquè ens ho expliqués ella millor.
3: La nostra joventona ha fugit una miqueta dels estereotips de la bruixa dolenta dels contes i com que la majoria de dones que els hi passava, o sigui, que els hi feien aquesta acusació, no eren res més que remeieres que tenien els seus coneixements i coneixien les herbes medicinals i la manera, doncs, de poder aturar malalties, doncs llavors per això la nostra geganta porta un farcell amb herbes.
1: Porta un farcell amb herbes, dèiem, perquè era una remeiera, oi o no?
2: Exacte, i el que és important d'aquesta gegant és que es va poder pagar amb aportacions dels veïns del poble, i ell també em va explicar, no, la Maria, que la van batejar amb el sobrenou per homenatjar-la a ella i a totes les dones que aquí van jutjar injustament a la comarca i, de fet, a tot Catalunya. I això, la geganta porta herbes medicinals, un pot d'ungüents i sempre balla Sallent quan és festa amb una cançó que es diu Embruixant.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, Ona, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat aquest personatge i esperem haver contribuït, ni que sigui en aquests minuts, a fer una mica de justícia per aquesta i per totes les dones que van passar el que ella va passar.
2: I tant.
1: Moltes gràcies i fins aviat.
2: Adéu.

0: Cadena La Rambla. Arambla 54.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: És l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix.
0: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: Empatia i màgia són dues de les paraules que defineixen les dues lectures que ens comparteix la Misha a la seva secció.
3: Hola, hola. Aquest mes de setembre està carregat de novetats. Així que jo avui us en porto un parell que he llegit últimament.
2: Manaments, pecats i denúncia social s'uneixen en el recull Els 10 manaments publicat per Bolian Edicions. Ens acompanyen tres dels seus autors.
4: La veritat que en el moment d'escriure, d'unir el que havia de ser el manament, el no robaràs, també amb el negre i amb l'humor negre, llavors se'm va acudir aquesta idea. Què més sentiria més robada, més estafada i molta gent que m'envolta, no? Doncs amb els accents diacrítics. I a partir d'aquí ja es dispara la imaginació.
2: I el Festival Riu de Lletres va ser un punt de trobada i descobriments que compartim amb vosaltres.
5: La valoració del Riu de Lletres és positiva. Al final hem aconseguit allò que volíem, que era que la plaça s'omplís, la plaça de l'Església, que és on hi havia tota la fira, i que les xerrades tinguessin força

0: públic i que, a més, la gent surtis contenta.
1: Acabem amb una proposta que no us podeu perdre. El Festival de Gènere Negre, Premià del Mal.
2: Bueno, això és el que tenen els festivals de novel·la negra, que després dius, ostres, ara sé més coses de les que calia.
3: Contents de retrobar-vos una setmana més. Una edició més d'El Calaix que afegim amb una llarga llista de programes emesos fins al moment. Aquesta és l'edició número 360 de la recent estrenada temporada 8 amb el seu capítol 3. Us vull recordar que tots els programes els teniu disponibles a través de la pàgina web de Ona la Torre, ona-latorre.cat. ona-latorre.cat i dins del menú seleccioneu programes, localitzeu El Calaix i allà podreu triar, escoltar totes les edicions les que vulgueu del nostre programa. Ara sí, comença aquesta edició, la número 3, temporada 8 de El Calaix. Benvinguts! El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, obre-li, trobaràs cultura. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
4: Hola, hola. Aquest mes de setembre està carregat de novetats. Així que jo avui us en porto un parell que he llegit últimament. Mireu, començarem per Si truques amb un plàtan telèfon, de Gideon Sterer i Emily Hughes, amb traducció de Pelolit, que publica Anima Llibres. Si truquessis amb un plàtan telèfon, qui s'hi posaria? De què parlaríeu? Us explicaríeu secrets o us faríeu preguntes? No se sap què passaria en realitat. Aquest àlbum il·lustrat, carregat d'humor absurd, també té perles de saviesa que m'han encantat. Ens parla sobre totes les vessants de l'amistat, com construir-la, com engegar-la, com mantenir-la. Crec que la meva part preferida és quan diu: si fas plans amb un goril·la quan li truques amb un plàtan telèfon, d'altres animals de la selva segurament li tindran enveja i voldran xerrar amb tu. Vés a saber de què. Però, de vegades, és bonic escoltar i prou. I llavors dir: sí, ja t'entenc. Sí, sé què vols dir. Si voleu saber-ne més, haureu d'agafar un plàtan telèfon i trucar. D'altra banda, he llegit Nettle, de Bex Hogan, el primer títol de la saga Terra de Fades que publica Bambú. Una iniciació a la fantasia fosca per a aquells lectors i lectores que volen fer el salt a la literatura juvenil. La Nettle no s'acaba d'adaptar al món dels humans. Un bon dia queda fascinada per la màgia del regne de les fades, que té dues llunes i els estels són vermells. Per intentar ajudar la seva àvia, que està molt malalta, la Nettle fa un pacte amb el rei de les fades. Ell guarirà la seva àvia i la Nettle, a canvi, haurà de complir tres tasques. Ell accepta el repte, però no sap que, en aquest lloc encantat, l'engany s'amaga per tots els racons i l'acaben enredant. Aquesta història de fantasia és àgil de llegir i, a més, té tocs de novel·la romàntica. De fet, destaco que els interessos romàntics de la protagonista no siguin tòxics i que a la trama també es parli de la importància d'aprendre a estimar-se a un mateix. Si voleu descobrir més novetats, em podeu seguir a les xarxes com a misha-coela i trobar més ressenyes al web de paraulademisha.com. Fins a la propera. Adéu!
3: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
5: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació
3: de sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
6: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
3: Els clàssics recuperats.
4: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir
3: literatura infantil i juvenil.
1: Les xarxes socials són els aparadors.
3: Propostes: David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socies són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu. Totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix. Obre'l i trobaràs cultura.

0: 10 manaments, 10 autors i 10 relats en negre. Alguns punyents o dramàtics, d'altres sarcàstics, metafòrics, futuristes, policíacs o intimistes. Però tots amb la tinta del gènere negre i la denúncia social. Un recull original publicat per Boliana Edicions. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs estem disposats a pecar i la millor manera és amb aquests 10 manaments, 10 relats en negre. No podem tenir tots els autors aquí, però sí tres autors coneguts. Coneguts, sí. Però que hagin passat per la casa, només tenim en Balcells, avui aniré amb cognoms, i en company, en Joan Company, i en Salvador Balcells. I ens estrenem amb Maria Rosa Nogués. Maria Rosa és la primera entrevista que fem, i escolta'm, ni tan mal, eh? Ja sé que no és molt normativa la frase, però, escolta, els accents diacrítics, tant que se'ls estimem...
2: I tant.
1: I quins atemptats que pateixen, pobrets meus, no?
2: Quina punyalada que vam patir amb els diacrítics.
1: Sí. I tant, i tant.
2: I això ha estat inspiració pel teu rap.
1: Sí, totalment, totalment.
2: La veritat que en el moment d'escriure, d'unir el que havia de ser el manament, el no robaràs, també amb el negre i amb l'humor negre, llavors se'm va acudir aquesta idea, què més sentiria més robada, més estafada i molta gent que m'envolta, no? Doncs amb els accents diacrítics. I a partir d'aquí ja es dispara la imaginació.
1: Mireu, hi ha una frase que m'agrada molt, perquè a més trobo que és un relat actual. Diu, les amenaces contra el català no eren pas noves. La llengua catalana anava sobrevivint sota l'amenaça constant de la desaparició. Cosa que ha passat amb els accents diacrítics. Clar, ara ens trobem, i us miro tots tres, que són relats curts, i ara ho dèiem. És difícil parlar dels relats curts, perquè, clar, tenen consistència, tenen essència, i si expliques masses coses, això ho desbaratarem. Però ara sí que us faig una pregunta general a tots tres, i és agafar aquests 10 manaments, girar-los per trobar la part crítica, la part de denúncia social, la part que hi ha de corrupció, per exemple, en el cas de, per exemple, del Joan Company. O sigui, quan us van fer la proposta, ha estat difícil trobar per cada un d'aquests manaments, donar-li la volta, girar-ho, o realment, tal com estem vivint el món actual, us ha estat fàcil? Qui comença? Salvador, sí?
3: Mateix, sí. Bé, de fet, els 10 relats del llibre no tenen res a veure els uns amb els altres. O sigui, són completament diferents. N'hi ha de sarcàstics, n'hi ha de policíacs, n'hi ha de tots tipus. Per tant, l'única dificultat a l'hora d'escriure un relat, quan el limiten en el nombre de pàgines, perquè vam posar com a límit 20 pàgines, doncs és trobar la manera d'encaixar tot el que vols dir en aquestes 20 pàgines. Aquesta seria, diguéssim, la dificultat més gran. I després, a l'hora de fer anar la imaginació, doncs cadascú, segons el seu tarannà i segons la seva experiència literària, doncs ho fa a la seva manera.
1: Bé, teniu un pecat per cada dia, són 7 dies de la setmana, ens sobrepassem, però a veure, quan s'acaben els 10 dies, tornem a començar. Joan, com ha estat per tu la inspiració, en aquest cas?
4: Bé, quan vam començar, els pioners que vam fer aquesta primera proposta, jo vaig tenir clar que diria el 10. No em diguis per què, però vaig dir el 10. I no em va ser difícil trobar el què. Em va ser difícil el com, perquè jo m'enrotllo i 20 pàgines se'm queden curtes. I més quan vaig decidir que faria un relat que seria una mica hereu dels llibreters de Vell de Corcoll que havia ja publicat dintre la col·lecció, amb els mateixos personatges principals, i hagués pogut dir, faré un mort, perquè jo matava, d'entrada ja matava, també feia el cinquè manament.
1: T'agrada, sí.
4: Matava, robava i feia molts pecats a la vegada. Però no en vaig fer un. Hi ha 4 morts, almenys. Llavors, clar, això, en 20 pàgines, és una mica de suïcidi, d'autosuïcidi. O sigui, a més de matar-ne 5, em matava jo. Em va costar, i sí que és veritat que si jo ara tornés a fer, em diguessin, fes aquest relat al teu aire, em sortiria una novel·leta de 80 pàgines. Ho esponjaria, no mataria més gent, els mateixos, però hi hauria més històries al voltant. I sobretot l'última, que passa al monestir, bueno, a l'església de Saurí, on jo no he estat, però el que la va restaurar és el Santi Moix, que sí que el conec, I vaig inspirar amb ell perquè conec amb ell i vaig dir, vull fer sortir un personatge conegut, real. I això doncs, potser donava perquè la història s'allargués més, eh? Però a part d'això, vaig anar fent, matant i robant sobre la marxa i no em va ser massa complicat. Em va ser complicat escurçar.
1: Va ser complicat escurçar, però ja veieu que el desè que és no desitjaràs els béns del teu proïsme, i tu aquesta vegada t'has inspirat en aquestes col·leccions d'art, llibres, evidentment, parlaves de llibreters de vell, que va ser la novel·la que et vam entrevistar, però hi has posat tots els pecats. Deu ser difícil parlar només d'un pecat, no? Perquè ara escoltava el Joan i pensava, mare meva, vols dir que no els tens tots a dintre dels relats? Acotar, no?, tots els pecats a només un, de dir, faig un relat només d'un pecat, és complicat, Rosa.
2: Exacte, home, jo he de dir que amb el meu ja em vaig tenir prou, eh? Sí. Amb un pecat ja vam passar. Però sí, també em sembla que el tema no deixa de ser una mica un pretext i que després és fer volar la imaginació. Llavors, si en el meu cas, per exemple, si estàs com massa pensant, massa pendent, ha de ser aquest tema, ha de ser aquest manament, a mi se'm talla la inspiració.
1: T'has de deixar anar.
2: Sí, exacte. Sí. És el deixar-te anar i que surti el que sigui, i si surt bé, si no, una altra cosa.
1: Escolteu-me, després d'haver agafat... Jo sé que us heu llegit entre vosaltres, i és la pregunta que m'anava fent jo a mesura que també anava llegint, i és una pregunta que també me la faig a mi. L'església acabada de Vallada, que també té cert punt aquí dintre, però que no deixa de formar part de les nostres vides, perquè tots els que estem en aquesta taula, en major o menor mesura, hem crescut amb aquesta cultura eclesiàstica que es troba tot arreu, a l'art, a la literatura, i de tant en quant jo us convidaria a missa a escoltar certes homilies, perquè creieu-me que donen per una novel·la, eh? Nois, si voleu anar, us ho ben asseguro. Agafar aquests 10 manaments, donar-los la volta, reflexionar sobre el món actual, també deu haver estat una mica com tirar en el temps enrere, no? Perquè no sé si la gent és molt conscient encara d'aquests 10 manaments, si la joventut d'ara, si totes aquestes noves generacions, si ni deuen saber que hi ha 10 manaments.
3: Bé, jo puc parlar del meu, el segon, que és no diràs el nom de Déu en va.
2: A més que va molt bé per la pregunta.
3: Exacte. Jo l'he fet així, diguéssim, una mica sarcàstic, irònic, fins i tot còmic, si vols, una comicitat molt negra, això sí. Però el que he fet també és, d'alguna manera, enfrontar les diferents esglésies o les diferents religions que es troben cada vegada més en el nostre país. Des de les diferents variants del protestantisme, fins i tot el budisme, enfrontats amb l'Església Catòlica, però d'una manera que la gent s'ho passi bé llegint-ho. Per tant, he volgut tractar aquest tema irònicament. Es podia tractar de moltes altres maneres, però la meva ha sigut aquesta, perquè vaig sentir la necessitat, al tocar un tema religiós, fer-ho d'aquesta forma.
1: Bé, és que hi ha algunes escenes del relat del Salvador que creieu-me que són molt gràfiques, fins i tot diria de fer un minifilm, un petit curtmetratge, perquè està molt divertit. La Rosa, tu que estàs més en contacte, no?, en tot el món educatiu, sí. Com veus també tot això del tema? Ara me'n vaig potser una mica de la literatura, però no deixa d'estar unit al recull de relats, no? Què saben i què no saben aquests joves?
2: Clar, jo quan ho has preguntat he pensat tens tota la raó, perquè clar, per nosaltres els 10 manaments no, ningú ens ha d'explicar què són, els hem après, hem estudiat, i vulgues o no ho tens bastant interioritzat, i en canvi hi ha molta joventut que no. Que no, que és una cosa que més aviat s'ha d'explicar. Sí que és veritat que saben més coses del que ens sembla, o sigui, clar, la gent jove estan en el món i han sentit parlar i saben, però sí que de vegades potser els remet més com al cinema, no dir, hi havia una pel·lícula o alguna cosa, que també el cinema comença a quedar ja una mica caducat en aquest sentit de les pel·lícules històriques religioses. Per tant, és veritat que potser un recull fet, diguem, per joventut difícilment potser tindria aquest leitmotiv. En aquest sentit sí que crec que hi ha una mica de viatge generacional.
1: Joan.
4: Sí, agafant una mica el que està dient la Maria Rosa, jo, una de les coses que m'ha marcat a la meva vida és quan vaig veure de bastant petit, no sé, igual tenia 8 o 10 anys, els 10 manaments. O sigui, és una pel·lícula que jo he crescut amb ella, amb el sentit de que et marca, et crea una visió del món i sobretot de del que és la creativitat. Veure un personatge que amb una vara obre el mar i s'obre el mar i passa en un... Això, a la nostra època, i parlem dels que tenim més de 60 anys, que havíem après obligatòriament amb l'assignatura de doctrina los 10 mandamientos de la ley de Dios en castellà, perquè no hi havia el català, no. Doncs clar, això ve molt, et marca molt. Jo amb els meus fills, que ja tenen de 30 fins a 20 anys, estan en aquesta franja, els hi poso la pel·lícula dels 10 manaments del Charlton Heston i no l'aguanten ni dos minuts. Per més que jo els hi digui és una pel·lícula sagrada que l'heu de veure perquè té molts referents, no la miraran. Ja no et dic saber-se els 10 manaments de carretilla o llegir-los. També diré que hi ha una pel·lícula, em sembla que és o polonesa o txeca, que es diu Els 10 manaments, i hi ha 10 relats cadascú d'un manament. No és ben clau negre, però és una pel·lícula truculenta, però jo aquesta vaig veure algun capítol, però com que no entenia el que deien perquè no estava subtitulada, doncs vaig deixar-ho estar. Vull dir que quan vam fer això dels 10 manaments no ho sabíem que hi havia aquesta pel·lícula, i bueno, vam pensar que era un tema original i vam tirar endavant. Quan jo vaig dir, hi ha aquesta pel·lícula, ningú va fer cas perquè és com si no existís.
2: S'ha d'aixafar la guitarra.
4: Sí, exacte.
1: No, bé, independentment de tot això, és cinema i aquest és cinema sense subtítols, i aquí tenim en català, que és la nostra llengua, que últimament s'ha de defensar molt, aquests 10 els 10 manaments, 10 relats en negre. Recordem Aritzeta, Balcells, Caraltó, Micó, Villalonga, Barneta, Noguer, Torres, Satxe i Company. Està la col·lecció del Falciot Negre de Bolian Edicions. No sé si voleu afegir alguna coseta més, perquè jo tenir tres persones així en directe, això m'encanta, perquè costa, costa. Aquesta. No hi sou tots, però tres pecats no està tan malament, eh?
4: Bé, representar els nostres relats, però també d'alguna forma els companys que avui no hi són, doncs també és una satisfacció, perquè no hem aconseguit fer cap presentació que hi fossin tots 10. És un manament que no es pot complir. Hem aconseguit ser 8, el dia de l'ONU eren 8.
2: Escolta, Moira, que només faltava tot.
4: I el dia que vam dir, anem a fer una foto promocional perquè hi siguem tots, tampoc. Llavors hem anat fent presentacions de 2, de 4, de... Jo vaig ser organyar la setmana passada tot sol, anem fent com podem, però bueno, és un goig compartir amb aquesta gent. Jo, per exemple, la meva pàgina inicial del llibre, de dir que jo cobejo escriure també com els nous, els que acompanyo.
1: Que estem patint un atemptat en directe, eh? Sí, els oients no ho veuen, però ens caben coses. Agafem el fil, Rosa.
2: I tant, doncs per mi ha estat també una gran experiència, i a més a mi m'agradaria repetir-la i poder... Bé, no, clar, ja hem de buscar una altra cosa, companys, d'humanament ja està.
1: Hem d'anar pensant.
3: Bueno, no només dir que... De fet, quan se'ns va ocórrer, als que se'ls va ocórrer, perquè va ser idea inicial de 2 o 3 escriptors i després ens hi vam anar a afegir la resta, va ser de voler celebrar de la millor manera possible el número 10 de la col·lecció Falciot Negre.
1: Molt bé.
3: I per això vam triar els 10 manaments.
1: Bé, jo parlava de manaments i parlava de pecats, perquè clar, aquests manaments estan en relat negre. Jo ho deixo damunt de la taula. Vull el meu percentatge, Salvador, si passa. Si han escrit el que han escrit pels 10 manaments, si us hi poseu amb els pecats capitals, no vull saber el que sortirà d'aquí. I la idea ja està damunt de la taula, però m'encantaria llegir-vos si us animeu. Moltes gràcies.
4: Són 7 els pecats capitals, només n'hi ha 7.
1: Us haureu de... Heu de matar 3 autors.
4: Però hi ha molts autors que no hi són, coneguts, amics, que també formen part alguns del Falciot, que s'haguessin afegit encantats. O sigui que podem fer Alibaba i los 40 relatos negros.
1: Veieu les idees que sorgeixen quan et reuneixes amb gent amb tanta creativitat. Moltes gràcies a tots tres per acompanyar-me avui.
2: Gràcies.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. No tanquis encara el calaix. Tenim més entrevistes, converses, novetats, històries, propostes. Tenim més cultura. El calaix, obre'l i trobaràs cultura amb Mònica Socies.
5: Enguany hem viscut durant 2 dies al Festival Literari de Riudelletres, ubicat al barri vell de Sant Pere de Riudebitlles, a tocar del carrer Major, als Abeuradors, a la plaça de l'Església. I passegem per descobrir que l'any 2022 es van trobar les restes d'unes estances i uns cups que correspondrien a un celler d'entre els segles XVII i XIX. Però tornem al festival, on vam descobrir també el projecte de Cal Verdera, pins amb etiquetes unides a l'art, una forma de viure la terra des dels seus orígens. Ens ho explica quin està al capdavant, en David Martí. Doncs ara que s'ha fet una mica al silenci, que tenim tots els autors i tots els editors fora preparant ja les parades de llibres, ja m'he volgut quedar a taula, ara ja d'esperada, perquè em diran molt bé, amb en David Martí Reventós, de Cal Verdera. És, mira, ha estat, parlem moltes vegades, bueno, moltes, potser no tantes com caldria, de la cultura del vi. I amb unes etiquetes, bé, però, escolta'm, David, explica'ns una mica aquest projecte de Cal Verdera, les etiquetes que tenim, el tipus de vins, perquè estan tan units a la terra. Ha estat una descoberta espectacular.
6: Bueno, bé, nosaltres ja, com que és un projecte que ja ve des del meu besavi, diguéssim, no?, que de la Masia és del 1850, Cal Verdera, Sant Pere de Riudebitlles, al Penedès Nord, i ja sempre ja me'n recordo, jo, el meu besavi no, però el meu avi, que sempre quan hi havia barema s'ajudaven entre ells i era feia molta xarxa, molta comunitat, doncs nosaltres, quan també hem engegat aquest projecte, hem dit, ostres, per què no parlem amb els artistes del poble, que Sant Pere de Riudebitlles... La veritat és que hi ha molts bons artistes i fan una Bienal d'Art cada dos, bueno, cada dos anys.
2: Fem moltes coses,
6: I ells encantats, ens van dir, ostres, sí, i llavors van fer una mica, no?, aquest intercanvi d'art per vi, no? Nosaltres fem uns dissenys de les etiquetes i vosaltres ens proporcioneu vi quan fem alguna exposició o per nosaltres, o... I la veritat és que molt contents, i perquè aquí a Sant Pere de Riudebitlles, també ara que estem dins del Riu de Lletres, també, no?, que organitzem el dinar popular, maridat amb els nostres vins, no?, i lligat també amb aquesta cultura que aquí a Sant Pere de Riudebitlles, doncs està molt, molt, molt, molt en boga, no?
2: La cultura del vi està molt arrelada, i aquí tenim... Nosaltres avui hem tastat un vermut amb aquest punt de farigola que a mi m'agrada. No hi ha res com la terra. Hem tastat el rosat, el garnatge 24, que és negre, i també hem tastat el blanc. Però escolta'm, tu parlaves de l'avi, del besavi i de recuperar. Recuperar també les masies, les terres, que això és forma part del patrimoni.
6: Sí, perquè cada vegada nosaltres ho veiem molt en primera mà, i suposo que també... deu sortir els mitjans de comunicació, no?, que aquesta terra ja s'ha abandonat, ja s'ha deixat, perquè al final, l'altra també, perquè són normalment gent gran, no?, que ja al final pues, ja no pot més, ja ho es jubila, i les noves generacions ens costa al final, no?, entrar a la terra. I nosaltres, almenys aquí, aquest territori, hem entrat un grup de masies, de gent jove, de que els nostres avis o besavis feien, també es dedicaven a la pagesia, i volem... tornar, no inventem res nou, és tornar a fer aquesta xarxa de comunitat, de suport mutu, d'ajudar-nos quan fem una barema. No contractem a ningú, sinó que ve tothom, ens ajuda, els amics, les altres masies, i al final és ajudar-nos entre nosaltres, també intercanviar les nostres inquietuds, com estem, com què ens ha passat, si ens va bé la barema, si no, i al final és una miqueta, no?, de fer xarxa, fer suport mutu, i al final ajudar-nos entre tots, que al final, si no ens ajudem entre nosaltres, els pagesos, que som poquets, diguéssim, no?, doncs qui ens ajudarà?
2: A més que estem en un moment d'una rebel·lió absolutament innecessària, no?, a nivell de pagesia. Jo, clar, també haig de dir que no sóc massa imparcial, perquè també vinc de la terra, però la importància de recuperar, perquè som terra, no deixem de ser terra.
6: Som terra. Nosaltres, per exemple, els nostres vins, el que diem sempre és el vi es fa al terrer, no?, a la terra, i no al celler. El celler l'acompanyes, perquè a vegades avui en dia els vins més industrials pues, es modifiquen molt, es corregeixen molt, i nosaltres al final és treballar bé la terra, seguint la biodinàmica, l'agricultura regenerativa, segant, deixant cobertes naturals, fent una poda de respecte, collint el raïm quan toca, sense presses, quan... i al final el celler només l'has d'anar acompanyant i no l'has d'anar tunejant, no? I a nosaltres això ens agrada molt, no? Al final aquest acompanyament i que al final quan veus una copa de vi, no? En aquest cas de Calverdera, però d'altres companys i companyes, dius, hòstia, això el que dius, el que comentes, no? És terra, això és mediterrani, això és natura, al final és el que volem amb una copa de vi.
1: I aquí aquest segell, no? de cada una de les zones, perquè clar, cada terra, no? Aquest terrer és diferent. Parla'ns una miqueta d'aquests vins i també de la teva valentia, eh? Perquè al tanto que va de cantó, com deien els nostres avis i besavis, que són vins recuperats, vins naturals, però vins molt, molt sorprenents.
6: Al final... Vull dir, jo sempre pregunto, quan amb els que en saben més que jo, aquí són molta gent, no?, d'enòlegs i de... Al final és anar preguntant i consultant una miqueta com poder fer aquest acompanyament que dèiem, no?, del vi. Al final és acompanyar-lo, no és modificar-lo. I al final és, doncs, si tu treballes molt bé la terra, està amb un... Si alguna vegada li poses algun fems de casa teva, de les gallines o d'algun animal, d'algun company, i està amb aquesta coberta que té un... En cas nosaltres tenim molta orenga, tenim molt romaní, tenim... No? I si fas aquest acompanyament, al final et surt uns vins que expressen aquesta terra, no? I nosaltres al final estem molt contents perquè al final no hem de fer un treball al celler, sinó que és un treball més de cuidar-lo, no? Sobretot al terrer.
1: Vins que encara que no us ho cregueu, ja estan caminant per taules de la high class, que dic jo, d'alt nivell del territori, i el vermut, i és que aquest vermut, jo me n'he enamorat, eh? Es poden dir les fórmules? No, les guardarem. S'han de tastar.
6: No, però...
1: Però les poden tastar directament, poden venir al celler.
6: Sí, no, el que sí que podem explicar, evidentment, i nosaltres no volem fer que sigui un secretisme del que fem, evidentment, però sí que el que podem dir que és un vermut que està fet macerat amb els mateixos botànics del voltant de Calverdera en verd. No és aroma de romaní, aroma de farigola. No, és la farigola del voltant de Calverdera, de la Masia, el romaní del voltant de Calverdera... I llavors està amassat en verd, i això, clar, també té unes produccions més petites, evidentment, com que no poses aroma, no pots fer produccions molt, molt més llargues, però ja ens va bé, al final és... No estirar més el braç que la màniga, que deia el meu avi, al final és fer una cosa doncs, responsable, doncs que tu puguis administrar, que agradi, i que és que al final tots els vins i els vermuts, sempre diem el mateix, són els que ens veiem nosaltres i la família i els amics. Hòstia, els hem de fer bé, intentar fer-los bé, no? I al final, no que sigui una cosa de vendre la moto, que això, no. Com que som els que consumim nosaltres, doncs també mirar que sigui el millor possible.
1: Bé, ja veieu, vas a una fira literària i et trobes sorpreses d'aquestes que, a més, van unides una miqueta en l'art i avui han acompanyat els llibres, autors i editors. Nosaltres repetirem, David, repetirem, perquè jo haig de venir a Calverdera a veure com ho feu tot això. Però, escolta'm, com us poden trobar, on us poden trobar, com us poden contactar?
6: De moment, a nivell una mica de xarxes, el que tenim és Instagram. No hem fet web, perquè no tenim community manager, ens ho fem tots nosaltres, i ho vehiculem de moment tot... Bueno, dos vessants. Un és la directa, no?, venir a la Masia, Calverdera, a Sant Pere de Riudebitlles... És la forma directa, però l'altra a través de les xarxes d'Instagram, Calverdera, tal com sona, Calverdera, amb B alta, i allà, si ens volen enviar algun missatge d'ell, que volem venir, llavors a partir d'aquí ja ens contactem, ens donem els telèfons, i allà també poden veure a l'Instagram una miqueta el que fem, els vins que tenim, i fem una mica aquesta vehiculació a partir d'aquesta pàgina.
1: Bé, nosaltres us deixem perquè ja sabem que no és hora del vermut precisament en aquest moment, però jo sí que faré un últim tastet. Moltes gràcies, David.
6: Moltes gràcies a tu, de veritat.
5: Entre les parades de les editorials hi trobem la llibreria Figaflor i ens retrobem amb la Rocío, gran activista cultural. Aquí demanem una recomanació literària.
7: Soc la Rocío de la Figaflor Llibreria, espai cultural i espai creatiu, aquest aquest curs. Començo amb la recomanació del llibre que hem portat aquí a la Riu de Lletres. És com un estany de vidre, de la Núria Ribas i Casals. És un llibre molt actiu, en el sentit de que sempre estan passant coses. És un arquitecte mexicà que arriba a Barcelona, convidat per la seva amiga, que té una casa al Penedès, justament a terres on estem ara, i ella li proposa de fer una reforma i resultarà que aquesta casa on fa la reforma és una casa encantada. Hi ha un fantasma i començaran a passar tot de coses espectaculars. Sí, espectaculars. I, a més, també hi ha alguna història d'amor i és molt, molt, molt recomanat.
1: És curiós, però se m'acaba de posar la pell de gallina, evidentment. Sí. Jo no l'he llegit, que tu sí que estàs en la lectura.
7: És molt bonic, és molt bonic. Ella, el que ha aconseguit, crec jo, i crec que ha aconseguit molt bé, ficar-nos en l'ambient de finals del segle XVIII i començaments a finals del segle XIX i començaments del XX, comença en aquí, perquè la història fa uns flashbacks, i crec que aconsegueix molt, quan estem en l'actualitat, aconsegueix molt captar aquesta actualitat, aquest segle XXI, tot esbojant, però quan estem al segle XIX i XX també aconsegueix aquesta atmosfera tota misteriosa.
1: Doncs ja ho sabeu, si voleu misteri, com un estany de vidre de la Núria Ribas i Casals. Però jo no només volia parlar del llibre, sinó també de les llibreteres, perquè és una feina que jo penso que tenim molt idealitzada, però té la seva cara i també té la seva creu, que no tot és bufar i fer ampolles. Què és el que més t'agrada de la llibreteria?
7: El que més m'agrada és estar amb els llibres i poder-los comentar amb els clients i les clientes. Poder-los compartir el que jo he llegit i llavors que ells vinguin i em diguin si els han agradat, si no, si què han trobat. O sigui, els clubs de lectura és el que jo gaudeixo més de la llibreria. I també l'espai cultural, totes les activitats que es fan entorn de la literatura. A la llibreria, programar-les, cuidar-les, llegir els llibres, parlar de llibres, això és el que més m'agrada. Però com tu bé dius, no tot és bufar i fer ampolles. Vull dir, hi ha una creu, tot això és la cara, de la creu també la tenim, que és que sovint també llegim doncs, el balanç i la part de la gestió és feixuga i costa moltíssim. Jo dic sempre que porto 5 anys i que si haguessin sigut tomàquets jo ho hagués deixat ja fa molt temps, que són llibres i amb els llibres m'hi entenc molt bé i és el que m'agrada més del món i és la millor feina del món.
1: M'agrada molt això que has dit de llegir i el Barans, és molt bona aquesta. És molt bona. Si m'haguessis d'explicar una anècdota que recordis de la llibreria, quina seria?
7: L'anècdota més bona que tinc potser és que nosaltres des de fa 3 anys som patrocinadores d'un equip de futbol femení de nenes i ens ha donat moltes alegries perquè va venir la tele, va venir TV3, ens va fer un reportatge per Sant Jordi, perquè és una experiència molt curiosa que una llibreria de poble on la intel·lectualitat, els llibres, la cultura es relacionin amb una experiència futbolística com que a vegades són com aigua i oli, no? Com que no es poden relacionar i al final nosaltres som una llibreria amb caire feminista i el que volem és que les nenes tinguin totes les oportunitats del món. I aquesta és l'anècdota potser més rellevant, no? Que et puc explicar, que vam sortir al Telenotícies, aquell dia vaig rebre com 600 missatges de WhatsApp, va ser impressionant i potser és la més rellevant. Alguna petita, doncs, que arran d'aquest reportatge, al cap de 3 o 4 mesos vaig anar a una casa de Sant Pol llogada per anar a passar un cap de setmana i em vaig sorprendre molt perquè la dona de la casa que em va rebre em va reconèixer. Em va reconèixer, tu no vas sortir? I havien passat com 3 o 4 mesos. Dic, mare meva!
1: Sí, la màgia, la
7: màgia. La màgia de la tele. I de la ràdio, de la ràdio.
1: Nosaltres les imatges ara les tenim una mica incorporades, però és més la imatge, bueno, la veu, que és la que,
7: sí,
1: que ens fa a nosaltres més vius. Escolta'm una cosa, gràcies, primer, per tot el que feu, i realment també has dit, que això m'ha agradat molt, clar, per una llibreria de poble, jo sempre dic que la resistència cultural es fa des de l'espai més petit fins a l'espai més gran, i a vegades els espais més petits han de treballar potser més durament. Per tant,
7: gràcies
1: a la figa.
7: Sí, moltes gràcies, moltes gràcies.
5: Des de l'editorial Onyx també ens arriba una proposta de lectura.
8: Hola, mira, sóc l'Òscar d'Editorial Onyx. Us parlo del El camí de tornada, de Josep Saurí. El Josep és un periodista de Palafrugell, escriu molt i molt bé, ha treballat en premsa, i ara doncs, ens presenta aquest que és el seu tercer llibre, on el personatge, després de patir una pèrdua dolorosa a la seva vida, ha de buscar-se a ell mateix, retrobar-se en el seu passat. Això li porta a un camí que va buscar noves relacions, viatges i, bueno, a descobrir-se qui és. Us el recomano de tot cor perquè escriu molt bé i bueno, i us agradarà ben segur.
5: No són les úniques propostes. La propera setmana us en portarem unes quantes més, perquè també volem saber quina és la valoració que ens en fa Jordi Romeu del festival.
9: La valoració del Riu de Lletres és positiva. Al final hem aconseguit allò que volíem, que era que la plaça s'omplís, la plaça de l'Església, que és on hi havia tota la fira, i que les xerrades tinguessin força públic i que, a més, la gent sortís contenta. Tant dissabte com diumenge això s'ha complert, sobretot els plats forts, com, per exemple, la Carlota Begurt i el Melcio Comas van tenir molt d'èxit, va agradar molt la xerrada, la gent va sortir entusiasmada i estava planíssim. I després, el diumenge al matí, el Club del Llibre amb el Rafael Nadal també va ser espectacular perquè la gent estava molt entregada. A part d'això, les activitats infantils que les fèiem al Teatre Catequístic van estar també planíssimes. Molts nens i nenes, molts pares i mares. A més, ho vam fer a la zona de l'escenari, que feia que tot fos molt proper, que els dinamitzadors, que els artistes estiguessin de tocar dels nens i nenes. I això penso que és un valor afegit també a aquest tipus d'activitats. De fet, un dels actius més importants que crec que ha de tenir el Riu de Lletres, i que ja el té, és aquesta proximitat. Proximitat entre lectors, escriptors i escriptores, les editorials, les llibreries, les biblioteques. Aquesta proximitat que fa que es generin nous projectes, que fa que es generin complicitats i que, al final, allò que necessitem realment a la nostra literatura és que estigui ben junta, perquè junts som molt més forts, i en aquest cas és evident que surten sempre coses bones d'aquesta proximitat. També sempre hem fet molt d'èmfasi en això de tenir en el territori una fira de llibres potent, seriosa, que atragui públic de tot arreu, però sobretot també del territori, perquè descentralitzar la cultura de la capital, de Barcelona, és una manera també de generalitzar-la, d'ajudar a que tingui més projecció i de que al final a tothom hi tingui accés. L'objectiu a partir d'ara és continuar consolidant la fira com un referent a nivell nacional, continuar fent que la gent del territori la conegui, que la gent de tot arreu la vulgui venir a passejar-se, que vulgui venir a conèixer-la, perquè és una manera també de consolidar no només la fira, sinó també aquesta aposta per la literatura de proximitat i per la literatura nacional. De cara a l'any que ve, volem continuar fent-ho en el mateix lloc, a la plaça de l'Església, perquè hem vist que tenir-ho tot concentrat en un mateix espai fa que aquesta proximitat que estem buscant, aquesta complicitat entre tots els actors possibles, sigui més forta, i ens sembla que aquest espai és el que més compleix aquest requisit. Aquest any havíem reconfigurat una miqueta tot el sistema de parades, l'havíem concentrat a la plaça i havíem fet utilitzat un nou espai com a escenari, que era una prova, i la prova ens ha demostrat que és molt bona, i per tant l'any que ve segurament repetirem espai, i això crec que donarà aquesta mena de fira propera a la gent, que és el que ens diferencia una mica de la resta. Diferenciar-nos d'altres fires fa que la gent tingui ganes de venir i vulgui conèixer-la. Finalment, crec que és de rebut felicitar a tots els paradistes, donar-los les gràcies, agrair també tot el suport d'institucions, d'entitats, de la gent del carrer que ens ha ajudat. Ara mateix tenim un equip molt potent preparant la fira, i això és el que també fa que la fira sigui més forta. I, evidentment, tots els mitjans de comunicació que ens han fet ressò, com vosaltres mateixos, que ens ajuden a arribar a més gent. Això és importantíssim perquè és l'única manera que tenim de poder continuar creixent.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Un any més, Premià del Mal, aterra al Maresme amb un cartell on les presentacions i les taules rodones augmenten de nivell. Ficció i realitat s'acaren entre literatura i cinema. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: I el gènere negre torna a tenir espai dins del programa, perquè si tancàvem l'estiu amb el festival de Creixell Crims, com comencem l'hivern? En Premià del Mal. Ens agrada la novel·la negra, ens agrada el gènere negre, ens agrada passar al llindar d'aquesta part humana que és més fosca. I si en voleu saber més o molt més, la vostra cita és en Premià del Mal. 2, 3, 4 d'octubre, i ens acompanya Susana Hernández, un nom molt conegut també per tots vosaltres, una gran autora, i a més que també està al capdavant del festival. Susana.
2: Hola, què tal, com estem?
1: Bé, nosaltres estem, i després quan sortim del festival sempre estem una mica més acollonits, Susana.
2: Bueno, això és el que tenen els festivals de novel·la negra, que després dius, ostres, ara sé més coses de les que calia.
1: Sí, és que, esclar, no, el festival no es queda només amb presentacions de llibres que són absolutament interessants, sinó que va molt més enllà. Però això ens ho has d'explicar tu, perquè a més obrim amb el divendres, obriu amb els premis, que això també és molt interessant. Sí. Anem a fer una petita repassada, a veure...
2: Doncs sí, en efecte, el divendres per la tarda obrim doncs, amb això, amb el lliurament de premis del concurs de microcontes. Aquest any hem fet dues categories, juvenil i d'adults, i entre les dues categories s'han presentat 113 obres, que està força bé, estem força contents, i aquests dies doncs, justament estem llegint obres i, bueno, ben aviat se sabrà ja qui són els guanyadors, tot i que ho sabran només, lògicament, les persones guanyadores i... tindrem la intriga fins al mateix dia, doncs, el dia 2 de a la tarda a la sala de l'Amistat.
1: La resta hem d'anar a la sala de l'Amistat, eh? Perquè si no, no ho sabrem, això.
2: Exacte. Si no, no ho sabreu. I a més els podreu escoltar, perquè sempre fem una gravació amb els companys de Premià Mèdia i fem una mica, com que són relats molt, molt curtets, doncs fem una gravació de ràdio amb efectes i llavors posem tota la sala fosques i s'escolten els relats guanyadors. Llavors, bueno... Té la seva gràcia.
1: Sí, ja us ho dic jo. A més, és una tarda molt intensa perquè tenim la Sònia Cervantes, tota una institució, que ens parla de bullying al crim perfecte.
2: Jo crec que serà una xerrada molt interessant. Sempre escoltar la Sònia ho és, perquè és una persona que en sap molt, que és psicòloga infantil, juvenil, que domina moltíssim i que comunica superbé. Però, a més, aquí farà una cosa molt interessant, que és presentar el bullying com un crim perfecte. És a dir, farà com un paral·lelisme entre el crim, l'oportunitat, l'assassí, les pistes, etc., i tot el procés que pateixen doncs, els joves pel bullying. Llavors, penso que pot ser una manera molt interessant, molt lúdica, de que la gent doncs, entengui realment què és el bullying i el patiment que genera.
1: A més, de cara als joves, jo penso que també és integrar-los, no? Mm-hmm. És un festival, perquè encara que diguem de novel·la negra, però toca temes que són també importants pels joves. Per això sempre dic que va més enllà. Vull dir, veniu. Però continuem. Sí. El dissabte tenim una... Bueno, el dissabte està ple de coses. Què podem dir del dissabte?
2: El dissabte és el dia més farcit, lògicament, perquè tenim matí i tarda. A la matinal tenim presentacions de llibres, entre d'altres autors doncs, estarà l'Ampar Fernández amb el seu nou llibre, La vida clandestina, o el Xus González, La nostra senyora de l'abisme, que també doncs, surt aquests dies. I després de les signatures, etc., tindrem una xerrada que també crec que serà prou interessant, de la mà del Jordi Sierra i Fabra, que és un dels grans també de la literatura en general, però també de literatura negra i de literatura juvenil, que ens parlarà de crims i memòries, perquè, no ho hem dit, el leitmotiv d'enguany és els límits de la llibertat.
1: Sí, cert, no hem dit el leitmotiv i és això, els límits de la llibertat, que a més també té un espai no, de xerrada. Mm-hmm. Amb la Núria Cadenes.
2: Sí,
1: espera, perquè ara tinc aquí, clar, és que teniu tantes coses que me les haig d'anar...
2: La Núria Cadenes, el Josep Elmaboni.
1: Exacte, Josep Elmaboni.
2: La taula que es diu Vida i llibertat, la frontera del mal, exacte.
1: Aquí estan aquestes taules rodones que les trobo tan interessants i entremig ve les presentacions de, sí, de novetats editorials. Continuem, continuem, que jo ara t'he manenat.
2: Sí, aquesta jo crec que serà una taula realment interessant, perquè a més tots els protagonistes de la taula tenen molt a dir, lògicament la Núria Cadenes, que tots la coneixem, el Josep El Mauani és un autor interessantíssim i una persona que també podrà aportar moltes coses interessants i, lògicament, la moderació del Damià del Clot, que a més d'autor i d'escriptor és advocat, sí, i que a més també comunica superbé. Jo crec que serà una taula realment interessant. I després tenim una altra taula. Més endavant tenim una altra taula que també penso que és atractiva. Es diu La doble vida dels policies escriptors.
1: Sí, jo la vull saber, jo la vull saber.
2: Crec que tots tenim aquesta curiositat, no? Perquè tots coneixem Mossos o policies de qualsevol cos que escriuen i ens fa una mica de morbo, d'interès, aquesta doble vida, com ho fan per ser alhora escriptors i policies. I en aquesta taula tindrem, doncs, evidentment, policies escriptors, la Mònica Bofill, el Pere Gené, que és cap de la policia local de Premià i que també ha publicat una novel·la, i la moderació d'un altre policia escriptor, que a més és el nostre heroi local, que és el Xavier Álvarez, i que farà també la moderació i que, evidentment, també es pot explicar la seva pròpia experiència.
1: Sí, sí, també és conegut per nosaltres molts d'aquests autors o moderadors han passat pel programa i també podreu comprar els llibres i cinema, el cinema que no falti.
2: Oh, no, tenim cinema, tant divendres com dissabte. El divendres tenim L'anatomia d'un assassinat, tenim clàssics, i el dissabte tenim La jungla de l'asfalto, o sigui, dos superclàssics gratuïtament, lògicament, es poden veure en una sala de cinema com de les d'abans, ben grossa, i crec que és una bona oportunitat per veure clàssics que la majoria de gent no ha vist, o ha vist a la tele, o a la tablet, o que no és el mateix.
1: A més, és veure els clàssics en una sala de les de tota la vida, que penso que és tota una experiència, ja, que ja cada vegada en queden menys, d'aquestes sales, és com... Però escolta'm, hi ha una taula que també m'agrada molt i aquí la modera en Rafael Vallbona, també conegut nostre, i tu hi participes, que és crims.cat, 100 títols de la millor novel·la negra en català, que és una editorial que nosaltres estimem molt també.
2: Sí, és una editorial, jo crec, de capçalera de tots els que estimem la literatura negra en català. I a més, jo tinc la sort de publicar amb ells i, per tant, molt contenta de participar en aquesta taula per als 100 títols que es van complir amb la publicació de la trilogia del Rafael Tassis. I això serà ja diumenge al migdia, en la matinal que fem a Premià de Dalt, i estarem en aquesta taula, doncs, el Jordi Emanuel, Lília Perdigo, que és l'editor de Crims.cat, com tu dius, el Rafael Vallbona, i una servidora.
1: Sí, perquè tu ara parlaves de Rafael Tassis, que a mi va anar molt bé perquè em vaig comprar el llibre l'any passat, el vaig descobrir precisament al vostre festival. Vull dir que és una porta oberta. Sí. Està molt bé anar-hi perquè sempre sortireu amb alguna cosa que no sabeu, amb algun autor desconegut, amb llibres que, bueno, carregats de llibres, això sí que passa. És el que té. Però escolta'm, jo a vegades penso, organitzar tot el festival, fer la tria de llibres, d'autors, amb tot el que s'arriba a escriure i publicar a la nostra terra ha de ser ben complicat, Susana.
2: Sí, sí, sí. Té la seva part de complicació. Lògicament, voldries convidar molta més gent que no et cap per motius obvis d'espai i d'horaris, però bueno, sempre mirem de fer, doncs, la selecció més acurada, mirem de portar novetats, perquè ja que és el primer festival de novel·la negra és després de la Setmana del Llibre en Català, doncs, i tenim aquest avantatge que després, doncs, conforme el curs va avançant i es perd, doncs aprofitem per mirar d'aportar novetats escrites en català o d'autors catalans, com en el cas de l'Àmbar Fernández.
1: Sí.
2: I la veritat sí que és una feina, però és una feina maca, tampoc ens queixarem.
1: I després ja és la tercera edició. Que això, també és per celebrar, perquè moltes vegades es comença, no sempre es té el suport de tothom, no sempre s'acaba de consolidar. Hi va haver moments molt, molt crítics en el tema dels festivals de gènere negre, però això s'ha superat i vosaltres, quan vau iniciar aquest Premià del Mal, en tancaven un i, afortunadament, vosaltres vau obrir aquest, que també és per donar-vos l'enhorabona.
2: Sí, moltes gràcies. Sembla que es tanca una porta sobre una finestra, diuen, no? I va ser així, no? Es va cloure malauradament la Vilassar de Noir i nosaltres vam mirar doncs, de prendre el relleu al poble del Cantó, que és Premià. Estic contents d'arribar a aquesta tercera edició perquè és això, quan t'embarques en aquests projectes mai no saps primer la resposta popular que hi haurà i després fins a quin punt doncs, tindràs el suport necessari per tirar endavant. En aquest aspecte estem molt contents perquè els dos ajuntaments, el de Premià de Mar i el de Premià de Dalt, ens han fet suport des del principi, han cregut en el projecte i continuen creient i doncs, mentre la gent també vulgui que continuem, nosaltres seguirem intentant-ho.
1: I a mi m'encanta, a més veig companys que formen part no, dels mitjans, com la Sílvia Cantos, que sí. Me l'estimo molt, el Pep Andreu, que està a Televisió de Mataró. Per tant, també molt de quilòmetre zero, i això també és molt d'agrair. Eh? També jo penso que heu fet una bona feina aquí, també amb les vostres
2: Sí. També ho intentem, això. Intentem sempre buscar doncs, periodistes de quilòmetre zero, perquè tenim aquí doncs, una pedrera fantàstica de periodistes, i penso que també paga la pena perquè
1: doncs escolta'm, jo penso que hem fet un bon tastet, que els hem posat la mel del crim a la boca, la mel del crim. Jo sí que us aconsello, us recomano que veniu a descobrir tot aquest cartell, però el podeu trobar a la seva pàgina web, Susana.
2: Sí. Exactament, sí, podeu trobar tota la pàgina web, per a mi a delmar.cat, no del mar, que si no trobeu l'Ajuntament. Bueno, a l'Ajuntament també la trobareu, eh? Però... I allà teniu doncs, el programa, com arribar si teniu algun dubte, on podeu deixar el cotxe, si veniu amb cotxe... En fi, teniu tota la informació i tots els autors que participen amb les seves biografies i tots els periodistes.
1: Doncs ja ho sabeu. Nosaltres cada setmana diem que feu les maletes, aquesta vegada cap a Premià del Mal, cap al Maresme i a gaudir-ho. Susana, nosaltres ens hi veiem.
2: I tant, sereu tots molt benvinguts. Un plaer, Mònica.
1: Igualment.
0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

que el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Continguts en xarxa.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Now I'm almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

3, 2, 1.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Comencem una nova edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'Infosap, la crònica del ple municipal d'aquest dijous, un ple municipal que va aprovar per majoria el pla d'ajust econòmic del cas Atrium. Això sí, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya. El cas Atrium va centrar bona part del debat, i no només del debat del ple, sinó també de l'audiència pública. Avui també comptarem amb la crònica del ple municipal, amb les valoracions del els diferents portaveus i coportaveus de les formacions polítiques. Per tant, el cas Atrium torna a centrar la informació de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: El ple municipal ha aprovat per majoria el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sant Andreu de la Barca sol·licitarà 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros. El consistori ha aprovat per unanimitat el primer pagament de 700.000 euros, mentre que les discrepàncies del PSC sobre un possible increment de l'IBI al 2017 han marcat el debat sobre el pla d'ajust. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat el 24 de setembre en el ple municipal les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros derivada del conflicte urbanístic del sector 21, on es troba el centre comercial Atrium. El ple municipal ha donat llum verda a un primer pagament de 700.000 euros amb recursos propis i a un pla d'ajust econòmic que permetrà sol·licitar els 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per assumir la resta de l'import pendent. La modificació pressupostària per efectuar el primer pagament ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, el pla d'ajust ha prosperat amb els vots favorables de Fem Sant Andreu, En Comú Podem, Som Sant Andreu, el Partit Popular i Vox, mentre que el PSC finalment s'ha abstingut. Maria Antònia Borbón, regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, analitzava la situació.
2: Doncs l'Ajuntament, com hem dit al punt anterior, ha d'afrontar una obligació econòmica extraordinària derivada d'una resolució judicial, amb un principal de 2.200.000 euros més els ingressos legals acumulats des de gener del 2018. Estem, per tant, davant d'una obligació de gran magnitud que condiciona directament la política pressupostària municipal dels pròxims anys i que obliga aquest govern a prendre decisions responsables sobre com afrontar-la. Des del punt de vista polític, el dilema és clar. Hem de complir amb una obligació judicial, però ho hem de fer

0: preservant al màxim els serveis públics, la capacitat d'inversió i la sostenibilitat financera de l'Ajuntament. No podem abordar aquesta situació únicament com una qüestió comptable. Darrere d'aquest expedient hi ha recursos públics i, per tant, decisions que tenen conseqüències directes sobre el conjunt de la ciutadania. És per aquest motiu que portem al ple d'avui, ho portem al ple d'avui, i ho fem amb la voluntat d'explicar amb transparència quina és la situació, quines alternatives tenim i quines conseqüències té cadascuna d'elles. La proposta tècnica plantejada és destinar 700.000 euros aprovats ara a l'anterior punt de recursos municipals per un pagament durant el 2026, fer-lo ja abans de que acabi aquest exercici i finançar els aproximadament 2.400.000 euros restants mitjançant el Fons d'Ordenació del Ministeri d'Hisenda. Aquesta opció, però, no és automàtica. L'accés al Fons d'Ordenació depèn del compliment d'uns requisits legals, de l'aprovació corresponent per part del Ministeri d'Hisenda i de l'aprovació d'un pla d'ajust municipal que l'ha d'aprovar el ple, que és el que es farà avui. Per tant, avui no estem simplement decidint una operació financera, estem definint com volem afrontar una càrrega econòmica extraordinària, sense traslladar-ne de manera desproporcionada les conseqüències als serveis municipals ni hipotecar la capacitat de l'Ajuntament per als pròxims anys. I aquí és precisament on apareix la principal dificultat política del pla d'ajust. En primer lloc, qualsevol mesura que s'incorpori ha de garantir que el pagament a l'empresa Camier 2000, que és així la part contrària, no comprometi la prestació dels serveis municipals. Aquest és per a nosaltres un criteri essencial. No volem que una obligació extraordinària acabi traduint-se en menys serveis, menys capacitat d'atendre les necessitats dels veïns i veïnes o menys capacitat d'inversió municipal. En segon lloc, i tal com assenyalen els informes de la intervenció municipal, el fet que estiguem davant del pagament d'una indemnització derivada d'una sentència ferma limita les possibilitats de recórrer a una operació d'endeutament ordinària amb el sector financer. Els bancs no ens deixaran el crèdit per pagar una sentència. No ens ho deixen. I les entitats supramunicipals a les que hem acudit, tampoc. Ens queda l'última via, com ha dit l'alcalde, que precisament avui hem estat en contacte directe. I això té una conseqüència política que hem d'explicar amb claretat. Aquesta obligació no desapareix, no desapareixerà. I cal pagar-la, i decidir com fer-ho implica necessàriament prendre decisions sobre els ingressos i les despeses municipals. La nostra obligació com a govern municipal és trobar l'equilibri entre tres objectius: complir les obligacions de l'Ajuntament, preservar els serveis públics i garantir que les finances municipals continuïn sent sostenibles en el futur.
1: Els diferents partits polítics van dir la seva sobre aquesta qüestió. El portaveu socialista Juan Pablo Beas va cedir la paraula a Froilán Salgado, que va evidenciar les diferències entre el govern municipal i els socialistes sobre les mesures econòmiques que hauria d'adoptar l'Ajuntament per retornar el finançament. El PSC va qüestionar que el document presentat contempli, segons la seva opinió, un increment de l'IBI del 6,2% el 2027, mentre que el govern ha defensat que es tracta d'una proposta de garanties econòmiques per obtenir el préstec i que les ordenances fiscals i els pressupostos de l'any vinent encara s'hauran de debatre. Froilán Salgado, regidor del PSC.
2: Doncs bé, a l'annex aquest pla només contempla una mesura. O així ho veiem o intuïm. Si no és així, que algú doncs pugui reclamar-ho, però així ho hem comentat amb els tècnics de la casa. Una mesura, l'increment de l'IBI, que segons aquest annex haurà de suportar un augment d'un 6,2% el primer any, l'any 2027. I aquest punt no ens agrada, ens fa tenir dubtes, no l'entenem, i no l'entenem per què es porten aquests termes a votació, havent 64 mesures més per poder realitzar. Des del grup municipal socialista estem totalment convençuts i convençudes que d'aquesta situació es surt més fort i millor si ho fem de forma col·legiada. I fins al moment no s'ha donat aquest fet. I ara, avui, sense marge de maniobra, ens trobem amb haver de valorar i votar a favor o en contra d'un pla del que no hem participat, amb el que no estem d'acord i que, sincerament, continuem sense entendre. És un moment molt complicat, però la pressió d'avui no es pot permetre que vagi acompanyada de decisions sense una valoració assenyada. Pel grup municipal socialista, les línies vermelles en aquests moments han de ser garantir la qualitat dels serveis públics actuals, que penso que coincidim molts de nosaltres, i que aquesta situació no la pagui la ciutadania. Quin missatge donem aprovant que són els ciutadans qui es fan càrrec de la factura de l'any 2027? No ens ho podem permetre. Els socialistes no estem d'acord i aprovar aquest pla entenem que no ens deixa cap marge al 2027 que l'aplicació del mateix. Torno, perquè això és molt important. Entenem que aprovar aquest pla no ens deixa cap marge al 2027 que l'aplicació del mateix. Ho dic per si no és correcte, algú ho pugui aclarir. Per tot això, i donar que estem d'acord en la sol·licitud del préstec, però no en el pla de viabilitat econòmic que s'anexa, el grup municipal socialista veiem clara aquesta proposta. I ho fem fermament, convençuts i convençudes que generant un grup de treball amb la participació de totes les forces polítiques, serem capaços de trobar acords que no passin per dir-li als ciutadans que són ells qui paguen en exclusivitat la factura. Perquè hi ha marge. Perquè hi ha marge. Es poden ajustar despeses superflues i amb poc rendiment en temps de dificultat. Revisar la temporalitat del pla d'inversions. Podem aprovar accions de millora en els polígons que en poc temps rendibilitzarem amb un increment d'ingressos. Podem estudiar l'estat dels locals i terrenys. Fins i tot, podem agilitzar al màxim la tramitació del sector 21, perquè en el mínim temps possible ens beneficiem de les quotes urbanístiques.
1: Per la seva banda, el regidor de FEM Sant Andreu, Javi Romero, va remarcar que aquest mecanisme no és una subvenció, sinó un préstec que caldrà retornar amb interessos. Romero va demanar que tots els grups siguin conscients de la transcendència de l'operació i de les conseqüències que tindrà sobre els comptes municipals dels pròxims anys.
3: No quisiera, para el público que está aquí con nosotros y los que nos ven, que pasemos por este punto como si estuviéramos valorando pipas. Estamos hablando de un importe de 2.420.000 euros que no son pipas. Y que no va a ser... O sea, esta es la medida más extraordinaria a la que podemos acceder y que tampoco nos va a salir gratis a nadie, porque van a ser un crédito a devolver. No es una subvención directa. Son quizá 15 años de devolución de unos intereses que están más altos que los créditos del sector privado. Eso tengámoslo todo claro. Y contra estas cuerdas estamos. Y creo que es suficientemente serio como para ponerle un punto de énfasis a la situación, pasando previamente por un punto en el que hemos rascado 700.000 euros del remanente de tesorería, de los ahorros que este ayuntamiento ya ha podido generar. Esto es una losa para lo que pueda venir. Y tenemos la responsabilidad de entenderlo y de entomarlo. Pero seamos conscientes de que estamos en este punto debido a la gestión nefasta y al cúmulo de despropósitos que ha sido estos 20 años de esta sentencia judicial que nos ha caído ahora. Creo que es importante remarcarlo para que todos los grupos tengan en mente la responsabilidad que supone que sumen a las soluciones que este gobierno busca y trae a esta mesa. Dicho lo cual, como digo, espero que todos los grupos estén a favor de este punto y podamos empezar a vislumbrar el final de un camino oscuro para cualquier santandreuenco, santandreuenca, y empecemos a vislumbrar, como digo, el final de esta sentencia y la apertura del centro comercial y la revitalización del sector 21. Gracias.
1: El coportaveu de Vox, Amador Vázquez, en aquest punt del ple també va votar a favor i també va donar les seves valoracions.
4: Me ratifico lo que había dicho antes, vamos a cooperar plenamente con el ayuntamiento, vamos a aprobarlo, pero quería decirle aquí al compañero del Grupo Socialista que está haciendo un ejercicio de cinismo político. Vamos, a mí se me caería la cara de vergüenza cuando el problema, el auténtico problema, los que han creado el problema, los que nos han metido en esto, lo han podido solucionar, pudieron pagar en su día, no han querido llegar a ningún acuerdo y son el problema, lo que deberían de apartarse de la solución. No van a ser ustedes parte de la solución, porque todo lo que toca lo lía, lo enmerda, lo enreda, y ahora se están haciendo los buenos. Ya yo, por vergüenza torera, después de haberla liado, no hubiera soltado, como ha dicho usted respecto a la señora Isabel, la chapa que nos ha metido, porque ni yo creo que ni él, así sin leerlo, podría reproducir las ideas que ha dicho, me extrañaría, pero yo, de verdad, tendría un poco de vergüenza torera y me callaría dando una explicación y dándole aquí una explicación al gobierno, que bastante tenemos los ciudadanos con la que nos han liado. Ya está bien de cinismo, por favor, respeten al pueblo.
1: Per la seva banda, el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha defensat que l'Ajuntament ha de complir la sentència i que la sol·licitud del finançament pot ser una eina important per afrontar aquesta situació.
5: Desde el punto de vista médico, siempre cuando hablamos de una crisis, de un proceso febril, de un proceso de agotamiento, de un proceso que golpea la moral, como está ahora, la desmoralización, la incertidumbre, siempre hay un proceso también de recuperación. El ser humano se recupera. Yo creo que también tenemos que afrontar este drama, este golpe duro a la economía, pero también con una certeza de buscar caminos. Y yo creo que ya el señor alcalde ha estado pues en movimiento con todo el equipo, como decía Isabel, con todos los trabajadores. Y yo creo que es una cantidad, por supuesto, muy importante para las cuentas de nuestro ayuntamiento y, por tanto, también es una cuestión que nos preocupa como representantes de nuestros vecinos y vecinas. Tenemos que afrontar las obligaciones derivadas de una sentencia y entendemos que el ayuntamiento debe cumplirlo así. Por eso nuestro grupo entiende que solicitar la adhesión puede ser una herramienta muy, pero muy importante. Una buena oposición consiste en saber reconocer cuando una solución es necesaria, apoyar el hombro y remar juntos. Nosotros vamos a estar ahí para apoyar cuando sea necesario, para preguntar cuando tengamos dudas y, por supuesto, para exigir cuando tengamos que pedir responsabilidades. Por ello, nuestro grupo votará a favor de la solicitud de financiación y de plan de ajustes. Gracias.
1: La portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda, definía la situación como de extraordinaria.
6: Nos encontramos en una situación que es extraordinaria, sobre todo para las arcas municipales, porque el ayuntamiento tiene que afrontar esta sentencia en firme, desde el 2018 que lo sabemos, para pagar estos 3 millones de euros. Aquí ya se ha dicho, viene derivado de un procedimiento urbanístico, se remonta años atrás. El primer paso que tenemos que hacer es este pago de los 700.000 euros. Y se hace con el remanente de tesorería. Nosotros no somos muy partidarios de tocar el remanente, pero evidentemente son a circunstancias excepcionales, decisiones excepcionales, ¿no? Entonces, creemos que lo principal es que el ayuntamiento cumpla con esa resolución judicial y haga el primer pago que pare, sobre todo, la acumulación de intereses de demora. Por eso se paga los intereses más un plazo del capital para que no siga sumando por no hacer frente lo primero a eso. Pero nosotros no nos hemos olvidado de cómo se ha llegado hasta aquí. Porque esta sentencia, siendo consecuencia de un conflicto urbanístico, lleva más de 20 años y ha atravesado por muchas etapas y por lo menos dos gobiernos. Tanto el gobierno anterior como este actual gobierno desde el año 2018 sabemos que esto hay que pagarlo. O sea, que pagarlo lo teníamos que pagar porque era una sentencia en firme. Ni uno ni otro, sabiendo que esto lo tenemos que pagar, hemos hecho caja, ni hucha, ni nada, ninguna previsión. Nada, cero. Es algo que se tiene que tener en cuenta, tanto el saliente como el entrante, porque yo estoy seguro que tal cual entró FEMA al gobierno y dijeron, hey, aquí tienes 2,5 millones de multa, que llegará para pagar. Entonces, desde la Unión, porque esto lo vamos a hacer entre todos, lo que tampoco queremos es que recaiga íntegramente en los ciudadanos, por lo menos nuestro partido no. Queremos que se pare, sobre todo el aumento de intereses por demora, y que pongamos punto y final a este centro, dándole una salida, pactando unos pagos que no perjudique directamente o en lo menos posible a nuestros vecinos, que tampoco tienen culpa de nada. Y sobre todo es en este momento en el que el equipo de gobierno necesita que todo el consistorio estemos apoyando esta decisión, que es muy difícil y que desde luego se la ha encontrado este gobierno como se lo podría haber encontrado otro y tiene que tirar para adelante, que le hagamos custat para poder entre todos salir hacia adelante, olvidarnos del atrium y darle otra salida a nivel no solo de ponerlo en marcha, sino que esos propietarios también tengan opciones de aumentar sus negocios, y todos a una, pero que no se nos olvide. Esto no viene solo de hace 20 años, ¿eh? Tenemos gobiernos que han estado, gobiernos que están, y ninguno de los dos ha hecho una previsión para esto.
1: Portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos, també va parlar en el ple municipal sobre l'aprovació del pla d'ajust econòmic per al cas Atrium. Recordem, un punt aprovat per totes les formacions polítiques, excepte el Partit dels Socialistes de Catalunya, que es va abstenir finalment en aquest punt del ple. Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem.
7: Creo que es importante reconocer, más allá de la buena gestión política y la rápida gestión política que se ha hecho a raíz de conocer pues esta última pronunciación de la sentencia, reconocer también el trabajo del equipo técnico de la casa, que ha estado trabajando, buscando una y otra vez, buscando posibilidades de algún tipo de financiación por la que pudiéramos encontrar un camino como el que hemos encontrado. Y ojalá que el Ministerio responda, ojalá tengamos esta fuente de financiación, que será posiblemente a largo plazo, y que podamos de alguna forma conseguir este dinero, pagarlo, cerrar este tema, y que tenga el menor coste para los vecinos y vecinas de San Aldo de la Barca. Y en ese sentido, pues yo solo quería hacer esa felicitación también a los técnicos y las técnicas de la casa, que muchas veces son los que están detrás de todo esto y a veces nos olvidamos de ellas.
1: L'abstenció del Partit Socialista ha estat el principal punt de discrepància política de la sessió. El regidor socialista, Froilán Salgado, ha defensat que el seu grup està d'acord amb la sol·licitud de finançament al Ministeri d'Hisenda, però ha expressat el desacord amb el contingut del pla d'ajust que acompanya la petició. Segons ha exposat, el document ministerial permet plantejar diferents mesures d'increment d'ingressos, reducció de despeses i millora de l'eficiència municipal. Salgado ha assegurat que des de les 65 mesures possibles que recull el model, el pla presentat pel govern contempla un increment de l'IBI del 6,2% el primer any, el 2027. Com dèiem, l'extensió del Partit dels Socialistes ha estat el principal punt de discrepància política de la sessió en el ple municipal. La resposta de Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
8: O sigui, jo entenc que tenies la resposta preparada, Froi, i t'aprecio molt, eh? Però, hòstia, sí, en el pla, en el detall del pla, ja no ens agrada que això es pagui de l'IBI, però tu creus que a nosaltres ens agrada menjar-nos el marron aquest dels 3 milions d'euros? Després de 20 anys de males decisions contínuament una darrere l'altra i que ara hem d'assumir nosaltres aquesta situació que ens posa a l'Ajuntament, les finances, al borde del col·lapso, que igual la gent ha de pagar una quantitat que encara no sé, no sabem com ho farem, que estem cercant oportunitats per trobar línies de finançament, etc. Ostres, ha estat dur escoltar la teva intervenció, la veritat, Froilán. Ara és el moment de demostrar que arrimamos el hombro. Ara és el moment de demostrar. Ara és el moment de demostrar en aquest punt la urgència i a mojar-se, exactament. Si deixem-nos d'històries i de fer volar coloms, i aquí ara és el moment de demostrar-ho. O sigui, com he dit a la meva primera intervenció, jo no tinc ganes de mirar el passat ni de recordar i no sé què. Ja passarà el que hagi de passar, però ara és el moment de estar tots a una, que es demostri. Ho demostrem a la ciutadania, sí o no? O comencem a mirar que sí, ai, he vist que en el detall, ai, no me gusta l'IBI, joder. Si tu creus, perdó, tu creus que a nosaltres en aquesta situació ens agrada ser-hi? Jo crec que no. Jo crec que tothom ho veu, no? Jo entenc. Ara és el moment. Demostrem a la ciutadania que fora de les nostres diferències, fora del passat, són capaços d'entomar aquesta situació i de tirar-la cap endavant. Compten amb nosaltres i és la nostra obligació resoldre els problemes. Voler ser part de la solució. Som part de la solució o no? O som part del problema? Perquè tenim vinculacions amb el passat, perquè ens és greu. Hòstia, siguem valents. Siguem valents i demostrem que estem aquí per alguna cosa, que ens han votat i han confiat en nosaltres per alguna cosa. És hora de demostrar-ho. És avui. Gràcies.
1: El regidor socialista Fredinland Salgado responia a la resposta de Miquel Àngel Abril de FEM Sant Andreu.
2: Primer de tot, nosaltres, la meva intervenció que he dit en nom del grup municipal socialista és de sumar, és de reconeixement del moment complicat i és de posar-nos al costat. Però disculpeu, no entenem perquè hi ha 64 punts que no s'utilitzen. No ho entenem, que hagués costat. No, jo crec que no és tan difícil entendre això, perquè, i ja he dit, ens genera dubtes i que entenem que aquest pla serà d'obligado cumplimiento si ens ho dona al Ministeri. Doncs faci consulta perquè jo ho he fet. No sé, no? Aleshores, i això és així, i el grup municipal socialista no ha escrit ni una línia d'aquestes 65 propostes que ja li hem dit que tenim. Per tant, és el nostre posicionament. Farem un vot d'abstenció. Només dos últims comentaris. Primer, falta de valentia no hi ha, perquè si hi hagués una falta de valentia no estaríem dient això, però sí de posicionament. Tenim un posicionament ferm i volem que la ciutadania ho tingui clar. I segon, al representant de Vox m'agradaria que no faltés el respecte a la meva persona o a qui parli, perquè jo he sigut molt respectuós amb tothom. Gràcies.
1: La intervenció del Partit dels Socialistes de Catalunya ha provocat una resposta contundent de l'alcalde Marc Girbet, que ha defensat el contingut del document i ha negat que el ple estigués aprovant una modificació de les ordenances fiscals del 2027.
9: El que avui vostès han fet, em sap molt de greu per vostè, senyor Froilán, perquè el seu portaveu l'ha posat al peu dels cavalls. I ha estat el seu portaveu qui no ha assumit les responsabilitats de fer de portaveu. I em sap molt de greu, molt de greu. El paperot que vostè avui s'ha hagut de menjar és de l'alçada d'un campanar. Espero que en privat li agraeixi el seu portaveu la feina que ha fet. Miri, jo avui he tingut una reunió amb el Ministeri. I d'obligació, cap ni una. Aquest document són garanties. Són garanties. I avui, i ho hem explicat a la Junta de Govern, on estava el seu portaveu. Per això, gran lleialtat dins del grup mateix. I s'ha explicat. No estem aprovant els pressupostos. M'equivoco, senyora Sònia Aranda? M'equivoco, senyor Antonio?
10: Li he demanat que ho expliqués perquè gràcies. La ciutadania sapigués gràcies. Que no estàvem pujant.
9: M'equivoco, senyor Felipe del Val, que m'ha explicat a la Junta de Portaveus que no estaven fent una proposta d'ordenances fiscals? Vostès acaben de traicionar la confiança de tots els grups municipals que avui estem a aquesta taula amb vostès. L'acaben de traicionar. Mirin, nosaltres el que estem fent ja ha fet l'interventor, per tant no m'està qüestionant a mi. No està qüestionant a la vicealcaldessa, està qüestionant a l'equip tècnic. Ha fet una sol·licitud i una proposta. D'acord? Aquesta proposta, això són com les hipoteques, i ho he explicat també a l'audiència pública. Mostrem garanties de retorn dels crèdits. D'acord? A l'IBI es pot tocar, no tocar, o es pot reduir la despesa, com vostè bé ha dit. Però vostè s'ha volgut quedar amb el pitjor de tot. I avui no era el dia de fer política. I el dilluns, però una setmana i mitja abans, el seu portaveu en privat, li vaig explicar tota la situació. I li vaig demanar la seva col·laboració. I avui aquesta confiança ha estat traicionada en públic. En públic. Vostès avui acaben de dinamitar una entesa de futur. Que els hi quedi ben clar. Vostès avui acaben de dinamitar la confiança meva i de tot el meu equip. I també dels seus companys de consistori. És sorprenent. És sorprenent el que vostès avui han fet aquí. I mirin, si no volen ser part de la solució, no ho siguin. Els que estem en aquest cantó de la taula, tirarem endavant. Això, solucionarem el centre comercial, intentarem que els veïns i veïnes no hagin de pagar la seva festa, la que vostès han provocat durant anys i anys de gestió en aquest ajuntament. I acabarem una cosa. No permetré que posin més pals a les rodes. No els hi permetré. I els hi explicaré sempre, i seré tan clar com pugui amb la ciutadania, sempre. Ara no era el moment de fer aquesta intervenció, i menys fer un vot d'abstenció. No era el moment. Però no es preocupin. Escolti'm, no és una qüestió de rancor, però sí que ho tindrem molt en compte. Ho tindrem molt en compte el que vostès avui han fet aquí. Potser tenen molta valentia, d'acord? Jo prefereixo ser honest, en comptes de valent. Prefereixo primer ser honest. I avui el que estem fent és ser honestos. Des del BOC, des del grup municipal de Vox, al Partit Popular, a Som Sant Andreu i a Fem Sant Andreu. I en Comú Podem. Estem sent honestos. I avui tocava resoldre perquè demà l'equip tècnic pogués presentar al Ministeri una sol·licitud. Espero i desitjo que el seu vot abstenció no sigui per saltar una alarma al Ministeri. Espero i desitjo. I per tant, els hi demano, sisplau, que recapacitin abans de que els cridi a votació. Perquè si la seva abstenció requereix de que salti alguna alarma al Ministeri, perquè el conjunt del plenari municipal de Sant Andreu de la Barca, quan ha de pagar 3 milions d'euros, hi ha un grup que s'estén. Espero que això no sigui un avís en el Ministeri. Perquè si això ho és, senyor Froilán, però podria parlar del seu portaveu, que sí que hi era, 2018, 2016, d'acord? Llavors, esperaria, d'acord? Però ho faria saber del conjunt de la ciutadania.
1: Finalment es va passar a votació aquest punt per aprovar el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium. Sant Andreu de la Barca, com dèiem, sol·licitarà 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros.
9: Dit això, es cridarà l'expressió de vot. Vots a favor del punt 4.3. Els crido a votació. Vots abstenció. Secretària, s'adopta el punt amb els vots abstenció del Partit Socialista i amb la resta de formacions a favor.
1: El ple municipal també aprovava en aquesta ocasió per unanimitat la creació d'una comissió informativa especial de seguiment de l'execució del pagament de la sentència judicial relativa al sector 21. La iniciativa ha estat plantejada per Som Sant Andreu amb la voluntat d'establir un espai de diàleg entre els grups municipals per abordar les mesures que caldrà adoptar durant els pròxims anys. Felipe del Val, el portaveu de Som Sant Andreu, ha explicat que la proposta neix de la necessitat de treballar conjuntament i buscar solucions davant d'una situació que afecta el conjunt del municipi.
11: No, bueno, esto surgió, lo de la comisión, por eso, por tratar de unirnos todos y buscar soluciones. Esa es mi posición siempre y creo que son, lo ha demostrado, que siempre estaremos trabajando, ¿vale? Todos juntos. Gracias, señora Calderón.
1: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, agraïa al portaveu de Som Sant Andreu la proposta de la creació d'aquesta comissió especial.
10: Bueno, yo quiero agradecer a Felipe la incorporación, esta propuesta de la comisión informativa.
1: Un ple municipal intens on es va aprovar per majoria el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium, això sí, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya, el que va provocar un debat intens en el plenari municipal, i es va aprovar en aquesta ocasió per unanimitat la creació d'una comissió especial per supervisar el pagament de la sentència del cas Atrium, del pagament dels 3 milions d'euros arran d'aquesta sentència de l'any 2018, que ara és ferma i que s'ha de complir.
12: L'Infosap, L'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: A continuació a l'InfoSap, la crònica del ple municipal del 24 de setembre.

0: El cas Atrium ha centrat un ple municipal marcat pel consens en el primer pagament i les discrepàncies sobre el pla d'ajust. Un ple municipal que també ha aprovat el pla de dinamització turística i una moció per prohibir els pisos turístics. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat en el ple municipal un primer pagament dels 700.000 euros per afrontar la condemna judicial del cas Atrium i sol·licita 2,42 milions d'euros. El Ministeri d'Hisenda de la sessió també ha donat llum verda a una aportació de 115.000 euros per les millores de la Solana i Mercè Rodoreda. El ple de Sant Andreu de la Barca ha estat marcat per l'aprovació de les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros derivada del cas Atrium. La sessió també ha servit per aprovar el pla de dinamització turística, donar continuïtat a les inversions de millora de la Solana i Mercè Rodoreda i tirar endavant una moció del PSC per prohibir els habitatges d'ús turístic al municipi. La jornada ha començat, com sempre, amb la lectura de les dones que han mort per violència masclista en el darrer mes. Una jornada que també ha començat amb el manifest del Dia Internacional de les Persones Grans, abans de donar pas a una part resolutòria en què la majoria dels punts han prosperat amb unanimitat. El debat polític s'ha intensificat especialment durant l'aprovació del pla d'ajust econòmic vinculat al cas Atrium, que ha evidenciat les diferències entre el govern municipal, partits polítics de l'oposició i el PSC sobre les mesures fiscals que es podrien aplicar durant els pròxims anys. Un dels principals acords ha estat la sessió on s'ha aprovat les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial derivada del conflicte urbanístic del sector 21 on es troba el centre comercial Atrium. L'Ajuntament haurà de pagar, com dèiem, 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 corresponents a una indemnització de 2,2 milions d'euros més els interessos acumulats des del gener del 2018. El ple ha aprovat per unanimitat una moció pressupostària que permetrà destinar 700.000 euros del romanent de tresoreria a un primer pagament durant aquest exercici. D'aquesta quantitat, 615.457 euros es destinaran a interessos de demora i 84.542 euros al principal de la indemnització. La segona mesura ha estat l'aprovació d'un pla d'ajust econòmic que permetrà sol·licitar 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda a través del Fons de Finançament a Entitats Locals per afrontar la resta de la condemna. La concessió del finançament encara està pendent de l'autorització ministerial i dels compliments dels requisits legals. El pla d'ajust ha prosperat amb els vots favorables de FEM a Sant Andreu, En Comú Podem, Som Sant Andreu, el Partit Popular i Vox, mentre que el PSC s'ha abstingut. El principal punt de discrepància ha estat la previsió d'un possible increment de l'IBI, segons afirmacions del Partit Socialista del 6,2 al 2027, un increment que va ser desmentit per part del govern municipal, assegurant que l'aprovació del pla no comporta automàticament una pujada de l'impost i que les ordenances fiscals i els pressupostos del 2027 encara s'hauran de debatre. La sessió també ha servit per aprovar per unanimitat la creació d'una comissió informativa especial que farà el seguiment de l'execució del pagament de la sentència judicial. La proposta impulsada per Som Sant Andreu permetrà establir un espai de treball amb la participació de tots els grups municipals per abordar les conseqüències econòmiques del cas durant els propers anys. El conflicte urbanístic del sector 21 remunta a principis dels anys 2000, quan es va desenvolupar l'entorn del centre comercial Atrium. Més de dues dècades després, la resolució judicial obliga l'Ajuntament a afrontar una despesa que representa aproximadament el 10% del pressupost municipal i que condiciona la planificació econòmica dels pròxims exercicis. Un altre dels acords destacats en el ple municipal ha estat l'aprovació del Pla de Dinamització Turística de Sant Andreu de la Barca, que ha rebut el suport de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem. Vox ha estat l'únic partit que s'ha abstingut. L'aprovació del document estableix un nou parc municipal per treballar en la dinamització turística de la ciutat i ha aconseguit un ampli consens entre els grups municipals, tot i que no ha assolit la unanimitat. La sessió també ha servit per donar continuïtat a les inversions previstes en l'àmbit de la Solana i el Mercè Rodoreda. El ple ha aprovat per unanimitat el reconeixement d'una despesa de 115.000 euros a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona, corresponent a l'aportació municipal del conveni de col·laboració per finançar les obres de millora d'aquest entorn. El projecte contempla actuacions en l'àmbit de Mercè Rodoreda i els equipaments del Parc de la Solana, dos espais inclosos a les actuacions de transformació i millora urbana del municipi. També s'ha aprovat per unanimitat l'autorització de compatibilitat sol·licitada per un agent de la policia local per desenvolupar tasques de formació i també de docència a la Federació Catalana d'Handbol fora de la seva jornada laboral municipal. El debat polític també s'ha fet evident durant la part de control, especialment en la moció presentada pel PSC per prohibir els habitatges d'ús turístic a Sant Andreu de la Barca. La proposta socialista ha prosperat amb els vots favorables de Fem Sant Andreu, PSC i Som Sant Andreu. En Comú Podem s'ha abstingut, mentre que Vox i el Partit Popular hi han votat en contra. L'acord expressa el posicionament majoritari del consistori a favor de prohibir aquesta modalitat d'allotjament turístic al municipi. L'aprovació de la moció, però, no equival per si mateixa l'entrada en vigor d'una prohibició normativa que haurà de seguir els procediments administratius que corresponguin. La votació també ha evidenciat les diferències entre els grups municipals sobre la regulació dels habitatges destinats a allotjament turístic. El Partit Popular i Vox han retirat les mocions que presentaven en aquest ple municipal. A l'apartat de fiscalització i el control de l'activitat municipal, el ple ha donat a compte del decret d'alcaldia del 22 de setembre que dona per finalitzat el període d'informació i actuacions prèvies iniciat arran d'una resolució de l'Oficina Antifrau de Catalunya del passat 4 de març. Aquest punt ha tingut caràcter informatiu i no s'ha sotmès a votació. La corporació també ha rebut informació sobre els decrets d'alcaldia aprovats entre el 28 de juliol i el 22 de setembre, així com també les principals activitats del govern municipal. En l'àmbit de gestió econòmica, s'ha donat compte la tramesa al Ministeri d'Hisenda de la documentació corresponent al segon trimestre del 2026, incloent-hi el període mitjà de pagament, l'informe trimestral de tresoreria i l'avaluació de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Un ple ordinari que ha deixat acords rellevants per al futur econòmic i urbanístic de Sant Andreu de la Barca. La necessitat d'afrontar la condemna judicial del cas Atrium ha centrat bona part del debat i ha posat de manifest la importància que tindrà la resposta del Ministeri d'Hisenda per concretar el calendari de pagament i les mesures econòmiques dels pròxims anys. Hem valorat aquest ple municipal amb els diferents portaveus. Anna Serra, coportaveu de Fem Sant Andreu.
1: Jo crec que avui hem viscut el més lamentable de tots els plens que hem tingut fins ara, perquè avui hem vingut a tractar un tema de suma importància per la nostra ciutat, que és el cas Atrium, la condemna de 3 milions d'euros que l'Ajuntament ha de fer front per una nefasta gestió d'anteriors governs socialistes. I justament avui, que era el moment de remar tots a la una, de trobar la solució, de passar pàgina, hem vist un Partit Socialista desubicat, lamentablement irresponsable, que el que ha fet és abstenir-se a la solució. Això què vol dir? Que ells prefereixen continuar sent part del problema, perquè si estem aquí és per la seva nefasta gestió. Per tant, que avui no hagin no ens hagin recolzat per poder accedir a l'única solució que tenim per fer front a aquesta despesa i que el pes d'aquests interessos no recaigui plenament sobre els nostres ciutadans, és d'una irresponsabilitat màxima. Per tant, s'hauran d'excusar molt bé i explicar-ho molt bé a la ciutadania perquè aquesta pugui entendre la seva decisió d'avui, que ha estat totalment irresponsable i, sota el nostre punt de vista, molt errònia. Continuen sent part del problema.
0: Valoracions del ple municipal per part d'Anna Serra, en coportaveu de Fem Sant Andreu, i a continuació la valoració del portaveu del PSC, Juan Pablo Beas.
2: Ha sigut un ple complex. Nosaltres hem explicat, no?, també l'audiència pública el nostre posicionament, i estem per ajudar i per trobar solucions, i això és indiscutible. Nosaltres hem recolzat el fet d'agafar diners del romanent de tresoreria per fer front a una part del pagament, dels interessos, i després en el punt del pla d'ajust i d'adherir-nos per rebre un crèdit tou de l'ICO d'Espanya, nosaltres el que hem expressat és molt senzill: estem d'acord en adherir-nos, però ens preocupa que aquesta sentència afecti a les famílies de Sant Andreu de la Barca, que ja porten uns anys amb una pressió fiscal molt alta. S'ha pujat en els últims 3 anys un 17% l'IBI, i hem de buscar altres solucions. No s'ho han pres bé des del govern, però nosaltres tenim les nostres idees i considerem que hi ha moltes opcions que poden fer que aquesta despesa que s'ha d'afrontar anualment en els propers anys d'aquesta sentència, doncs es faci amb altres opcions que no sigui pujar l'IBI. I això és el que hem expressat en el ple d'avui. Nosaltres creiem i tenim idees i ens posem a disposició del govern i en aquesta comissió nova a donar idees i a donar propostes que faran que es pugui atendre aquesta urgència que ha sorgit després d'un procediment per un conflicte entre dos particulars, doncs a través d'altres mesures que no sigui incrementar els impostos.
0: Contundent en les seves valoracions, el coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
3: Bueno, pues como se ha visto ha sido un pleno un poquitín calentito y después en cuanto al problema que tenemos todo de la deuda del ayuntamiento, de verdad... se han hecho los ofendiditos, los socialistas, como no puede ser de otra manera. Lo único que se le ha dicho, que es un ejercicio de cinismo político al más alto nivel, y que es una vergüenza lo que ha hecho este señor encima de querer dar una opinión de cómo solucionar lo que ellos han creado. Yo creo que por vergüenza ellos se tendrían que ya no presentarse en la comisión de investigación, porque como sabemos su manera de actuación torticera, que era muy curioso que a un edil aquí del ayuntamiento la acusaran de presionar cuando ellos son maestros de la presión, incluso supuestamente contratan gente para amedrentar la justicia, que es la que tendrían que defender, que es el principio de la democracia. Y entonces pues es muy patético. Nosotros le pediríamos que simplemente por responsabilidad y para que llegue un esclarecimiento, y además creemos que la participación del PSC en la comisión de investigación lo único que va a ser es para poner palos en la rueda y para fastidiar más al pueblo de San Andreu, que ya bastante tenemos, y vaya la que nos han dejado.
0: El portaveu de Som a Sant Andreu, Felipe del Val, també ha fet la valoració del ple del mes de setembre, un ple que ha destacat el punt dedicat al cas Atrium.
4: Yo creo que el trabajar por San Andrés de la Barca es algo importante, vital, y además es de compromiso con nuestros vecinos. Ha sido un pleno con mucha información, con datos que pueden significar un golpe duro para nuestra economía, pero también desde el ayuntamiento, pues unidos podemos estar trabajando. Yo ese voto de confianza del equipo de gobierno del señor alcalde para crear esa comisión urgente para activar y para sobre el caso 121 Atrium, pues yo creo que es un punto para reflexionar sobre el diálogo, para reflexionar sobre todos los planes que pueden establecerse. Ya hemos visto que desde el ayuntamiento se han movilizado, han estado reuniones con el Ministerio de Hacienda, con la Generalitat, y yo creo que, como dije, en una crisis se demuestra pues el valor de un ayuntamiento de un pueblo como es San Andreu de la Barca.
0: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, també ha fet valoració del mes de setembre del ple municipal i valoració, sobretot, del punt dedicat al cas Atrium.
5: Bueno, básicamente es el punto del pleno más conflictivo, más complicado, más difícil de explicar tanto a la ciudadanía como para nosotros mismos, en el que había que tomar una decisión de afrontar, primero respetando la sentencia, afrontar ese primer pago, una parte del remanente y otra mediante un crédito que pediremos al Ministerio de Hacienda, que ojalá y que se nos conceda, porque realmente no será muy difícil de que no afecte de forma directa y muy heavy a todos los ciudadanos que vivimos en San Andreu de la Barca. Por lo tanto, vamos a intentar tener la confianza de que se va a conseguir. Mañana se presentará la solicitud y esperemos que lo podamos conseguir, este crédito, que vayamos pagándolo como hemos pedido en 15 años y que no tenga en este caso el equipo de gobierno que recurrir a otras alternativas, como es el recorte tanto de servicios o la subida masiva de impuestos. Nosotros somos antiimpuestos, somos anti tocar el remanente, pero evidentemente entendemos que ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Yo creo que hay que hacer un sacrificio toda la ciudadanía en pro de que esto del Atrium ya por fin deje de ser un problema, que lo podamos poner en marcha y que esto sea un punto y final a un conflicto que al final es verdad, ¿eh? Lo paga el ayuntamiento somos los ciudadanos y por lo tanto todos vamos a entrar en parte. Pero esperemos que sea rápido y que podamos pasar página para volver a empezar.
0: Finalment, les declaracions de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
6: Sin duda, el punto principal hoy en el pleno teníamos el reto de conseguir que todos los grupos municipales dejaran de lado sus intereses partidistas y electoralistas y que se pusieran de acuerdo para solucionar un problema básico para la ciudadanía de San Andrés de la Barca, que es desencallar el problema del Atrium y que podamos empezar a ponerlo en funcionamiento. Para ello era necesario dos cosas que íbamos a aprobar. Una es hay una sentencia de 2018 que obliga por la mala gestión del PSC y por una cadena de decisiones obliga a que el ayuntamiento pague 3 millones de euros. De ellos, 800 son intereses, porque la sentencia es de 2018 y el gobierno del PSC ha metido la cabeza bajo el ala y no la ha pagado. Ha dejado que pasara el tiempo. Es un reto que teníamos y hoy esperábamos que todos los grupos municipales votaran a favor. Hemos trabajado muchísimo para conseguir algún préstamo de alguna entidad supramunicipal, porque los préstamos ordinarios no pueden ser pagados para sentencias. En ese caso estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para conseguir un préstamo blando y curiosamente todos los grupos municipales han apoyado y han cerrado filas para conseguir desencallar, excepto el PSC, que no solo ha sido el culpable del problema durante todos estos años, sino que cuando ahora toca poner soluciones, se ha abstenido con las consecuencias que puede tener esto, porque el Ministerio de Hacienda es gobernado con el PSC y son el PSC los que se han abstenido y por lo tanto no han apoyado esa petición del préstamo al Ministerio. Nos parece una de un cinismo impresionante y bueno, yo no sé qué es lo que esperan con esta decisión, pero desde luego han puesto palos en las ruedas porque han creado el problema y ahora ponen palos en las ruedas para crear la solución.
0: Les valoracions dels diferents portaveus i coportaveus dels grups polítics municipals presents en el plenari municipal del ple de mes de setembre. Un ple on ha destacat sobretot un punt, el punt dedicat al cas Atrium i a l'obligament per part de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de fer el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència, finalment ferma, d'una sentència de l'any 2018.
7: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: Tota la informació sobre el plenari municipal i també l'audiència pública està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. I després de totes aquestes informacions sobre el plenari municipal, a continuació, l'àudio íntegre de la declaració institucional que oferia aquest dilluns l'alcalde Marc Agirbet davant dels mitjans de comunicació i també una declaració institucional que va ser retransmesa a través de les xarxes.
8: Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí. Avui comparec per explicar una notícia molt important per Sant Andreu de la Barca i molt dura. L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre i representa un cop molt dur a les finances municipals. Des dels inicis, quan es va aprovar per primer cop la proposta urbanística del sector 21 a l'any 2006, es van anar acumulant errors greus, demandes contra l'Ajuntament i problemes judicials. Tot plegat ha comportat que més de dues dècades de paràlisi, que han impedit que aquesta zona, cridada a ser un espai d'oci i de trobada a la ciutat, així com la principal entrada al municipi, no pogués desenvolupar-se en plenitud. Durant més de dues dècades, aquesta situació anòmala ha perjudicat la ciutat, ha perjudicat els propietaris, ha perjudicat a les empreses i als comerços, ha impedit l'arribada de noves activitats econòmiques i ha dificultat les activitats existents puguin modificar-se, ampliar-se o fins i tot evolucionar. En definitiva, més de 20 anys de paràlisi que han suposat un fre al desenvolupament econòmic de Sant Andreu de la Barca. I aquells problemes que s'arrossegaven des de llavors arriben també a dia d'avui amb conseqüències milionàries. Concretament, una factura pels santandreuencs i santandreuenques de 3 milions d'euros. No amagaré la realitat ni la maquillaré. 3 milions d'euros és una quantitat molt important i té un impacte evident sobre les finances municipals. És un cop molt dur. Per això, des del primer moment, el govern municipal està treballant per afrontar aquesta situació amb rigor, responsabilitat i serenitat. Hem encarregat als serveis municipals un pla de pagament en diferents escenaris que ens permetin complir la sentència i al mateix temps protegir els serveis públics. En aquest sentit, hem demanat suport i col·laboració a diferents institucions: la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya. La meva prioritat és afrontar aquest escenari amb dues màximes: protegir els serveis públics municipals i reduir l'impacte d'aquests 3 milions d'euros. És per això que en el proper ple municipal, que tindrà lloc aquest mateix dijous, mobilitzarem 700.000 euros per fer front al primer pagament. Aquests diners provindran del romanent de tresoreria, o com s'anomena més popularment, la guardiola de l'Ajuntament. També els informo que en el mateix plenari municipal presentarem un pla d'ajust econòmic amb l'objectiu de poder sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Aquest finançament ens permetria fer front a la totalitat d'aquest pagament i retornar el préstec al Ministeri a llarg termini. Vull ser molt clar també en aquest punt. Aquest és un problema heredat dels governs anteriors, però com a govern actual no defugirem la responsabilitat d'afrontar-lo. Governar també és encarar els problemes difícils provinent d'altres responsables. I això és precisament el que farem. Des que vam arribar al govern hem defensat que calia acabar amb la desídia i resoldre els problemes que tenia Sant Andreu de la Barca des de ja fa masses anys. I el sector 21 i el centre comercial és probablement uns dels exemples més importants. Sabem que no podem tornar 20 anys enrere. Així doncs, assumirem les conseqüències que ens ha imposat el jutjat del contenciós administratiu número 8 de Barcelona. Una condemna que és definitiva, a la que ja no es pot presentar cap apel·lació ni cap recurs. I precisament per la magnitud d'aquest problema, Sant Andreu de la Barca necessita altura de mires. Davant d'aquesta situació, espero que totes les forces municipals assumeixin les responsabilitats que els hi pertoquen i siguin capaces de posar els interessos de Sant Andreu de la Barca per davant de qualsevol altre interès. És el moment de deixar de formar part del problema i formar part de la solució. Perquè aquesta factura no és d'un govern, és la factura que haurà d'afrontar tota la ciutat. I la resposta, per tant, ha d'estar a l'alçada que Sant Andreu de la Barca necessita. En aquest sentit, els informo que també he convocat aquesta mateixa tarda una reunió amb tots els representants de les forces polítiques municipals del consistori per parlar precisament d'aquest problema. Però vull acabar mirant al futur, perquè la meva responsabilitat no és només pagar una sentència. La meva responsabilitat és aconseguir que en els propers anys cap altre alcalde o alcaldessa hagi de tornar a comparèixer davant dels santandreuencs i santandreuenques per parlar del mateix problema. Vull que aquests 3 milions d'euros siguin el principi del final d'aquesta història. Vull solucionar-ho d'una vegada per totes. Soc conscient que els nostres veïns i veïnes m'acompanyaran i m'ajudaran. Que després de 20 anys de paràlisi siguem capaços, finalment, de desbloquejar el sector 21. Per donar futur al centre comercial Atrium. per donar seguretat als propietaris i oportunitats a les empreses i comerços i recuperar per Sant Andreu de la Barca un espai que ha estat massa temps condicionat als problemes del passat. Sant Andreu no es mereix continuar pagant els errors de fa 20 anys. Ara toca solucionar, ara toca desbloquejar i ara toca

0: El de Marc Gervet dilluns amb la declaració institucional que va oferir davant dels mitjans de comunicació i també a través de les xarxes socials. El cas Atrium ha centrat bona part de l'actualitat informativa aquesta setmana a l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, el català de serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio. Un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent, amb Pere Sánchez al control tècnic.

Avui sentirem música de les pel·lícules de David Lynch. David Lynch és un dels principals directors de la nostra era i dels més estranys, especials, inquietants. David Lynch ha fet obres com Eraserhead, The Elephant Man, Wild at Heart, Blue Velvet, Mulholland Drive, Inland Empire i la sèrie de televisió Twin Peaks, que va trencar els límits entre el cinema experimental i la televisió comercial. Tothom que l'hagi vista recordarà el seu tema principal, que és aquest.

0: Angelo Badalamenti és un compositor americà conegut sobretot pel seu treball amb David Lynch. El tema que hem sentit, Falling, amb la cantant Julie Cruz, és un tema que dona el to de Twin Peaks, una obra d'art en forma de sèrie que ha quedat per la història. Somnis paral·lels, mons onírics, el bé i el mal reflectits a la petita pantalla com no s'havia vist mai abans.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Normalment les cançons d'una banda sonora serveixen per recolzar, per reforçar la idea de l'escena. En canvi, a David Lynch, molts cops, la música es contraposa a la idea de l'escena i crea sensacions estranyes. Per exemple, una cançó d'amor, com Blue Velvet, en el film del mateix nom, esdevé tètrica.

0: Blue Velvet és Bobby Vinton. Blue Velvet és la pel·lícula que consolida a David Lynch com a director. Amb aquesta obra ens porta a un poble de Carolina del Nord on tot sembla meravellós. És purament la imatge del somni americà. Però darrere d'aquest món ideal hi ha un submón de delinqüència i crim que anem descobrint a partir d'un jove que es troba una orella tallada. David Lynch tendeix força a posar oldies, cançons dels anys 50, en contextos estranys. Un altre cas de la mateixa pel·lícula és aquesta cançó de Roy Orbison, In Dreams, interpretada en karaoke per un actor.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust.

0: In Dreams és Roy Orbison. Al film Blue Velvet, la lletra d'aquesta cançó, que tracta d'amor, pèrdua i somnis, contrasta amb la violència latent de la situació que la pel·lícula descriu. David Lynch ha dit: "El so és molt important pel sentiment del film. Has d'anar experimentant per trobar el que funciona. La música ha de casar amb l'escena i millorar-la. Quan hi casa, ho sents. Sents que el tot és més que la suma de les parts."
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Erase Ahead, Cap borrador, és el primer llargmetratge de David Lynch. És un film de terror filmat en blanc i negre que explica la història d'un home que ha de cuidar del seu fill de forma. Està localitzada en un paisatge industrial desolat. És un film sorgit del subconscient de Lynch, que ha quedat com un dels malsons més importants del cinema. Part de la banda sonora la va compondre ell mateix, però també va afegir-hi temes d'altres, com aquest del grup Tuxedo Moon, In Heaven.

Tuxedo Moon és un grup de post-punk de San Francisco francament experimental. El tema que els hem sentit pertany a la banda sonora de Cap Borrador, la pel·lícula de David Lynch. És el tema més comercial d'aquesta banda sonora. Lynch es mou en l'experimentació, tant musical com cinematogràfica, però a vegades pot arribar al lirisme i a sentiments bàsics per emocionar. Els seus films et transporten cap a un món estrany on els temes musicals encaixen com una bomba d'oxigen, com una pausa per la confusió. Amb el Mulholland Drive, l'actuació en un escenari inquietant de Rebecca del Rio interpretant a capella la cançó Llorando és una mica més que inquietant, perquè la cantant es desmaia i queda a terra inconscient, però segueix sonant a l'escenari com canta la cançó.

Avui estem sentint la música, les cançons, de les pel·lícules de David Lynch. Unes pel·lícules que es dirigeixen al subconscient, no s'entenen des de la raó. Són films estranys, amb actors estranys, com és un actor molt estrany, en Nicolas Cage. A Cor Salvatge, Cage interpreta, canta ell mateix, el tema Love Me, i ens portem una sorpresa, perquè resulta que Nicolas Cage canta prou bé.

Love Me, un cover d'Elvis interpretat per l'actor Nicolas Cage. Pertany a la banda sonora de Wild at Heart, Cor salvatge, una història d'amor molt violenta i molt romàntica, una estranya road movie que conté també el tema de Chris Isaak, Wicked Game, joc maligne, una cançó amb una guitarra amb molta reverberació i tremolo.

0: Hem sentit en Chris Isaac amb Wicked Game, una cançó maca però inquietant, com les pel·lícules de David Lynch. En David Lynch és un director pop, per això li fem aquest programa. Hi ha directors de cine que són pop, potser perquè el seu cinema és underground i comparteix cultura amb determinada música i estètica.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: En David Lynch estava molt compromès amb la meditació transcendental. Tenia el mateix guru que els Beatles, el Yogi Maharishi Mahesh. David Lynch va establir una fundació per l'expansió de la meditació transcendental i la seva introducció a escoles, presons, dormitoris de homeless i veterans de guerra. Paul McCartney i Ringo Starr van fer un concert a l'any 2009 per donar-li suport i recollir fons. El títol del concert va ser El canvi comença a l'interior.

Nina Simone, una virtuosa cantant i pianista que ha combinat i fusionat jazz, soul, gospel i música clàssica. Aquest tema tradicional que hem sentit, Cinnamon, pecador, l'interpreta a l'escena final del film de David Lynch, Inland Empire, on es desenvolupa una festa de prostitutes amb una dona que li falta una cama i té un mono com a mascota mentre un llenyataire serra un tronc. David Lynch ha dit: "De vegades filmo escenes que no sé per què poden servir ni què signifiquen."

Autopista perduda és cinema negre dins del surrealisme lynchià. El terror psicològic predomina durant més de dues hores en què el director sap infondre por i intriga a partir de la senzillesa de les imatges. L'antinatural el converteix en el més natural. David Bowie, I'm Deranged.

Entrar en el món de Lynch implica acceptar la transgressió de les lleis clàssiques de relació entre l'espectador i la pel·lícula. La música que hi fa servir no té un terme mig. No hi trobarem clàssics del rock, com en els films de Scorsese, per exemple. La música que potencia les escenes de Lynch pot anar des del soroll més industrial i experimental fins a un bonic i melodiós oldie.

0: I've Told Every Little Star, de la banda sonora de Mulholland Drive, interpretada per Linda Scott. Mulholland Drive mostra la fascinació de Lynch per la ciutat de Los Angeles i retrata el glamour malaltís d'aquesta ciutat a través d'uns personatges que mesclen i intercanvien les seves identitats.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: El director de cinema David Lynch ha escrit un llibre que es diu Catching the Big Fish, Meditation, Consciousness and Creativity, és a dir, pescar el peix gros, meditació, consciència i creativitat. En aquest llibre, David Lynch diu: les idees són com els peixos. Si vols atrapar peixos petits, et pots mantenir en aigües someres, però si vols pescar el peix gros, has d'anar al fons. A les profunditats, els peixos són més poderosos i més purs, són grans i abstractes, i són formosos. En Lou Reed és un peix gros.

edge of moment. While your lips are close to mine.

This Magic Moment és el mestre Lou Reed des de la banda sonora de Lost Highway, una pel·lícula de David Lynch. La carrera de Lynch va començar amb una obra de terror surrealista, Eraserhead, i va continuar amb una de surrealisme dramàtic, L'home elefant, totes dues en blanc i negre. La carrera la va acabar amb un film carregat de sentiment i bellesa que està basat en fets reals. Es diu The Straight Story i narra el viatge que l'any 1944 va fer Alvin Straight, un camioner jubilat, conduint un tallagespa per visitar el seu germà malalt, que vivia a més de 400 quilòmetres de distància. Alvin Straight travessa tot l'estat d'Iowa a 10 quilòmetres per hora fins a arribar a Wisconsin. I fins aquí arriba el Chelsea Hotel, que hem dedicat a la música de les pel·lícules de David Lynch, amb les imatges de fons dels camps de cereals de la Gran Plana americana, gronxats per la música del seu amic i col·laborador constant, Angelo Badalamenti.

0: continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència judicial relacionada amb el desenvolupament urbanístic del sector 21 a l'entorn del centre comercial Atrium. L'alcalde Marc Giribet ha comparegut aquest dilluns davant dels mitjans de comunicació per explicar les conseqüències econòmiques de la resolució i anunciar les mesures que prepara el govern municipal per assumir el pagament sense comprometre els serveis públics. Giribet reconeix el fort impacte del condemna judicial sobre les finances municipals i anuncia que demanarà suport a la Generalitat, a la Diputació de Barcelona i també a les entitats municipalistes per garantir els serveis públics. El govern municipal també presentarà un pla d'ajust econòmic per sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda.
1: Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí. Avui comparec per explicar una notícia molt important per Sant Andreu de la Barca i molt dura. L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre i representa un cop molt dur a les finances municipals. Des dels inicis, quan es va aprovar per primer cop la proposta urbanística del sector 21 a l'any 2006, es van anar acumulant errors greus, demandes contra l'Ajuntament i problemes judicials. Tot plegat ha comportat que més de dues dècades de paràlisi, que han impedit que aquesta zona, cridada a ser un espai d'oci i de trobada a la ciutat, així com la principal entrada al municipi, no pogués desenvolupar-se en plenitud.
0: La sentència remunta a l'any 2018 i que ara ha quedat confirmada posa fi a un llarg recorregut judicial derivat de les actuacions urbanístiques impulsades fa més de dues dècades. Durant la seva intervenció, Giribet ha reconegut que la quantitat representa un important contratemps per l'economia municipal i ha assegurat que l'executiu local treballa per reduir-ne l'impacte sobre el pressupost de l'Ajuntament.
1: Durant més de dues dècades, aquesta situació anòmala ha perjudicat la ciutat, ha perjudicat els propietaris, ha perjudicat a les empreses i als comerços, ha impedit l'arribada de noves activitats econòmiques i ha dificultat les activitats existents puguin modificar-se, ampliar-se o fins i tot evolucionar. En definitiva, més de 20 anys de paràlisi que han suposat un fre al desenvolupament econòmic de Sant Andreu de la Barca. I aquells problemes que s'arrossegaven des de llavors arriben també a dia d'avui amb conseqüències milionàries. Concretament, una factura pels santandreuencs i santandreuenques de 3 milions d'euros. No amagaré la realitat ni la maquillaré. 3 milions d'euros és una quantitat molt important i té un impacte evident sobre les finances municipals. És un cop molt dur. Per això, des del primer moment, el govern municipal està treballant per afrontar aquesta situació amb rigor, responsabilitat i serenitat. Hem encarregat als serveis municipals un pla de pagament en diferents escenaris que ens permetin complir la sentència i al mateix temps protegir els serveis públics. En aquest sentit, hem demanat suport i col·laboració a diferents institucions: la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya.
0: El pagament dels 3 milions d'euros també es debatrà en el ple municipal d'aquest dijous, on l'Ajuntament, el govern, presentarà un pla d'ajust econòmic per fer front als 3 milions d'euros.
1: La meva prioritat és afrontar aquest escenari amb dues màximes: protegir els serveis públics municipals i reduir l'impacte d'aquests 3 milions d'euros. És per això que en el proper ple municipal, que tindrà lloc aquest mateix dijous, mobilitzarem 700.000 euros per fer front al primer pagament. Aquests diners provindran del romanent de tresoreria, o com s'anomena més popularment, la guardiola de l'Ajuntament. També els informo que en el mateix plenari municipal presentarem un pla d'ajust econòmic amb l'objectiu de poder sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Aquest finançament ens permetria fer front a la totalitat d'aquest pagament i retornar el préstec al Ministeri a llarg termini. Vull ser molt clar també en aquest punt. Aquest és un problema heredat dels governs anteriors, però com a govern actual no defugirem la responsabilitat d'afrontar-lo. Governar també és encarar els problemes difícils, provinent d'altres responsables. I això és precisament el que farem. Des que vam arribar al govern hem defensat que calia acabar amb la desídia i resoldre els problemes que tenia Sant Andreu de la Barca des de ja fa masses anys. I el sector 21 i el centre comercial és probablement uns dels exemples més importants.
0: Durant la seva compareixença, l'alcalde Marc Girbet ha situat l'inici dels problemes en l'aprovació de la proposta urbanística de l'any 2006, ha atribuït la situació actual a les decisions adoptades aleshores. Segons l'alcalde, les irregularitats i els conflictes judicials posteriors han condicionat durant més de 20 anys el desenvolupament d'un dels principals espais comercials d'entrada a la ciutat. L'alcalde ha assegurat que aquesta situació ha perjudicat a propietaris, empreses i establiments comercials de la zona, a més de dificultar l'arribada de noves activitats econòmiques i limitar les possibilitats d'ampliació o transformació dels negocis existents. Girbet ha defensat les conseqüències del conflicte, que van més enllà de l'obligació de pagar 3 milions d'euros, ja que també han condicionat, com dèiem, les possibilitats de desenvolupament urbanístic i comercial del sector 21.
1: Sabem que no podem tornar 20 anys enrere. Així doncs, assumirem les conseqüències que ens ha imposat el jutjat del contenciós administratiu número 8 de Barcelona. Una condemna que és definitiva, a la que ja no es pot presentar cap apel·lació ni cap recurs. I precisament per la magnitud d'aquest problema, Sant Andreu de la Barca necessita altura de mires. Davant d'aquesta situació, espero que totes les forces municipals assumeixin les responsabilitats que els hi pertoquen i siguin capaces de posar els interessos de Sant Andreu de la Barca per davant de qualsevol altre interès. És el moment de deixar de formar part del problema i formar part de la solució. Perquè aquesta factura no és d'un govern, és la factura que haurà d'afrontar tota la ciutat. I la resposta, per tant, ha d'estar a l'alçada que Sant Andreu de la Barca necessita. En aquest sentit, els informo que també he convocat aquesta mateixa tarda una reunió amb tots els representants de les forces polítiques municipals del consistori per parlar precisament d'aquest problema. Però vull acabar mirant al futur, perquè la meva responsabilitat no és només pagar una sentència. La meva responsabilitat és aconseguir que en els propers anys cap altre alcalde o alcaldessa hagi de tornar a comparèixer davant dels santandreuencs i santandreuenques per parlar del mateix problema.
0: A la intervenció final de la compareixença, Girbet ha insistit que la responsabilitat del govern no es limita a trobar els recursos econòmics per complir la sentència, sinó que també passa per evitar que el conflicte continuï afectant les futures corporacions municipals. L'alcalde ha tancat la seva declaració amb el compromís de treballar per resoldre definitivament la situació del sector 21 i el centre comercial Atrium.
1: Vull que aquests 3 milions d'euros siguin el principi del final d'aquesta història. Vull solucionar-ho d'una vegada per totes. Soc conscient que els nostres veïns i veïnes m'acompanyaran i m'ajudaran. Que després de 20 anys de paràlisi siguem capaços, finalment, de desbloquejar el sector 21. Per donar futur al centre comercial Atrium. Per donar seguretat als propietaris i oportunitats a les empreses i comerços. I recuperar per Sant Andreu de la Barca un espai que ha estat massa temps condicionat als problemes del passat. Sant Andreu no es mereix continuar pagant els errors de fa 20 anys. Ara toca solucionar, ara toca desbloquejar i ara toca mirar endavant. Agafar els problemes enquistats, afrontar-los i resoldre'ls. Jo no he generat aquest problema, però mentre tingui la confiança de Sant Andreu a la Barca, treballaré perquè finalment s'aconsegueixi resoldre. Aquest és el meu compromís. Deixar enrere més de 20 anys de paràlisi i obrir una nova etapa de futur en el sector 21, en el centre comercial Atrium i per Sant Andreu de la Barca. Moltíssimes gràcies.
0: Declaració institucional de l'alcalde Marc Giribet davant dels mitjans de comunicació després de l'anunci que una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte es remunta a principis de l'any 2000 quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials. El cas Atrium, 20 anys de conflicte urbanístic, acaben amb una factura de 3 milions d'euros per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte remunta a principis dels anys 2000, quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials. El cas Atrium torna a situar-se en el centre de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més de 20 anys després de l'inici de les obres de l'urbanització del sector 21 i de l'obertura del centre comercial, l'Ajuntament haurà d'afrontar ara el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000. D'aquesta quantitat, 2,2 milions corresponen a la indemnització reconeguda judicialment per unes obres d'urbanització que es van executar de manera anticipada. La resta, aproximadament 800.000 euros, són interessos acumulats al llarg dels anys. Però com s'ha arribat fins aquí? Per què un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 continua tenint conseqüències econòmiques per l'Ajuntament més de dues dècades després? Per entendre-ho, cal reconstruir la història del sector 21 en diferents projectes urbanístics que es van aprovar i les decisions que han anat prenent els tribunals. Ens situem a l'any 2000. Sant Andreu de la Barca impulsa la transformació urbanística del sector 21. Una zona que havia de canviar de manera important amb la construcció del centre comercial Atrium i la reordenació dels espais industrials del seu entorn. El 28 d'abril d'aquell any, l'Ajuntament i l'empresa Anna Mamaisa signen un conveni urbanístic per al desenvolupament del sector. Posteriorment, Camier 2000 se subroga en la posició d'aquesta empresa. Les actuacions previstes són importants. Es duen a terme treballs d'enderroc de les antigues naus industrials, el soterrament i la canalització del canal Sedó, la construcció d'un vial amb un aparcament a la part inferior i la instal·lació de diferents serveis i infraestructures. El centre comercial Atrium obre les portes l'any 2004, però malgrat que l'equipament comercial ja funciona, la gestió urbanística de tota aquella zona encara no està completament resolta. I aquí és on comença el conflicte. Les obres s'havien executat de manera anticipada, abans que es completés el procediment que havia de determinar com es repartien els costos entre propietaris del sector. Aquest procediment es coneix com a reparcel·lació. Dit d'una manera entenedora, és el que el mecanisme urbanístic que permet ordenar les propietats després d'una transformació i determinar quines despeses correspon assumir a cadascun dels propietaris. En el cas del sector 21, també havia de servir per reconèixer els diners que diferents empreses havien avançat per executar les obres. La manera com es va gestionar aquest repartiment econòmic acabarà sent l'origen d'un llarg conflicte judicial. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va aprovar definitivament un primer projecte de reparcel·lació l'abril de l'any 2006, però el document va acabar als tribunals i el 29 de juny del 2009 el jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona dicta una sentència que l'anul·la. La decisió és confirmada posteriorment per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el juny de l'any 2010. Entre les conseqüències que s'analitzen judicialment hi ha les valoracions urbanístiques, el tractament de determinats terrenys de domini públic i la manera de com s'havien de distribuir els costos de les obres. L'Ajuntament ha de tornar a tramitar la reparcel·lació i a l'octubre del 2011 aprova un nou projecte. Però aquest segon intent tampoc resol el conflicte. Camier 2000 presenta un recurs i la qüestió torna als jutjats. El moment decisiu arriba el 4 de gener del 2018. Aquell dia, el jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona dicta una sentència que estima parcialment el recurs de l'empresa Camier 2000 i anul·la els actes administratius impugnats. La resolució obliga l'Ajuntament a tramitar un nou projecte de reparcel·lació que tingui en compte les quotes d'urbanització que ja s'havien ingressat, però també reconeix un dret econòmic important. L'empresa Camier 2000 SL ha de ser indemnitzada amb 2,2 milions d'euros més interessos per les obres d'urbanització executades anticipadament. Aquesta sentència de 2018 és un dels antecedents principals de l'obligació de pagament que haurà d'afrontar ara el consistori. En aquesta història també apareix una altra empresa, Copperfield Obras y Servicios. Copperfield està vinculada a les obres d'urbanització anticipades del sector 21 i també havia presentat reclamacions judicials per recuperar les quantitats corresponents a aquestes actuacions. Al març del 2016, el jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona li reconeix un dret de crèdit de més de 3,4 milions d'euros. Aquí cal fer una precisió important per entendre el conflicte. Els diners abonats a Copperfield provenien de les aportacions dels propietaris del sector 21. Per tant, aquestes quantitats tenien el seu origen a les càrregues urbanístiques assumides pels titulars de les propietats afectades i no directament en els recursos municipals. Aquesta diferència és fonamental perquè els pagaments efectuats a Copperfield acabaran convertint-se en un dels arguments utilitzats per l'Ajuntament en el conflicte amb Camier 2000. El consistori defensarà posteriorment que aquests pagaments impedien executar la sentència de 2018 en els termes reclamats per Camier, però el jutjat no acceptarà aquest plantejament. Després de les diferents resolucions judicials, l'Ajuntament continua treballant per regularitzar la situació urbanística del sector 21. El 27 de juliol del 2021, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat un nou projecte de reparcel·lació. En el marc d'aquesta tramitació, Camier 2000 sol·licita que el projecte la reconegui com a única titular del dret a crèdit derivat de l'execució de les obres d'urbanització. La tramitació continua i el 30 d'agost del 2022 la Junta del Govern Local acorda també per unanimitat l'aprovació inicial per segona vegada del projecte de reparcel·lació. Però en aquest nou projecte l'Ajuntament desestima l'al·legació presentada per Camier 2000. L'empresa continua reclamant el reconeixement del seu dret econòmic i el conflicte es manté obert, malgrat les sentències que n'havien dictat fins aleshores. Arribem al 31 de gener de l'any 2023. Aquell dia, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca presenta un escrit davant del jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona en què demana que es declari la impossibilitat legal i material d'executar la sentència del 2018. Dit d'una altra manera més senzilla, el consistori sol·licita al jutjat que reconegui que no és possible donar compliment a aquella resolució en els termes establerts. La petició municipal està relacionada amb els pagaments que ja s'havien efectuat a Copperfield, amb diners procedents de les aportacions dels propietaris del sector 21. L'Ajuntament planteja que aquests pagaments constitueixen un impediment per executar la sentència favorable a Camier 2000. La resposta judicial arriba el 15 de setembre del 2023. El jutjat dicta una interlocutòria que desestima la petició del consistori. La resolució estableix que els pagaments efectuats a Copperfield, derivats d'altres decisions judicials, no poden impedir que reconegui a Camier 2000 SL el dret a una indemnització de 2,2 milions d'euros més interessos. És a dir, el jutjat rebutja l'argument municipal segons el qual els diners abonats anteriorment a una altra empresa impedien donar compliment al dret econòmic reconegut a Camier. Aquesta decisió representa un nou pronunciament judicial sobre les obligacions derivades del desenvolupament urbanístic del sector 21 i manté obert el conflicte econòmic en Camier 2000. 3 milions d'euros entre indemnitzacions i interessos. I així arribem a la situació actual. Més de 20 anys després de les primeres obres d'urbanització del sector 21, una resolució ferma obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros a Camier 2000. La quantitat està formada per dues parts. 2,2 milions d'euros reconeguts judicialment per les obres executades anticipadament i aproximadament 800.000 euros en interessos. Aquest últim import és especialment rellevant perquè posa de manifest les conseqüències econòmiques del llarg recorregut del conflicte. També cal insistir en una distinció important. Els pagaments efectuats anteriorment a Copperfield es van finançar amb aportacions dels propietaris del sector 21. En canvi, la resolució ferma actual obliga l'Ajuntament a afrontar el pagament de la indemnització a Camier 2000 i dels interessos corresponents, un total de 3 milions d'euros. El cas Atrium va molt més enllà de la situació de l'edifici comercial. El nucli del conflicte és urbanístic i està relacionat amb la manera de com s'ha de completar correctament la reparcel·lació del sector 21. El repartiment dels costos de les obres i el reconeixement dels drets econòmics de les empreses que les van executar. La situació urbanística també ha condicionat durant anys el futur de l'entorn. El consistori havia assenyalat que una vegada completat el procediment alvial i l'aparcament interior havien de passar a titularitat municipal. Mentrestant, el centre comercial Atrium ha patit un progressiu progressiu deteriorament que ha motivat diferents actuacions relacionades amb la neteja i la seguretat de l'espai. La resolució judicial que obliga a pagar els 3 milions d'euros no significa, per si mateixa, que tots els problemes urbanístics estiguin resolts, ni que s'hagi definit el futur del centre comercial, però sí que representa un nou capítol d'un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 i que més de dues dècades després continua tenint conseqüències a Sant Andreu de la Barca. Un conflicte que ara deixa una obligació econòmica concreta per l'Ajuntament, el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL per unes obres executades fa més de 20 anys i que han estat objecte d'un llarg recorregut judicial.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Els portaveus dels grups polítics municipals han valorat la sentència en què obliga l'Ajuntament al pagament de 3 milions d'euros per al cas Atrium. Els grups municipals s'han reunit amb l'alcalde Marc Giribet aquest dilluns a la tarda per abordar les conseqüències del cas. Representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Partit Popular i En Comú Podem han mantingut aquest dilluns a la tarda una reunió amb l'alcalde Marc Giribet per analitzar la situació derivada de la sentència judicial del cas Atrium. L'Ajuntament haurà d'afrontar el pagament de més de 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 arran d'un conflicte urbanístic que remunta a principis del 2000, relacionat amb la urbanització del sector 21, on es va construir el centre comercial Atrium. La trobada ha servit per abordar les conseqüències econòmiques de la sentència i les possibles fórmules per afrontar el pagament de la indemnització. FEM Sant Andreu, per la seva banda, qualifica de cop dur la sentència del cas Atrium, però assegura que l'Ajuntament té un pla per afrontar el pagament. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
1: Doncs FEM Sant Andreu fa una valoració, com no pot ser d'una altra manera, responsable. Som conscients que és una notícia importantíssima per les arques de l'Ajuntament, és un cop dur, o sigui, hem de ser transparents en aquest sentit i no podem amagar que aquests 3 milions d'euros per unes finances com l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca suposen una quantitat molt important de diners. Però al final som aquí per resoldre els problemes. Nosaltres no hem generat aquesta situació, és una situació que ens ve donada de fa dues dècades de paràlisi justament per un pla urbanístic desenvolupat d'una manera anòmala, no?, que ha portat una sèrie de conseqüències en tot el sector 21, a les empreses, en tot el que comporta no poder créixer, en nombre d'empreses, les seves activitats a nivell comercial, a l'Atrium, no?, que és el que més es veu, no?, que la ciutadania probablement veu de forma més evident, perquè passem cada dia per davant, no?, passejant amb el cotxe. Però en tot cas nosaltres som aquí per resoldre aquest problema, o sigui, no l'hem generat, però estem aquí a govern i per tant hem de resoldre. En aquest sentit, com deia al principi, transparència, no podem amagar que són 3 milions d'euros i que haurem de fer front perquè una sentència judicial ens obliga a fer el pagament, però també hem de dir que nosaltres estàvem preparats per aquesta situació i tenim un pla de finançament, no?, per poder fer front a aquesta sentència amb un triple objectiu. Primer, pagar efectivament el que el jutge ens diu que hem de pagar amb el termini que hem de pagar. Per un altre cantó, assegurar els serveis públics, garantir els serveis públics i també mirar de que impacti el menys possible amb les finances de l'Ajuntament. Llavors, amb aquest triple objectiu és el que amb el qual estem treballant i estàvem d'alguna manera preparats perquè vingués aquest moment justament.
0: Un pla d'ajust econòmic que precisament es debatrà en el ple d'aquest dijous. Avui hem mantingut una reunió l'alcalde amb els diferents partits polítics. Com ha anat aquesta reunió?
1: Ha anat bé, aquí s'ha explicat bueno, justament el que estava comentant, no?, i quina és com es dissenya aquest pla de pagament. Justament en aquest ple hi haurà una part de diners que es destinen a un moment pressupostari també per pagar els interessos justament d'aquests 3 milions d'euros, amb l'objectiu de que aquests interessos no vagin creixent més. O sigui que en aquest sentit ens posem des d'allà a cercar aquestes solucions i a implementar-les, i després tindrem evidentment la manera, no?, de com al final concretarem el pagament, no?, del que la sentència ens està dient. Al cap i a la fi és un moment històric segurament per Sant Andreu de la Barca. En aquests moments estem amb la ocupació de fer front a aquests 3 milions d'euros. És el moment de que tothom estigui a l'alçada de les circumstàncies i esperem que tota la resta de forces polítiques en aquest sentit s'hi sumin per solucionar aquest problema, estiguin doncs amb nosaltres, amb la mà del govern, perquè al final a tots ens interessa que aquest perfil, que aquests 20 anys, no?, de paràlisi del sector 21 tinguin una solució, i no esperem menys de la resta de formacions polítiques, com deia.
0: Quin futur espera aquest centre comercial Atrium a partir d'avui?
1: Doncs el centre comercial i per ende tot aquest el sector 21, el que esperem en un futur és que quan s'acabi de desencanyar aquesta situació, no?, acabi de resoldre's la situació de bloqueig del sector 21, doncs tornem a atorgar justament aquestes llicències d'activitat i d'obres en el sector, i després també que el propi Atrium, diguéssim, torni una altra vegada a desenvolupar l'activitat econòmica i lúdica que totes i tots desitgem a Sant Andreu de la Barca. Ara mateix el més important és com dissenyem aquest pla de pagament, veure que tothom estigui alineat en aquest sentit de sumar per fer front a aquest pagament que tenim ara mateix a la taula i que és el principal Es cull ara mateix, no es cull, però sí, és el principal problema que tenim ara mateix, que és resoldre el pagament, que ens obliga la sentència, que no podem demorar aquest pagament, no podem recórrer aquesta sentència, que la gent ho tingui clar, i que, bueno, que sí, és cert, és un cop dur aquests 3 milions d'euros per les finances de l'Ajuntament, però que entre totes i tots ho tirarem endavant.
0: Per la seva banda, el PSC, de la mà del seu portaveu, Juan Pablo Beas, ofereix la mà al govern per afrontar el cas Atrium i evitar que el pagament dels 3 milions d'euros afecti a la ciutadania. Juan Pablo Beas.
2: Els temes urbanístics són temes que són complexos, no? Estem parlant d'una situació que té més de 20 anys, no? I en aquest sentit, tots aquests procediments urbanístics comporten, doncs, dificultats, no? I en aquest sentit, doncs, per exemple, hi ha interessos que estan de propietaris, que estan contraposats, i posar a tothom d'acord és realment molt difícil. No és la primera vegada en la història que hi ha hagut situacions econòmiques complexes, no? Delicades, a les quals s'ha de fer front, no? I el que nosaltres considerem important i necessari és protegir a la nostra ciutadania. Per tant, som conscients i sabem i posem a disposició les nostres idees, perquè hi ha fórmules per tal que aquest impacte no arribi a la nostra ciutadania, no? Col·laborem i tendim la mà per buscar solucions, que hi ha moltes, i que farà, doncs, que aquesta situació, doncs, no reverteixi en la nostra ciutadania.
0: Hem tingut una reunió amb l'alcalde, amb els diferents portaveus, posició del PSC. Ara parlava de mà estesa.
2: Nosaltres sempre treballarem per millorar Sant Andreu de la Barca. I davant els reptes, solucions. I tenim idees perquè d'aquesta solució es pugui sortir sense que això impacti l'economia i, sobretot, a la nostra ciutadania.
0: Quines serien aquestes propostes per part del PSC?
2: Ara estem treballant, estem informant-nos encara més, estem copsant tota la informació, ja tenim unes quantes idees, però necessitem conèixer a fons tot el que ha passat, també les gestions que s'han fet en aquests últims 3 anys sobre aquest tema, i per tant, doncs, serem els primers en explicar-li al govern municipal.
0: Una qüestió que es portarà a debat també en el ple d'aquest dijous.
2: Sí, evidentment, nosaltres som un grup municipal que sempre estem treballant per la nostra ciutat i que el que fem és buscar solucions.
0: Quin és el de cara al futur del centre comercial Atrium, quin ha de ser aquest futur?
2: Nosaltres estem estudiant totes les possibilitats, tenim moltes idees, i això, doncs, amb el temps i en les properes setmanes ja s'anirà resolent.
0: El portaveu de Vox, Antonio López, reclama investigar les responsabilitats del cas Atrium i adverteix de possibles noves sentències judicials.
3: Bueno, no, nosotros ya esperábamos que esto tenía que llegar tarde o temprano. Y por desgracia no quedará así la cosa, puesto que tenemos información que nos indica que habrá más sentencias condenatorias. O sea que desde luego es una sorpresa, un chasco. Sinceramente nos sabe mal, si ciertamente alcaldía, el gobierno actual no tiene ninguna culpabilidad de ello, pues nos sabe mal, pero más injusto no sabe de que tenga que ser de las arcas del municipio, tenga que salir esta cantidad ingente de dinero para cubrir esto, contando de que no hay dinero para ello. Y se espera que ocurra el milagro que desde una de las administraciones públicas políticas que contempla estas situaciones, pues pueda financiar este coste. Pero así todo, esa financiación habrá que devolverla. Entonces nosotros quisiéramos que, además de pagarlo, puesto que la sentencia te obliga, eso somos conscientes, de la que la sentencia firme y no puedes eludirla, pero que luego se escarbe y se condene a los verdaderos culpables.
0: Des de Vox, quina és la posició? També és una qüestió que es portarà en el ple aquest dijous.
3: A ver, ahora mismo no tenemos decidida la postura por las explicaciones que acabo de dar antes, ¿no? Entendiendo que esta propuesta que nos va a presentar el gobierno en pleno, digamos que habrá que apoyarla o abstenerse, porque es sí o sí, hay que sufragar esa indemnización, pero insisto, nos parece del todo insatisfactoria, porque no.
0: ¿Quin ha de ser el futur del centre comercial Atrium? que nada sea el futuro del centro comercial.
3: Bueno, yo espero que después de todo, de todos estos años, y una vez se cumpla con esta sentencia y las que puedan llegar, pues claro, nos gustaría que se recupere y se active los permisos, se inicie la actividad en el centro comercial y sea un centro para aquello que se creó, un centro de ocio lúdico con distintos comercios, llámese de bares, si se montan zapaterías, cualquier tipo, y que tenga actividad. Y también tengamos en cuenta que tenemos, si no recuerdo mal, de 5 a 8 vecinos que son propietarios de algunos locales del centro comercial, o sea que también han sido injustamente sacrificados y merecen un resarcimiento.
0: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, reclama més transparència sobre el cas Atrium i proposa crear una comissió urgent per buscar solucions.
4: Estamos viviendo una etapa bastante, bueno, un golpe duro a la economía y sobre todo a esta incertidumbre que ha generado la noticia en todo San Andrés de la Barca. Esta mañana, al escuchar precisamente a través de tus redes las declaraciones del señor alcalde, pudimos percibir su preocupación considerable por ese tema, pero también eché en falta más explicaciones. No pude acudir a la reunión que habían planteado urgente este lunes a las 5 de la tarde, porque tenía que cumplir con mis compromisos en el ambulatorio con mis pacientes y no podía dejar el servicio solo, pero sí que vamos a pedir una reunión también desde Son con el señor alcalde, porque creemos que ante esta situación como la que estamos viviendo en el caso Atrium, lo primero que necesitamos es, antes de hablar, más información y, por supuesto, toda la transparencia posible. Antes de hablar de préstamos, creo yo, sinceramente, tenemos que ver los planes de ajuste o las modificaciones presupuestarias. Queremos conocer también con exactitud qué establece esa sentencia, qué dice la sentencia, cuáles son los plazos de lo que dispone nuestro ayuntamiento, cuál es la cantidad definitiva que debemos afrontar. También hay que saber qué alternativas se han estudiado hasta ahora, porque se habla de un crédito, un megacrédito a Hacienda, pero también se puede solicitar otro tipo de hay otras posibilidades. ¿Qué recursos tiene actualmente el ayuntamiento? ¿Qué apoyo podemos obtener de la Diputación de Barcelona, de la Generalitat y el Estado inclusive? Queremos conocer qué cantidades recibimos de estas administraciones y qué ayudas o vías extraordinarias podemos solicitar para hacer frente a una situación de estas características. Estamos hablando de una situación bastante, bastante importante, bastante, como decía al principio, un golpe duro para nuestra economía y para nuestra sociedad. Por eso, desde SON, vamos a proponer una creación de una comisión urgente sobre este caso, sobre el caso Atrium. Tenemos que crear esta comisión, una comisión de trabajo que participemos todos, que todos pongamos nuestras ideas, nuestra intención de estudiar toda la documentación, conocer la situación económica real, buscar soluciones de manera conjunta. Me gustaría explicarlo como siempre yo desde mi profesión como médico. Cuando un paciente llega con un problema grave, antes de aplicar un tratamiento, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Hay que hacer un buen diagnóstico de la situación para poder hacer un buen tratamiento. Una de las cosas que tenemos que aplicarlo al ayuntamiento, que ocurre lo mismo. No podemos decir cómo pagar 3 millones de euros sin conocer ante todo las opciones que tenemos en la mesa. Desde SON lo tenemos claro. Queremos aportar, no poner palos en las ruedas. Queremos trabajar juntos para encontrar soluciones que permitan cumplir la sentencia. ¿Es una sentencia? Pues ver qué tipo de sentencia, procurando que el coste recaiga lo menos posible. Sobre todo, ya los vecinos están pagando impuestos e impuestos y que no se pongan en riesgo, que para nosotros es muy importante, desde son los servicios públicos, que son esenciales para San Andrés Abarca. Estamos hablando de dinero público y creemos que los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto se va a pagar, cómo se va a hacer, si va a ser fraccionado, si hay qué plazo, sobre todo el primer plazo de pago, en fin. Todo esto hace que hoy San Andrés de la Barca no solamente salga en las noticias, sino que también en la calle haya una preocupación. Desde SON vamos a seguir trabajando por nuestra ciudad, trabajando por nuestros vecinos, donde para nosotros se pone en el centro lo que realmente nos importa: las personas, los vecinos.
0: El Partit Popular reclama que el pagament del cas Atrium no comporti retallades de serveis ni pujades d'impostos. Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular.
5: Bueno, en realitat, nosaltres hem sabut aquesta resolució en ferm per la notícia que ha fet l'alcalde aquest matí, perquè ha estat aquesta tarda quan se'ns ha informat amb un expedient, diem, amb cara i ulls. Per tant, el que hem de fer, si és una sentència en firma, és acatar i pagar, no hi ha altra.
6: Des del punt de vista històric, una sentència, tot comença l'any 2000, arriba el 2026, han passat més de dues dècades amb aquesta situació. Quina és la posició del Partit Popular?
5: Bueno, yo creo que una vez que esto entra en litigio y se espera que tarde o temprano salga sentencia, quizás hubiera sido bueno por parte del consistorio del que fuese, tanto el anterior como este, pues tener algún tipo de previsión económica, precisamente en previsión de que pudiera salir mal y que tuviésemos que pagar una sentencia contraria. En este momento parece ser que no es así y por lo tanto estamos a expensas de que nos concedan un crédito para este fin.
6: Han tingut una reunió amb els diferents portaveus, amb l'alcalde Marc Giribet. Quins són els punts que s'han parlat en aquesta reunió?
5: Bueno, básicamente nos ha hecho un recull de lo que ha sucedido hasta ahora, la situación que tenemos actualmente. La sentencia son 2.200.000 euros, pero sí que es verdad que hay unos intereses de casi 800.000 euros, que es lo que se va incrementando hasta que no hagamos firme el primer pago. Por lo tanto, se nos ha planteado una forma de pago para parar el golpe de momento. Y bueno, lo que nos piden es responsabilidad política y más que nada es hacer custat, porque es algo que esperábamos que llegase, le ha tocado a este alcalde, pues le ha tocado a él.
6: En el ple municipal també es debatrà aquesta qüestió aquest dijous?
5: Sí, viene como sobrevenido. Evidentemente nosotros ya hemos solicitado poder hablar con la secretaria, porque el interventor en estos momentos no está, y lo hablaremos en nuestro grupo para ver la definición del voto en el pleno, pero nosotros sí que es verdad que estaremos al lado de los ciudadanos. No queremos que esta sentencia pues repercuta ni en servicios, ni en costes, ni en subida de impuestos a los ciudadanos. Pero bueno, todo está por ver. Tenemos a un pequeño margen de tiempo hasta octubre y nosotros estaremos al lado de este grupo de gobierno, de este equipo de gobierno, porque lo que queremos es que se solucione lo antes posible.
6: ¿Quién es el futuro que se ha de esperar de cara al centro comercial Atrio?
5: Pues no lo sé realmente. Yo me encantaría que una vez solventados todos los problemas de pleitos y demás y paguemos nuestra multa, que nos ha sido asignada, se pudiera poner en marcha este centro. Es decir, nosotros como es la misma entrada de San Andreu de la Barca, quisiéramos que eso no fuera nuestra presentación, evidentemente, que se ponga en marcha, que se favorezca la creación de comercios que puedan dar, dinamizar lo que es San Andreu de la Barca, si es posible, si para cuando entonces no está ya medio derruido, porque claro, ahora mismo está fatal.
0: En Comú Podem, sobre el cas Atrium, reclama unitat política per afrontar aquest cas i protegir els serveis públics i les inversions municipals. Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
7: Bueno, pues decir que es una muy mala noticia que tenemos que afrontar 3 millones de euros por el conflicto del sector 21 y los cines Atrium. Estamos hablando, para que se entienda, de casi un 10% del presupuesto municipal inicial de un año del ayuntamiento, y además es un conflicto iniciado hace más de 20 años, que hay una sentencia de 2018 cuya ejecución se ha ido aplazando, que este retraso ha supuesto además un incremento muy importante de intereses y, por supuesto, un coste final para el ayuntamiento, que estamos hablando de 3 millones.
6: Quina és la posició d'En Comú Podem davant d'aquesta situació? Abans parlàvem de la valoració, però la posició que mantindrà En Comú Podem?
7: Pues como parte del gobierno nos ha tocado afrontar este reto y por supuesto vamos a hacerlo. Estamos buscando las fórmulas que tengan el menor impacto posible para la ciudadanía, que protejan al máximo los servicios públicos, las políticas sociales y sobre todo las inversiones de la ciudad. Estamos buscando la fórmula que dañe menos el bienestar de la ciudad.
6: Han mantingut una reunió amb portaveus, amb l'alcalde Marc Giribet, que ha explicat quina és la situació. Aquest dijous es presentarà en el ple municipal un pla d'ajust econòmic per fer front a aquests 3 milions d'euros. Com ha anat aquesta reunió amb portaveus i l'alcalde?
7: Bueno, ha sido una reunión dura. Y desde el equipo de gobierno lo que hemos pedido a toda la oposición es que es un tema muy serio, que no es un problema del gobierno, que es un problema que heredamos de gobiernos anteriores, que es un problema de ciudad, y la ciudad requiere que antepongamos los intereses de los vecinos y vecinas antes de los intereses de cada partido, que estemos a la altura y que vayamos todos a la una para conseguir que esta deuda que estamos, repito, heredando de gobiernos anteriores repercuta lo menos posible en el bienestar de la ciudad.
6: ¿Quin ha de ser el futur del centre comercial Atrium després d'aquest nou episodi?
7: Bueno, si conseguimos superar este pago, si pagamos este dinero, la idea sería intentar desbloquear definitivamente el sector 21 y conseguir de una vez por todas que este problema que arrastramos y que tiene unas consecuencias horrorosas. Tenemos un espacio muy importante en la ciudad abandonado, un espacio que podría pues ser un espacio de ocio, ser un espacio incluso económico importante para la ciudad, pues que este conflicto deje de condicionar el futuro de San Andrés de la Barca, que de una vez por todas lo solucionemos y de una vez por todas podemos enfrentarnos con el presupuesto real y poder hacer las inversiones que tocan con ese proyecto de ciudad que tenemos.
0: El cas Atrium tornarà a centrar el debat polític aquest dijous al ple municipal, quan es presentarà el pla d'ajust econòmic per afrontar el pagament de la indemnització. Dels 3 milions d'euros, tot i les diferències entre les formacions, els portaveus coincideixen en la necessitat de complir la sentència i minimitzar-ne l'impacte sobre la ciutadania. El repte ara és trobar una fórmula de finançament que permeti assumir els més de 3 milions d'euros sense comprometre els serveis públics ni les inversions municipals, mentre es treballa per posar a fi més de dues dècades de conflicte urbanístic i desbloqueig que ja definitivament el futur del sector 21 i del centre comercial Atrium.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Tieta amb Aititi Burger i el restaurant El Palau Vell han guanyat la 14a edició de la ruta de l'etapa de Sant Andreu de la Barca. La Paradise Burger de La Tieta amb Aititi Burger s'ha imposat com a millor tapatast i El Palau Vell ha repetit per segon any consecutiu com a millor tapa dolça amb una edició de la ruta de l'etapa on s'han servit més de 6.000 tapes. Com dèiem, la 14a edició de la ruta de l'etapa de Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja té les tapes guanyadores. La Paradise Burger, la proposta de La Tieta by Aititi Burger, ha estat escollida com a millor tapa tast amb un 36,83% dels vots. La seva propietària, Esther Velasco, s'ha mostrat molt contenta al rebre aquest premi, aquest reconeixement per part de les persones que han votat les millors tapes d'aquesta edició.
1: Doncs l'hem rebut superbé, ens ha encantat, diguéssim que hem estat super contents, super orgullosos, tot l'equip sobretot, perquè amb l'esforç que hem portat i les ganes i llavors que després ens han donat el premi, això fa que tinguem moltes ganes de treballar més, de ser un més referent a Sant Andreu de la Barca i al món de la gastronomia d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
0: Què tenia aquesta Paradise Burger? Perquè les persones que l'han tastat ho saben perfectament, a més us han votat, perquè les persones que no la van tastar, què tenia d'especial?
1: D'especial és que és una hamburguesa, diguéssim, una miqueta entre dolça, salada i una explosió de sabors, de textures. I, bueno, és que és molt especial. És brutal. O sigui, en resum, és brutal.
0: Us va costar molt elaborar aquesta proposta i finalment dur-la a terme?
1: Bueno, vam pensar a veure quina forma podíem posar alguna hamburguesa especial, posar algunes textures molt especials, que siguin diferents, que ens donin identitat a La Tieta i que ens facin una nova identitat, a part que ja sabem d'on venim, que sabem que som de Aititi Burger, que Aititi Burger també tenia la seva identitat pròpia i tenim la seva essència. Però ara el que volem fer és que La Tieta continuï amb la ciència de Aititi Burger, però amb la identitat de La Tieta.
0: Quantes tapes veu servir si les veu comptabilitzar, finalment?
1: Sí, la vam comptabilitzar perquè el nostre proveïdor li vam demanar 800 unitats i encara ens vam quedar sense pa. Sí.
0: Va, això en un cap de setmana, eh?
1: En un cap de setmana, o sigui que a les 7:30, 8 de la tarda ja no en tenien pa i estaven servint fora les que ens havien demanat a les 6 de la tarda, ja no teníem res.
0: Suposo que ja penseu ja en participar, no?, l'edició del 2027.
1: Sí, 2027 amb moltes ganes, amb molta il·lusió i, com he dit abans, la nostra meta és seguir sent un referent a Sant Andreu de la Barca, però que sigui La Tieta by Aititi Burger, amb l'essència del Aititi Burger. També vull dir que un agraïment a Gerard Morales, que és el que ha creat el Aititi Burger, a través d'aquí, de Gerard Morales, que va crear el Aititi Burger, van crear La Tieta by Aititi Burger amb la seva essència, amb la seva qualitat que tenia a l'hamburgueseria de Gerard, i que volem continuar amb la mateixa essència, però innovant i amb la nostra identitat de La Tieta.
0: Per la seva banda, el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca ha rebut per segon any consecutiu el premi a la millor tapa dolça. De fet, la tartaleta de pinya caramelitzada al rom amb gelat de coco va obtindre el 39,53% de les votacions. N'hem parlat amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell.
2: Bueno, especial, com sempre, com totes les coses que fem allà al Palau, pues fer-ho amb carinyo i molt d'amor. I, a més, aquesta que era dolça, amb molta dolçor. Pues, al final, és buscar aquell punt que ens agrada tant a nosaltres, que és aquell punt, el contrast aquell del coco i la pinya amb el ron, que l'ha acompanyat molt bé i la gent li ha agradat molt.
0: Per segon any consecutiu, guanyadors de la millor tapa dolça.
2: Sí, tindrem que obrir un ventall nou al Palau Vell i fer una pastisseria, perquè sembla que totes les coses que fem la gent ho accepta molt bé i és d'agrair.
0: Què suposa aquest premi? Perquè també és un reconeixement, no?, de la gent que ha tastat les diferents tapes i que hagi reconegut la vostra com la millor tapa dolça.
2: Doncs reconeixement del client habitual que ve a fer la ruta de tapa i que ve molta gent de fora, del client habitual nostre a casa nostra, i després també particularment un reconeixement a tot l'equip del restaurant, que també té la motivació cada any de poder treure una etapa en la qual trenqui una mica els esquemes i agafi aquell client que vingui a tastar-la.
0: Quan comenceu vosaltres a pensar i a elaborar aquesta etapa, que finalment després serà la proposta que oferiu a la Festa Major?
2: Tu saps que fem moltes coses i fem ventalls de tot tipus d'eventos i tal, però al final l'etapa aquesta de Sant Andreu la Barca surt en moments molt esporàdics al servei d'un dia, d'un servei diari del restaurant, que estem xerrant i un talla un tros de pinya, un altre fa el gelat de coco, i jo estic provant de combinar, i d'aquí surten les tapes. Normalment, de totes les jornades que hem participat, han sortit així.
0: Per aquesta tartaleta que heu fet la proposta d'aquest any, va ser molt complicat finalment decidir fem aquesta o va haver discussió?
2: Doncs va, te puc dir que ha sigut de les primeres tapes que va sortir directa, perquè a més aquest estiu tu saps que ha fet molta calor, van fer les proves al mes de juliol i la veritat que en plena temporada de juliol, en la calor, a la cuina, i vam tastar a la pinya aquesta camisada del Ron amb el gelat de coco, ens va entrar tots tan bé i vam veure que, hosti, que enganxava per la temporada que era i que era un postre molt assequible per tothom, i va entrar directe.
0: Teniu càlculs de quantes tapes veu servir durant el cap de setmana?
2: Doncs unes quantes, més o menys 425 de les salades i 100 i pico de les dolces. També és veritat que aquest any va fer molta calor. A lo millor es van vendre menys tapes que l'any passat perquè la gent no rotava tant pels locals, però clar, dins del restaurant nosaltres, el mateix client que venia a dinar al restaurant, deia, hosti, què fan allà? Pues mira, estem fent la ruta a la tapa de Sant Andreu la Barca. I ja tastava, no? I llavors, bueno, va ser un cúmul de coses que al final, bueno, el número va ser bo.
0: Ja pensant en l'etapa del 2027?
2: Tu ja saps que surto d'aquí i al carrer ja comencem a donar la volta amb tot l'equip del restaurant pensant què podem fer, i el pròxim any hem d'anar ja per la salada.
0: Les opinions de Josep Martín del restaurant al Palau Vell de Sant Andreu de la Barca. Els dos guanyadors a les millors etapes també han rebut una cistella de productes d'alimentació gourmet. Hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet sobre aquesta edició de la Ruta de la Tapa, on s'han servit més de 6.000 tapes. Una Ruta de la Tapa on han participat també 19 establiments de Sant Andreu de la Barca amb 25 propostes gastronòmiques, 18 de tapes salades i 7 de tapes dolces. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs estem molt contents com a ajuntament i com a ciutat de que la Ruta a la Tapa, jo crec que és un gran aparador per conèixer la restauració local de Sant Andreu de la Barca. Ho hem tornat a aconseguir, més de 6.000 tapes vengudes, una repercussió econòmica en els restaurants de la ciutat de prop de 28.000 euros. Això és un gran èxit i, per tant, jo crec que anem en la bona línia. Agrair molt, molt, molt a tots els restauradors de Sant Andreu de la Barca que s'han volgut volcar, explicar, obrir els seus locals i explicar el producte i l'elaboració que fan. I jo crec que és un gran pas, o és un pas més, per explicar que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit és referent. I és referent al Baix Llobregat de gastronomia. Crec que tenim una oferta molt àmplia. Potser els que vivim a Sant Andreu, com la coneixem i anem cada dos per tres, ens pot semblar que sempre és el mateix, però la gent que ens visita de fora, perquè ens visita gent per venir a dinar i a sopar o a menjar en general a Sant Andreu de la Barca, doncs cada cop és més, i per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament també hem inclòs doncs la restauració com un punt troncal en què ofereix la ciutat a la gent de què hi viu, però també a la gent que ens ve a visitar, no? I jo crec que la Ruta de la Tapa és un gran element que ens ajuda a vertebrar i a mostrar quina oferta gastronòmica té la nostra ciutat.
0: Valoració també positiva per part del regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
4: Doncs una valoració com no podia ser d'una altra manera, molt positiva. Al final la ciutat es respon, com sempre, a aquesta tradició de la Ruta de la Tapa en el marc, no?, de les nostres festes majors, no?, d'estiu. Per tant, un èxit en quant al nombre d'establiments que es va mantenir. Nosaltres tenim sempre a Sant Andreu de la Barca una rotació, de veritat, de restauradors que obren, que es mantenen, i també altres que marxen, però mantenim aquesta capacitat d'oferir la proposta de la Ruta de la Tapa en 19 establiments que han participat, no?, en 17 tapes salades i altres 7 tapes dolces, no?, i molt content. Al final genera un volum, no?, de tapes que es van que tenim la sort, no?, de tastar, no només el Sant Andreuen, quasi Sant Andreuen, sinó també la gent que s'apropa. Amb aquestes 6.200 seran una mica més, perquè estem tancant els números, però potser estaran al llindar de 6.400, 6.500 tapes, que això suposarà un impacte també econòmic a prop de 25.000 euros a la ciutat, no? Llavors, al final no només és passar-ho bé també i lluir les nostres tapes i la nostra restauració, sinó que això té unes conseqüències també econòmiques amb un impacte positiu per la ciutat, i al final pues, tot és suma i és un èxit, penso.
0: Premi també per les persones que han fet el tast d'aquestes tapes perquè podien votar i a través del seu correu electrònic podien optar doncs, els premis, que és un dinar o un sopar en els dos restaurants guanyadors d'aquesta edició. Per tant, aquí tothom guanya, no?
4: Exactament, aquesta és la idea, que tothom guanyi, que també se n'aprofitin d'aquesta oportunitat de poder tastar les tapes amb aquest incentiu, aquest esquer d'alguna manera per incentivar que la gent participi i per tant un èxit amb el que tothom guanya, com bé dius.
0: Propera edició 2027.
4: Propera edició 2027, esperem que pugui oferir més tapes també amb més qualitat i que continuï aquest èxit, aquesta tradició tan vinculada, tan arrelada, no?, a Sant Andreu de la Barca, a la Ruta de la Tapa, i que totes i tots podem gaudir-la.
0: I entre totes les persones que han votat a les millors tapes, també s'ha sortejat un dinar o un sopar al restaurant al Palau Vell o a la Tieta by Titi Burger. Els guanyadors d'aquest dinar i d'aquest sopar han estat Javier Martín i Gemma Esperó.

0: Seguim amb més activitats de cara al cap de setmana. L'agrupació jove recupera aquest dissabte el tradicional joc de trencar l'olla amb una nova festa popular que tindrà lloc a la plaça amb Sant Claver. En té més detalls Joel Carrasco.
1: L'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca organitza una nova proposta festiva per donar la benvinguda a la tardor i alhora recuperar una tradició santandreuenca. Es tracta de la Festa de l'Olla, que tindrà lloc el pròxim 26 de setembre a partir de les 8 del vespre a la plaça Anselm Claver i que tindrà com a protagonista el tradicional joc de trencar l'olla. Una festa que ja celebrava la nostra ciutat i que la grupa recupera i l'adapta als nostres temps. Gorka Pedrosa i Clara Díaz, membres de la grupa, ens expliquen tots els detalls.
2: Doncs bé, la Festa a l'Olla va sorgir a principis d'any. Vam estar pensant doncs, que necessitàvem doncs, fer activitats noves i de més. Llavors va sorgir la idea doncs, de fer una activitat doncs, relacionada amb les tradicions, amb la cultura catalana, amb productes de la terra i de més. Llavors, alguns membres de la comissió doncs, ens agrada molt la història, ens encanta Sant Andreu de la Barca, i fa poc més d'un any doncs, va sortir el llibre de Sant Andreu desaparegut i justament en una pàgina surt una foto d'un joc que es feia abans, que es diu Trencar l'olla, i vam dir, ostres, que guai seria doncs, recuperar i tal... I a partir d'aquí doncs, li hem donat moltes voltes, hem afegit noves idees i així ha sorgit la Festa a l'Olla.
1: El protagonista serà el tradicional joc de trencar l'olla. En què consisteix i d'on ve aquesta tradició?
2: Doncs el trencar l'olla és un joc que es feia abans, molt sovint. Totes les olles velles que es trobaven a l'altell, abandonades... Doncs, per donar-li una segona vida, entre cometes, doncs s'utilitzaven per aquest joc. I bàsicament consistia en penjar una olla d'una viga, d'una corda o de més, i s'omplia d'aigua, de farina, de caramels, i després, doncs, amb un pal, amb una canya o el que sigui, a la persona que hi era, que li havia de donar, li tapaven els ulls, donaven unes voltes i havia d'intentar trencar l'olla. Era una manera d'entretenir-se en aquells temps, no? I nosaltres doncs, volem recuperar aquesta essència.
1: Com heu adaptat aquest joc tradicional perquè es converteixi en una proposta més actual i participativa?
3: Bueno, doncs, per recuperar el joc el que hem fet ha estat doncs, crear com un tipus de bingo, perquè a nosaltres ens encanta la festa i ens encanta la música. També una part de la grupa és crear festes amb molta música i volíem portar aquesta tradició a partir d'un bingo. Com serà una mica... com es farà? Doncs posarem música amb DJs, amb música en directe durant tota la nit i de vegades una persona sortirà a l'escenari i dirà un número. Llavors les persones tindran els seus cartellets i faran línia o faran bingo. Un cop facin línia o bingo sortiran a l'escenari, trencaran l'olla amb molta seguretat i dins d'aquesta olla hi haurà diferents premis d'entitats i comerços de Sant Andreu de la Barca. Tindran un bon premi, la veritat, que tenim alguns premis ja pactats, com algun superet, alguns objectes que ens donen les entitats, que estan bastant bé.
1: Se sap que hi haurà dins de les olles, perquè clar, antigament hi havia aigua o farina, com comentava el Gorka, però actualment què hi trobarà la gent quan hi piqui?
2: Doncs en principi hi haurà confeti. Serà més actualitzat, diguem, perquè no volem tampoc que ningú prengui mal, però sí, en principi hi haurà confeti i després els premis, doncs, hi ha els corresponents guanyadors o guanyadores.
3: Hi haurà confeti, però també hi haurà premis de les entitats i els comerços de Sant Andreu de la Barca. Vull dir, nosaltres fiquem confeti perquè no caben allà. Hi ha tants premis, hem de dir, que no caben dins de les olles que tenim i per això estaran repartits per l'escenari perquè tothom pugui mirar una mica i que li entrin ganes de jugar al bingo.
1: No cal revelar quin tipus de premis tindrà la gent, quins són concretament, però sí de quin estil seran aquests premis.
3: Doncs sí, per exemple, tenim un sopar per a dos en un restaurant d'aquí del poble, tenim també un altre sopar en un altre bar, tenim alguns premis d'entitats esportives, tenim també alguns objectes que venen aquest tipus de comerços de tota la vida. No volem dir molt perquè encara estem acabant de concretar que anirà dins de cada olla i també estem parlant encara amb més entitats i comerços fins a l'últim moment, però jo crec que agradaran els premis, com sempre.
1: La música també tindrà un paper important amb DJs i música en directe. Què trobarà el públic durant la festa?
3: Doncs bé, la festa comença a les 8. Començarem amb una mica de música en directe. Bueno, primer explicarem com funciona la festa de l'olla i un cop estigui tot explicat començarem amb música en directe, perquè sí que és veritat que com a una agrupació jove ens costa de vegades portar la música en directe perquè al final té més pressupost, però hem volgut invertir en la festa i en algun grupet. I després sí que tindrem els típics DJs PDs, però hem volgut fer una mica la volta en aquesta festa i apostar per la música també d'aquí, del territori, música catalana, també rumbeta, també la música que representa el Baix Llobregat, que també pot ser perfectament el reggaeton i una mica tot plegat. Música que ens representi com ens representava el Joc de l'Olla.
1: La festa serà el 26 de setembre a la plaça Àngel Claver a partir de les 8 del vespre. Què heu preparat perquè sigui una festa per venir-hi amb amics i quedar-s'hi tota la nit? I sobretot, fins a quina hora serà aquesta festa?
2: Doncs en principi fins la 1, sonaran els diferents PDs i DJs. I també, no ho hem comentat, hi haurà servei de barra per part de la grupa. A més, hi haurà alguna novetat que també li hem donat alguna volta. Yep. Hem fet una mica de recerca bibliogràfica. Hi haurà alguna sorpresa que crec que agradarà molt. I també hi haurà servei de menjar allà, sense cap problema. O sigui, podrà venir allà, podrà passar tot el vespre i tota la nit i esperem que estiguin encantats.
1: I per acabar, per què creieu que és important recuperar tradicions santandreuenques i sobretot donar-los una nova vida a través d'iniciatives com aquesta?
2: Doncs nosaltres creiem que és, a banda de que és important, no, doncs, recuperar aquestes tradicions, no, que no es perdi aquest llegat, no? Pensem que com a joves també tenim aquesta feina de tornar una mica enrere, no? Què feien els nostres avantpassats, no? Com s'entretenien, com feien oci i aplicant, no, doncs totes aquestes idees noves que tenim avui en dia, doncs realitzar aquests actes pels joves i perquè el jovent no hagi de marxar a altres llocs per sortir de festa o per fer aquest oci.
1: La festa de l'olla se celebrarà el 26 de setembre a la plaça Àngel Claver amb bingo, música en directe, DJs i sopar popular.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un nou servei d'orientació i d'àmbit comunitari, el SUAC, adreçat a infants, joves i famílies que necessiten assessorament i acompanyament en la seva trajectòria educativa. Un servei que avui volem conèixer amb més detalls, per això ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ana Serra. Molt bon dia.
5: Hola, bon dia, Jordi.
0: També ens acompanya Elena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i també tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Ana Serra, com a regidora d'Educació, Infància i Famílies, quina necessitat ha detectat l'Ajuntament en aquest cas per posar en marxa aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari a Sant Andreu de la Barca?
5: Bé, doncs des que vam entrar a govern a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vam detectar que hi havia molta mancança pel que fa a una estructura ferma i una mica sòlida d'acompanyament i orientació, sobretot tant a infants, joves i famílies, no només en activitats més lúdico-educatives per la ciutat, sinó també en aquesta branca d'orientació. I per tant vam considerar que era molt necessari poder oferir aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari, que el que ofereix és suport a infants, joves, famílies que necessiten orientació en diferents moments de la seva trajectòria educativa i personal.
0: Per què en aquests moments? I ara ha començat aquest servei?
5: Bé, doncs això és és un servei que porta molt de temps comença a foc lent, perquè les coses no es poden tirar endavant d'un dia per l'altre. No és una cosa que hagi sortit d'avui per demà, i les tècniques d'educació de l'Ajuntament doncs han fet molta feina, molta detecció de necessitats amb la xarxa que s'ha anat creant gràcies al Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que vam també impulsar amb el nostre equip de govern i que estem molt orgullosos d'haver-ho pogut fer.
0: Per tant, és una feina que ara, per fi, ja és visible, ja s'ha posat en marxa, però que darrere hi ha molts mesos de treball, no?, i d'anàlisis.
5: Exacte, diguem que ara comença a sortir la flor, però que les arrels ja fa temps que estan creixent.
0: Una de les funcions, Helena, és el fet de que aquest servei pot ajudar a prevenir l'abandonament escolar prematur. Quina realitat tenim actualment a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit? I un dels objectius del SUAC és aquest. Com ho treballareu?
6: Bé, és cert que hi ha un... No són molts els alumnes, però sí que hi ha un nombre d'alumnes que doncs pot ser que per desmotivació, per circumstàncies personals delicades o per situacions diverses, no acaben de trobar la motivació o la passió per als estudis o per al sistema educatiu reglat, i sí que pots, a vegades necessiten doncs aquest acompanyament o aquesta orientació cap a altres serveis o altres recursos que els permetin continuar estudiant. Amb la creació i el naixement d'aquest servei, la idea és poder prevenir i poder treballar de manera coordinada entre tots els agents que es dediquen a acompanyar aquests joves per poder evitar, no, que poder-los deixar de la mà, no, i que acabin abandonant, sinó que buscar recursos i alternatives davant d'aquestes situacions.
0: Clar, el SOAC s'adreça a infants joves, però una part molt important que són les famílies, que són les que també han d'ajudar en tot aquest procés, no? És una part també molt important.
6: Sí, el SOAC també...
0: Important la vostra feina, evidentment, però si no hi ha aquest acompanyament familiar...
6: Sí que és important el tema de les famílies, però també és important poder escoltar els joves i poder parlar amb els joves per després poder parlar amb les famílies. Aleshores, sí que el SOAC principalment pretén treballar amb el jove, acompanyat de la família, òbviament, però és el jove que, si té ja més de 16 anys, que és una mica el públic Diana, no?, de 16 a 25, més o menys, que és quan comencem a decidir i a prendre decisions en relació a l'itinerari acadèmic que volem, i formatiu que volem seguir, la idea és poder-los escoltar, poder-los acompanyar i poder també acompanyar-los a l'hora de parlar amb les famílies per prendre aquestes decisions.
0: Aquest acompanyament com es fa? Per exemple, un jove decideix o coneix el servei del SUAC, decideix anar a fer una visita. Quin és el procés que es fa? Com actueu des d'inici?
6: Exacte. El procés pot ser per diverses vies. Des de que un jove pot venir directament a l'Ajuntament, a la segona planta de l'Ajuntament, a l'Educació, a demanar pel SOAC, o bé a les tardes a l'Espai Jove, els dijous a la tarda, també pot venir a demanar pel SOAC, i ho poden fer tant presencialment, venen un dia, i si hi ha cites disponibles poden ser atesos, i si no se'ls donaria hora, o bé poden demanar hora a través del web de l'Ajuntament. També estem en coordinació amb tots els centres educatius del municipi, i aleshores treballem de manera coordinada tant amb els centres educatius com amb les orientadores dels centres educatius per poder valorar, doncs, si hi ha joves que han de ser derivats al servei, ho puguin fer a través de l'institut també.
0: Per tant, aneu on estan els joves. Aneu directament. Heu parlat de l'exemple de l'Espai Jove.
6: Sí, exactament.
0: Hi ha molts joves que s'hi concentren i també joves que serien aquest perfil, no?, que entraria...
6: Exactament. Com també estem en contacte amb escoles velles, amb tot l'equip de professionals del reenganxat i de les proves d'accés.
0: Un altre vessant és que aquest servei també ajudarà en qüestions molt pràctiques, com les beques, les prescripcions, l'homologació d'estudis, que en molts casos ja no només... els propis infants i joves, sinó les pròpies famílies també necessiten saber quin és l'itinerari i com ho poden resoldre, no?
5: Exacte. Moltes vegades les famílies es troben amb aquesta inquietud de no tenir el coneixement de quins són els passos a seguir, doncs, quan un jove, per exemple, acaba l'ESO o pel que sigui, doncs, no l'ha finalitzat, doncs, quines oportunitats pot tenir aquell, el seu fill o filla, i quina és la millor manera d'acompanyar-lo. Perquè pensem que els propis joves moltes vegades tampoc saben ni tenen clar què volen fer, què els agrada, quines propostes ofereix el món educatiu per ells i elles. Per tant, tenir una persona a la que pugui adreçar-se, que tingui aquesta via directa i personal, que pugui connectar, no?, i poder, doncs, explorar junts aquestes opcions que hi ha, i també, evidentment, amb les famílies, perquè també és veritat que treballem amb les expectatives, moltes vegades familiars, que bueno, hi ha vegades que corresponen i hi ha vegades que no, amb les inquietuds o amb les necessitats que pugui tenir el jove.
0: Aquí també hi ha una part de motivació, no? Vosaltres també treballeu amb aquesta motivació per aquest jove, no?, que s'acosta, o que vosaltres detecteu i aneu a aquest jove, i hi ha aquesta part de motivació també, de motivar-los a continuar.
6: Exacte, i de poder destriar o buscar, no? Amb què destaquen, quines són les seves habilitats, quines són les seves capacitats.
0: Us marqueu alguns objectius a curt o a llarg termini arran de l'inici d'aquest SOAC?
5: Mira, jo diria que per mi ara, que és una mica l'inici, seria poder donar a conèixer aquest servei, que les famílies i els joves sàpiguen que es poden adreçar a l'Ajuntament, que hi ha un servei exclusivament pensat per ells i elles, i que no estan sols en la tria ni en el camí de poder desenvolupar-se al màxim que puguin. I per tant, doncs, per mi l'objectiu principal seria que es doni a conèixer aquest servei, que continuï sent accessible i que perduri molt de temps. I també d'altra banda, que com sabem i esperem que aquest servei doncs tingui molt d'èxit, que comencem a veure que hi ha menys demanda de joves doncs, que estan en risc d'abandonament escolar, per exemple, no? Perquè voldria dir que els hem pogut detectar, que hem pogut treballar aquesta motivació, que hem pogut fer un acompanyament cada vegada més precoç per evitar doncs, aquestes lagunes que a vegades es produeixen.
0: Donem telèfons de contacte, correus electrònics on es poden adreçar la gent interessada en aquest servei del SOAC. Helena.
6: Sí, el telèfon és el telèfon de l'Ajuntament, el 93 635 6400. Poden trucar directament amb l'extensió 229 i demanar pel SOAC, i si no, poden adreçar-se també al correu del Pla Educatiu d'Entorn, que és plaeducatiuentorn@sabarca.cat.
0: Doncs aquesta és l'adreça electrònica, el telèfon, el SOAC que atén dimarts, dimecres i dijous a l'Ajuntament de 9 a 2 i els dijous a la tarda, com dèiem, davant de la ràdio, l'Espai Jove de 4 a 7.
6: I jo també voldria afegir que aquest servei no només atén a joves, que hem estat parlant molt dels joves, sí. No? Però sí que també un dels objectius és poder atendre aquelles persones que en el seu dia potser van abandonar els estudis i que ara, passada la seva trajectòria vital, doncs es troben en possibilitats de poder reprendre aquests estudis, puguin també ser atesos i venir a preguntar per veure quins serien els camins de reinserció al sistema educatiu.
0: Doncs, per tant, tota aquesta informació a través del SOAC, aquest nou servei que posa en marxa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, el Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, que esperem que s'utilitzi, i ja que els objectius són prou importants, no?
5: I tant, esperem que, doncs això, que es doni a conèixer, gràcies també a mitjans que ens fan la difusió d'aquesta informació, que trobo que és fonamental, i per tant, que, doncs, que totes les persones que tinguin l'interès, la inquietud, el neguit d'estar en aquest moment educatiu, vital, de necessitar aquest acompanyament, doncs que ens vinguin a trobar, que nosaltres els rebrem encantats.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Família a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. També Helena de l'Ofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
5: Gràcies a vosaltres.
6: Gràcies.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem preguntat als usuaris de la línia L63 si estaven satisfets o no davant de l'augment de la freqüència de la línia d'autobusos.
1: Els usuaris de la línia L63, la línia d'autobús que connecta Sant Andreu de la Barca amb Barcelona, han valorat positivament l'increment de la freqüència de pas del servei. Una setmana després de l'entrada en vigor de la mesura, els santandreuencs que utilitzen habitualment aquest transport destaquen que disposar de més expedicions els facilita els desplaçaments i redueix els temps d'espera a les parades. L'augment de freqüència busca donar resposta a la demanda dels usuaris, especialment en les hores de més afluència. Els passatgers consultats consideren que la millora pot facilitar la mobilitat entre Sant Andreu de la Barca i Barcelona i reclamen que es mantingui un servei amb prou freqüència per adaptar-se a les necessitats del dia a dia.
7: Vostè habitualment agafa l'autobús?
8: Sí, todos los días.
7: Todos los días, o sea, que és una usuària típica dels autobusos.
8: Todos los días, sí.
7: A on va normalment?
8: A la fàbrica de Baja.
7: O sigui, que va a direcció cap a Martorell?
8: Plaça Sonio, que trabajo, sí, sí.
7: Sabia vostè que han augmentat la freqüència dels autobusos, sobretot la línia L63?
8: Sí, sí, sí.
7: T'havies entrat?
8: Sí, porque me lo voy a pasar.
7: I què et sembla que hagin...
8: Bien. Todo lo que haga por la gente, muy bien.
7: ¿Alguna vegada has agafat l'autobús per anar cap a Barcelona?
8: No voy nunca. No.
7: Mai?
8: No voy nunca. Si voy como mi hija, mi marido.
7: ¿Pero qué li sembla que ara es pugui anar amb més facilitat, que hi hagi més autobusos?
8: Bien, todo lo que sea por un bien para los ciudadanos lo veo todo estupendamente.
7: ¿Qué li sembla a vostè? ¿Qué és millor, agafar l'autobús o el cotxe?
8: Yo el autobús.
7: ¿Per què? ¿Per què és millor? Explica-li a la gent.
8: Porque es muy difícil aparcar. Y entonces tienes, según qué zona tienes que pagar. Y no está la cosa para pagar.
7: I no només això, també la caravana, no m'imagino?
8: La caravana, i llega a estar al médico, bueno, muchas cosas.
7: I li surt més econòmic, vostè que agafa l'autobús, li surt més econòmic comprar el bitllet d'autobús o pagar la gasolina?
8: La tarjeta. La gasolina no, porque no voy casi nunca.
7: ¿Ustedes por qué cogen el autobús hoy?
9: Para ir a Palleja y llevarla al hospital de día.
7: ¿Qué le parece que hagin ampliat la freqüència d'autobusos?
9: Que haya más autobuses, sí, perfecto.
7: ¿Qué li sembla?
9: Me parece muy bien que ponga más autobuses.
7: Hi haurà quasi gairebé el doble d'autobusos de freqüència direcció Barcelona i de Barcelona cap a Sant Andreu de la Barca. Creus que era una mesura necessària?
9: Bueno, me parece muy bien que haya más autobuses para Barcelona y para aquí, para Sant Andreu, o sea, Martorell.
7: Vosaltres amb quina freqüència agafeu l'autobús?
9: Quasi a diario.
7: És a dir, que és una mesura que l'agraireu?
9: Sí.
7: Per què utilitzeu l'autobús normalment?
9: Normalmente yo siempre... He ido con coche a todos los lados. Pero ahora, como yo tengo problemas de los pies, pues no cojo el coche.
7: ¿Y cómo es de agradecido? ¿Cómo es de agradecido agafar el autobús? ¿Se va más rápido que en coche?
9: A veces sí, otras no. Porque si te metes por la autovía, coges y tienes ahí caravana o algún accidente, pues normalmente tardas más.
7: ¿Alguna vez he agafat el autobús para anar a Barcelona?
9: Sí, algunas veces.
7: I amb el nou carril d'autobús, suposo que arribeu ràpid, no?
9: Sí, eso va perfecto, porque cuando llegas ahí al desvío de Molín de Rey ya te metes en el carril de los autobuses y va divino, no hay caravana. A las 7 de la mañana, por ejemplo, es imposible ir con coche.
7: És a dir, que una mesura que celebreu, no? És una mesura que celebreu.
9: Me parece muy bien que hayan hecho eso.
7: ¿Vostè agafa l'autobús normalment?
10: Sí.
7: Vostè acaba de baixar l'autobús, per tant, sí que l'agafa. D'on ve?
10: De Molins de Rei.
7: Per què l'agafa? Per treballar, per oci, per què l'agafa?
10: Perquè m'agrada agafar el bus, m'agrada.
7: Millor que el cotxe?
10: Sí.
7: Per què és millor agafar l'autobús que el cotxe?
10: No sé, per mi és més còmode, no tinc problemes d'aparcament, m'agrada. Sempre ho he fet, controlo a través de l'aplicació Solet i Sauret, indica l'hora, me va molt bé.
7: Coneixies la notícia de que a partir de fa una setmana, ja portem una setmana, que el bus L63, que és el que va des del Palau fins a Barcelona, dobla la freqüència. Hi ha molts més autobusos.
10: Ah, perfecte.
7: Aquest autobús l'ha agafat alguna vegada per anar a Barcelona?
10: Sí. Sí, que para... espera un segon, eh?
7: Diagonal.
10: Sí, però a Francesc Macià, sí. Sí, que l'agafo.
7: O sea, que li sembla, aquesta notícia li sembla bé, m'imagino, no?
10: A mi me perfecta. He d'anar a la clínica Barraquel moltes vegades i està molt a prop. O sigui, baixo i camino dos carrers i ja està.
7: Perquè abans, no sé si ho té controlat, més o menys, cada quantes hores passava l'autobús?
10: No sé, jo miro a quina hora tinc el metge i agafo el bus. No tinc una hora, no sé, la freqüència no ho sé.
7: Bueno, m'imagino que ara quan miri l'aplicació tindrà més seguit l'autobús.
10: Sí, manera perfecta.
7: O sea, que ho considerem una bona notícia, no, per vostè?
10: A mi perfecta.
7: ¿Usted normalmente coge l'autobús? ¿Hacia dónde lo coge? ¿Usted lo coge para ir a visitar a familiares, para hacer qué?
11: Para todo.
7: Para todo, o sea, usted una mujer que utiliza mucho el autobús.
11: Sí, sí.
7: ¿Mucho más que el coche?
11: El coche no tengo carnet.
7: Entonces sí, o sea, utiliza el autobús.
11: Sí.
7: ¿Normalmente hacia dónde viaja con el autobús?
11: A donde yo vivo, en Corbera, de para acá, para allá, y donde Martorell, donde tenga que ir.
7: O sea, por la zona, Martorell, San Andreu, sí, Corbera...
11: Barcelona.
7: ¿A Barcelona también va?
11: Claro.
7: Entonces usted ha cogido alguna vez el autobús L63, ¿no? Me imagino, que es el que conecta el Palau con Barcelona. ¿Qué le parece ese autobús? ¿Es cómodo? ¿Te lleva hasta Barcelona y encima hay el carril bus y no haces caravana, ¿no? Me imagino.
11: Bueno, depende.
7: ¿Te has enterado de la noticia que han duplicado la frecuencia del autobús L63, que es el que va de aquí del Palau a Barcelona? Y por eso le estaba preguntando qué le parece esta noticia. Habrá el doble de autobuses. ¿Le parece bien, no? Que haya más autobuses.
11: Hombre, y tanto. Ojalá este que viene me diera más viajes de Corbera.
7: Claro, este autobús permitirá que la gente no se tenga que esperar tanto rato.
11: Ahí está la cosa.
1: L'ampliació permet passar de les 25 expedicions diàries actuals a un total de 46 serveis els dies laborables, fet que representa un increment global del 84%. En concret, el servei en direcció a Barcelona ha de passar de 15 a 26 expedicions. Això representa un increment de més del 70%, mentre que en sentit Sant Andreu de la Barca s'incrementa de 10 a 20, un increment del 100%.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El proper 30 de setembre realitzarà la conferència inaugural del curs educatiu 2026-2027 amb un acte que realitzarà en el Teatre Núria Espert. Per conèixer tots els detalls, avui ens acompanya Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Família de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya Elisabet Manzano, tècnica d'Educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
0: 30 de setembre, Teatre Núria Espert, conferència inaugural del curs educatiu, com és habitual, un curs que va iniciar-se a principis d'aquest mes de setembre. Més de 3.800 alumnes han començat aquest nou curs. L'objectiu és donar la benvinguda i l'objectiu també aplegar doncs, tota la comunitat educativa en un mateix acte, no?
1: Sí, des de la Regidoria d'Educació, Infància i Famílies ens agrada començar el curs, malgrat, diguem que és una conferència inaugural del curs educatiu, sempre procurem que sigui a finals de setembre perquè així també donem una miqueta de marge als, de cara als centres educatius, famílies que hagin pogut fer una adaptació no, d'inici i que no enganxem ningú així com a traspié. Aleshores, el que pretenem amb aquesta conferència inaugural és, com deies, doncs, donar la benvinguda a aquest curs, crear comunitat i parlar i compartir doncs, de temes rellevants d'educació, ja sigui doncs, amb la benvinguda per part institucional de l'Ajuntament, que seria l'alcalde en primera instància i jo com a regidora, i també podent comptar amb la participació de diferents ponents també doncs, rellevants, que en aquest cas és la participació de Míriam Tirado.
0: Sempre s'intenta buscar alguna persona rellevant, no?, i relacionada amb el tema de l'educació.
1: Exacte.
0: Aquí han vingut gent com David Bueno, per exemple.
1: Sí, aquest any hem decidit convidar Míriam Tirado, que és consultora de criança conscient, escriptora i periodista, també especialitzada en maternitat, paternitat, criança i adolescència, que ens parlarà d'educar i acompanyar en presència. I pensem que és un magnífic moment de poder convidar tota la comunitat educativa. I quan parlem de comunitat educativa sí que vull deixar molt clar, perquè hi ha vegades que la gent pregunta, que no és només els professionals de l'educació, ni són mestres, ni són... No, és tothom qui acompanya en el camí d'educar. I aquestes persones doncs, són famílies, són docents, són persones que treballen, bueno, que la seva feina és relacionada amb l'educació. Són persones que els interessa l'educació, no cal ni que treballin d'això. Per tant, tots formem la comunitat.
0: Teatre Núria Espert, com dèiem, a 6:15 de la tarda, el 30 de setembre. Míriam Tirado, experta en educació, escriptora, més escriptora d'èxit, tots els seus llibres, des del fil invisible, que per cert en el Teatre Núria Espert podrem veure properament l'espectacle, des dels llibres doncs, per exemple solucionar qüestions com les rabietes, no?, que de fet té un llibre que es diu així, o per exemple els de Guam, que també estan tenint molt d'èxit ara, però volem saber de què parlarà exactament en aquesta conferència, i per això Elisabet Manzano, com a tècnica d'educació i també dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn, ens donarà detalls de què parlarà concretament també Míriam Tirado en la conferència inaugural del curs educatiu.
2: Doncs sí, Jordi. Míriam Tirado, com a experta en criança, fa ponències de moltes temàtiques diverses i en concret hem volgut escollir aquesta temàtica, educar des de la presència, doncs perquè en realitat creiem que és un repte actual, no? Vivim en la societat de la pressa, de la desconnexió, i d'alguna manera veiem que aquesta societat en la que vivim impacta directament en infants i en joves. Llavors, la temàtica la creiem molt adequada i per tant, doncs, realment aquesta conferència Educar i acompanyar en presència ens convidarà a tots els participants, no?, a aturar-nos, a prendre consciència de com estem vivint realment, què és el que sentim i com aquesta manera de relacionar-nos amb els infants i adolescents, no?, doncs pot afectar en funció d'aquesta presència que els hi podem oferir, no? Llavors, posarem el focus al llarg de tota la conferència en aquests conceptes claus, en la presència, en la connexió, en l'escolta activa i plena, i en l'acompanyament emocional, i Míriam Tirado oferirà a tots els assistents eines, estratègies que les famílies o participants doncs, podran utilitzar en el seu dia a dia i de fet posarà molts exemples de la, de la vida quotidiana, no? Doncs on els participants, les persones participants s'hi podran sentir reflectides i procurarà, no? Doncs generar aquesta reflexió perquè doncs després al sortir de la conferència puguin fer-hi una volta i potser ser més conscients, no? De poder aplicar alguna d'aquestes estratègies en la seva relació amb els seus fills i filles.
0: Per tant, les persones que vagin a la conferència obriran molt els ulls, després, i començaran a reflexionar, i millor que vagin amb una llibreta, no? Que s'ho vagin directament amb el mòbil, no? Que es vagin apuntant aquests tips que
2: Exacte.
0: Donarà Míriam Tirado, que ja la coneixem com a divulgadora i també que s'explicarà molt bé i també podrà resoldre també molts dubtes. Important també aquelles persones que tinguin infants de 3 a 12 anys, perquè hi ha un
2: Exacte.
0: Lloc on podran estar, i per tant familiars, pares, mares o les persones que hi vagin podran seguir la conferència amb tranquil·litat.
2: Sí, o sigui, tal com ha dit l'Anna, no? Volem que sigui una conferència el més participativa possible, en estar oberta a tota la comunitat educativa. No volem que ningú es quedi sense venir a la conferència perquè ha de fer cura dels seus fills o filles. Aleshores disposarem d'un espai al mateix teatre. La conferència s'ofereix a la sala gran i en la sala petita del teatre, i disposarem d'un espai de joc amb personal dinamitzador, monitors i monitores de lleure, que podran acompanyar els infants per a aquelles famílies que tinguin la necessitat de venir amb els seus fills o filles a la conferència.
0: Important també, al final de la conferència, Míriam Tirado signarà llibres.
2: Correcte, sí. L'autora doncs dedicarà uns minuts al final de la conferència a apropar-se a totes aquelles persones que tinguin interès en conèixer-la, saludar-la i poder signar algun dels seus llibres. Dir als ciutadans que poden portar, si tenen llibres de la Míriam, de casa seva, perquè la Míriam els hi signi, i si no, hi haurà una llibreria del poble que s'ha mostrat interessada en muntar una paradeta amb llibres de la Míriam per poder-los adquirir en aquell moment si ho desitgen.
0: 30 de setembre, 5:30 de la tarda, Teatre Núria Espert. Cal inscripció prèvia?
1: Cal inscripció prèvia. En el cartell de l'activitat hi ha un codi QR i també facilitarem l'enllaç perquè sigui més fàcil. Aconsello a tothom que no s'adormi, que ja tenim moltes inscripcions que ens estan arribant, i per tant doncs us animem a que vingueu, que participeu, i que serà una conferència també molt pràctica i molt dinàmica. Per tant, passarem una molt bona estona.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos, que esperem que vagi molt bé, que omplim el Teatre Núria Espert. També gràcies a Elisabet Manzano, tècnica d'educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Gràcies per acompanyar-nos i, com dèiem, esperem que omplim el teatre perquè el tema interessa.
2: Gràcies a
1: vosaltres. Jordi, molt bé.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes 2 hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Comencem una nova edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'Infosap, la crònica del ple municipal d'aquest dijous, un ple municipal que va aprovar per majoria el pla d'ajust econòmic del cas Atrium. Això sí, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya. El cas Atrium va centrar bona part del debat, i no només del debat del ple, sinó també de l'audiència pública. Avui també comptarem amb la crònica del ple municipal, amb les valoracions del els diferents portaveus i coportaveus de les

0: amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sant Andreu de la Barca sol·licitarà 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros. El consistori ha aprovat per unanimitat el primer pagament de 700.000 euros, mentre que les discrepàncies del PSC sobre un possible increment de l'IBI al 2017 han marcat el debat sobre el pla d'ajust. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat el 24 de setembre en el ple municipal les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros derivada del conflicte urbanístic del sector 21, on es troba el centre comercial Atrium. El ple municipal ha donat llum verda a un primer pagament de 700.000 euros amb recursos propis i a un pla d'ajust econòmic que permetrà sol·licitar els 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per assumir la resta de l'import pendent. La modificació pressupostària per efectuar el primer pagament ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, el pla d'ajust ha prosperat amb els vots favorables de Fem Sant Andreu, En Comú Podem, Som Sant Andreu, el Partit Popular i Vox, mentre que el PSC finalment s'ha abstingut. Maria Antònia Borbón, regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, analitzava la situació.
1: Doncs l'Ajuntament, com hem dit al punt anterior, ha d'afrontar una obligació econòmica extraordinària derivada d'una resolució judicial amb un principal de 2.200.000 euros més els ingressos legals acumulats des de gener del 2018. Estem, per tant, davant d'una obligació de gran magnitud que condiciona directament la política pressupostària municipal dels pròxims anys i que obliga aquest govern a prendre decisions responsables sobre com afrontar-la. Des del punt de vista polític, el dilema és clar. Hem de complir amb una obligació judicial, però ho hem de fer preservant al màxim els serveis públics, la capacitat d'inversió i la sostenibilitat financera de l'Ajuntament. No podem abordar aquesta situació únicament com una qüestió comptable. Darrere d'aquest expedient hi ha recursos públics i, per tant, decisions que tenen conseqüències directes sobre el conjunt de la ciutadania. És per aquest motiu que portem al ple d'avui i ho fem amb la voluntat d'explicar amb transparència quina és la situació, quines alternatives tenim i quines conseqüències té cadascuna d'elles. La proposta tècnica plantejada és destinar 700.000 euros aprovats ara a l'anterior punt de recursos municipals per un pagament durant el 2026, fer-lo ja abans de que acabi aquest exercici i finançar els aproximadament 2.400.000 euros restants mitjançant el fons d'ordenació del Ministeri d'Hisenda. Aquesta opció, però, no és automàtica. L'accés al fons d'ordenació depèn del compliment d'uns requisits legals, de l'aprovació corresponent per part del Ministeri d'Hisenda i de l'aprovació d'un pla d'ajust municipal que l'ha d'aprovar el ple, que és el que es farà avui. Per tant, avui no estem simplement decidint una operació financera, estem definint com volem afrontar una càrrega econòmica extraordinària, sense traslladar-ne de manera desproporcionada les conseqüències als serveis municipals ni hipotecar la capacitat de l'Ajuntament per als pròxims anys. I aquí és precisament on apareix la principal dificultat política del pla d'ajust. En primer lloc, qualsevol mesura que s'incorpori ha de garantir que el pagament a l'empresa Camir 2000, que és així la part contrària, no comprometi la prestació dels serveis municipals. Aquest és per a nosaltres un criteri essencial. No volem que una obligació extraordinària acabi traduint-se en menys serveis, menys capacitat d'atendre les necessitats dels veïns i veïnes o menys capacitat d'inversió municipal. En segon lloc, i tal com assenyalen els informes de la intervenció municipal, el fet que estiguem davant del pagament d'una indemnització derivada d'una sentència ferma limita les possibilitats de recórrer a una operació d'endeutament ordinària amb el sector financer. Els bancs no ens deixaran el crèdit per pagar una sentència. No ens ho deixen. I les entitats supramunicipals a les que hem acudit tampoc. Ens queda l'última via, com ha dit l'alcalde.

0: que precisament avui hem estat en contacte directe. I això té una conseqüència política que hem d'explicar amb claretat. Aquesta obligació no desapareix, no desapareixerà. I cal pagar-la, i decidir com fer-ho implica necessàriament prendre decisions sobre els ingressos i les despeses municipals. La nostra obligació com a govern municipal és trobar l'equilibri entre tres objectius: complir les obligacions de l'Ajuntament, preservar els serveis públics i garantir que les finances municipals continuïn sent sostenibles en el futur.
1: Els diferents partits polítics van dir la seva sobre aquesta qüestió. El portaveu socialista Juan Pablo Beas va cedir la paraula a Froilán Salgado, que va evidenciar les diferències entre el govern municipal i els socialistes sobre les mesures econòmiques que hauria d'adoptar l'Ajuntament per retornar el finançament. El PSC va qüestionar que el document presentat contempli, segons la seva opinió, un increment de l'IBI del 6,2% el 2027, mentre que el govern ha defensat que es tracta d'una proposta de garanties econòmiques per obtenir el préstec i que les ordenances fiscals i els pressupostos de l'any vinent encara s'hauran de debatre. Froilán Salgado, regidor del PSC.
2: Doncs bé, a l'annex aquest pla només contempla una mesura. O així ho veiem o intuïm. Si no és així, que algú doncs pugui reclamar-ho, però així ho hem comentat amb els tècnics de la casa. Una mesura, l'increment de l'IBI, que segons aquest annex haurà de suportar un augment d'un 6,2% el primer any, l'any 2027. I aquest punt no ens agrada, ens fa tenir dubtes, no l'entenem, i no l'entenem perquè es porta en aquests termes a votació, havent 64 mesures més per poder realitzar. Des del grup municipal socialista estem totalment convençuts i convençudes que d'aquesta situació es surt més fort i millor si ho fem de forma col·legiada. I fins al moment no s'ha donat aquest fet. I ara, avui, sense marge de maniobra, ens trobem amb haver de valorar i votar a favor o en contra d'un pla del que no hem participat, amb el que no estem d'acord i que sincerament continuem sense entendre. És un moment molt complicat, però la pressió d'avui no es pot permetre que vagi acompanyada de decisions sense una valoració assenyada. Pel grup municipal socialista, les línies vermelles en aquests moments han de ser garantir la qualitat dels serveis públics actuals, que penso que coincidim molts de nosaltres, i que aquesta situació no la pagui la ciutadania. Quin missatge donem aprovant que són els ciutadans qui es fan càrrec de la factura de l'any 2027? No ens ho podem permetre. Els socialistes no estem d'acord, i aprovar aquest pla entenem que no ens deixa cap marge al 2027 que l'aplicació del mateix. Torno, perquè això és molt important. Entenem que aprovar aquest pla no ens deixa cap marge al 2027 que l'aplicació del mateix. Ho dic per si no és correcte, algú ho pugui aclarir. Per tot això, i donar que estem d'acord en la sol·licitud del préstec, però no en el pla de viabilitat econòmic que s'anexa, el grup municipal socialista veiem clara aquesta proposta. I ho fem fermament, convençuts i convençudes que generant un grup de treball amb la participació de totes les forces polítiques serem capaços de trobar acords que no passin per dir-li als ciutadans que són ells qui paguen en exclusivitat la factura. Perquè hi ha marge. Perquè hi ha marge. Es poden ajustar despeses superflues i amb poc rendiment en temps de dificultat. Revisar la temporalitat del pla d'inversions. Podem aprovar accions de millora en els polígons que en poc temps rendibilitzarem amb un increment d'ingressos. Podem estudiar l'estat dels locals i terrenys. Fins i tot, podem agilitzar al màxim la tramitació del sector 21, perquè en el mínim temps possible ens beneficiem de les quotes urbanístiques.
1: Per la seva banda, el regidor de FEM Sant Andreu, Javi Romero, va remarcar que aquest mecanisme no és una subvenció, sinó un préstec que caldrà retornar amb interessos. Romero va demanar que tots els grups siguin conscients de la transcendència de l'operació i de les conseqüències que tindrà sobre els comptes municipals dels pròxims anys.
3: No quisiera, para el público que está aquí con nosotros y los que nos ven, que pasemos por este punto como si estuviéramos valorando pipas. Estamos hablando de un importe de 2.420.000 euros que no son pipas. Y que no va a ser... O sea, esta es la medida más extraordinaria a la que podemos acceder y que tampoco nos va a salir gratis a nadie. Porque van a ser un crédito a devolver. No es una subvención directa. Son quizá 15 años de devolución de unos intereses que están más altos que los créditos del sector privado. Eso tengámoslo todo claro. Y contra estas cuerdas estamos. Y creo que es suficientemente serio como para ponerle un punto de énfasis a la situación, pasando previamente por un punto en el que hemos rascado 700.000 euros del remanente de tesorería, de los ahorros que este ayuntamiento ya ha podido generar. Esto es una losa para lo que pueda venir. Y tenemos la responsabilidad de entenderlo y de entomarlo. Pero seamos conscientes de que estamos en este punto debido a la gestión nefasta y al cúmulo de despropósitos que ha sido estos 20 años de esta sentencia judicial que nos ha caído ahora. Creo que es importante remarcarlo para que todos los grupos tengan en mente la responsabilidad que supone que sumen a las soluciones que este gobierno busca y trae a esta mesa. Dicho lo cual, como digo, espero que todos los grupos estén a favor de este punto y podamos empezar a vislumbrar el final de un camino oscuro para cualquier santandreuenco, santandreuenca, y empecemos a vislumbrar, como digo, el final de esta sentencia y la apertura del centro comercial y la revitalización del sector 21. Gracias.
1: El coportaveu de Vox, Amador Vázquez, en aquest punt del ple també va votar a favor i també va donar les seves valoracions.
4: Me ratifico lo que había dicho antes. Vamos a cooperar plenamente con el ayuntamiento, vamos a aprobarlo. Pero quería decirle aquí al compañero del Grupo Socialista que está haciendo un ejercicio de cinismo político. Vamos, a mí se me caería la cara de vergüenza cuando el problema, el auténtico problema, los que han creado el problema, los que nos han metido en esto, lo han podido solucionar, pudieron pagar en su día, no han querido llegar a ningún acuerdo y son el problema. Lo que deberían de apartarse de la solución. No van a ser ustedes parte de la solución, porque todo lo que toca lo lía, lo enmerda, lo enreda, y ahora se están haciendo los buenos. Ya yo, por vergüenza torera, después de haberla liado, no hubiera soltado, como ha dicho usted respecto a la señora Isabel, la chapa que nos ha metido, porque ni yo creo que ni él, así sin leerlo, podría reproducir las ideas que ha dicho, me extrañaría, pero yo, de verdad, tendría un poco de vergüenza torera y me callaría, dando una explicación y dándole aquí una explicación al gobierno que bastante tenemos los ciudadanos con la que nos han liado. Ya está bien de cinismo, por favor. Respeten al pueblo.
1: Per la seva banda, el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha defensat que l'Ajuntament ha de complir la sentència i que la sol·licitud del finançament pot ser una eina important per afrontar aquesta situació.
5: Desde el punto de vista médico, siempre cuando hablamos de una crisis, de un proceso febril, de un proceso de agotamiento, de un proceso que golpea la moral, como está ahora, la desmoralización, la incertidumbre, siempre hay un proceso también de recuperación. El ser humano se recupera. Yo creo que también tenemos que afrontar este drama, este golpe duro a la economía, pero también con una certeza de buscar caminos, y yo creo que ya el señor alcalde ha estado pues en movimiento con todo el equipo, como decía Isabel, con todos los trabajadores, y yo creo que es una cantidad por supuesto, muy importante para las cuentas de nuestro ayuntamiento y, por tanto, también es una cuestión que nos preocupa como representantes de nuestros vecinos y vecinas. Tenemos que afrontar las obligaciones derivadas de una sentencia y entendemos que el ayuntamiento debe cumplirlo así. Por eso nuestro grupo entiende que solicitar la adhesión puede ser una herramienta muy, pero muy importante. Una buena oposición consiste en saber reconocer cuando una solución es necesaria, apoyar el hombro y remar juntos. Nosotros vamos a estar ahí para apoyar cuando sea necesario, para preguntar cuando tengamos dudas y, por supuesto, para exigir cuando tengamos que pedir responsabilidades. Por ello, nuestro grupo votará a favor de la solicitud de financiación y de plan de ajustes. Gràcies.
1: La portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda, definia la situació com d'extraordinària.
6: Nos encontramos en una situación que es extraordinaria, sobre todo para las arcas municipales, porque el ayuntamiento tiene que afrontar esta sentencia en firme, desde el 2018 que lo sabemos, para pagar estos 3 millones de euros. Aquí ya se ha dicho, viene derivado de un procedimiento urbanístico, se remonta años atrás. El primer paso que tenemos que hacer es este pago de los 700.000 euros. Y se hace con el remanente de tesorería. Nosotros no somos muy partidarios de tocar el remanente, pero evidentemente son a circunstancias excepcionales, decisiones excepcionales, ¿no? Entonces, creemos que lo principal es que el ayuntamiento cumpla con esa resolución judicial y haga el primer pago que pare, sobre todo, la acumulación de intereses de demora. Por eso se paga los intereses más un plazo del capital para que no siga sumando por no hacer frente lo primero a eso. Pero nosotros no nos hemos olvidado de cómo se ha llegado hasta aquí. Porque esta sentencia, siendo consecuencia de un conflicto urbanístico, lleva más de 20 años y ha atravesado por muchas etapas y por lo menos dos gobiernos. Tanto el gobierno anterior como este actual gobierno, desde el año 2018 sabemos que esto hay que pagarlo. O sea, que pagarlo lo teníamos que pagar porque era una sentencia en firme. Ni uno ni otro, sabiendo que esto lo tenemos que pagar, hemos hecho caja, ni hucha, ni nada, ninguna previsión. Nada, cero. Es algo que se tiene que tener en cuenta, tanto el saliente como el entrante, porque yo estoy seguro que tal cual entró FEMA al gobierno y dijeron, hey, aquí tienes 2,5 millones de multa que llegará para pagar. Entonces, desde la Unión, porque esto lo vamos a hacer entre todos, lo que tampoco queremos es que recaiga íntegramente en los ciudadanos, por lo menos nuestro partido no. Queremos que se pare, sobre todo el aumento de intereses por demora, y que pongamos punto y final a este centro, dándole una salida, pactando unos pagos que no perjudique directamente o en lo menos posible a nuestros vecinos, que tampoco tienen culpa de nada. Y sobre todo es en este momento en el que el equipo de gobierno necesita que todo el consistorio estemos apoyando esta decisión, que es muy difícil y que desde luego se la ha encontrado este gobierno como se lo podría haber encontrado otro y tiene que tirar para adelante, que le hagamos custat para poder entre todos salir hacia adelante, olvidarnos del atrium y darle otra salida a nivel no solo de ponerlo en marcha, sino que esos propietarios también tengan opciones de aumentar sus negocios y todos a una, pero que no se nos olvide. Esto no viene solo de hace 20 años, ¿eh? Tenemos gobiernos que han estado, gobiernos que están y ninguno de los dos ha hecho una previsión para esto.
1: Portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos, també va parlar en el ple municipal sobre l'aprovació del pla d'ajust econòmic per al cas Atrium. Recordem, un punt aprovat per totes les formacions polítiques, excepte el Partit dels Socialistes de Catalunya, que es va abstenir finalment en aquest punt del ple. Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem.
7: Creo que es importante reconocer, más allá de la buena gestión política y la rápida gestión política que se ha hecho a raíz de conocer pues esta última pronunciación de la sentencia, reconocer también el trabajo del equipo técnico de la casa, que ha estado trabajando, buscando como una y otra vez, buscando posibilidades de algún tipo de financiación por la que pudiéramos encontrar un camino como el que hemos encontrado. Y ojalá que el Ministerio responda, ojalá tengamos esta fuente de financiación, que será posiblemente a largo plazo, y que podamos de alguna forma conseguir este dinero, pagarlo, cerrar este tema y que tenga el menor coste para los vecinos y vecinas de San Aldo de la Barca. Y en ese sentido, pues yo solo quería hacer esa felicitación también a los técnicos y las técnicas de la casa, que muchas veces son los que están detrás de todo esto y a veces nos olvidamos de ellas.
1: L'abstenció del Partit Socialista ha estat el principal punt de discrepància política de la sessió. El regidor socialista Froilán Salgado ha defensat que el seu grup està d'acord amb la sol·licitud de finançament al Ministeri d'Hisenda, però ha expressat el desacord amb el contingut del pla d'ajust que acompanya la petició. Segons ha exposat, el document ministerial permet plantejar diferents mesures d'increment d'ingressos, reducció de despeses i millora de l'eficiència municipal. Salgado ha assegurat que des de les 65 mesures possibles que recull el model, el pla presentat pel govern contempla un increment de l'IBI del 6,2% el primer any, el 2027. Com dèiem, l'extensió del Partit dels Socialistes ha estat el principal punt de discrepància política de la sessió en el ple municipal. La resposta de Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
8: O sigui, jo entenc que tenies la resposta preparada, Froi, i t'aprecio molt, però, hòstia, sí, en el pla, en el detall del pla ja no ens agrada que això es pagui de l'IBI, però tu creus que a nosaltres ens agrada menjar-nos el marron aquest dels 3 milions d'euros? Després de 20 anys de males decisions contínuament una darrere l'altra i que ara hem d'assumir nosaltres aquesta situació que ens posa a l'Ajuntament, les finances, al borde del col·lapso, que igual la gent ha de pagar una quantitat que encara no sé, no sabem com ho farem, que estem cercant oportunitats per trobar línies de finançament, etc. Ostres, ha estat dur escoltar la teva intervenció, la veritat, Froilán. Ara és el moment de demostrar que arrimamos el hombro. Ara és el moment de demostrar. Ara és el moment de demostrar en aquest punt la urgència i a mojar-se, exactament. Si deixem-nos d'històries i de fer volar coloms, i aquí ara és el moment de demostrar-ho. O sigui, com he dit a la meva primera intervenció, jo no tinc ganes de mirar el passat, ni recordar, i no sé què. Ja passarà el que hagi de passar, però ara és el moment d'estar tots a una, que es demostri. Ho demostrem a la ciutadania, sí o no? Ho comencem a mirar que si hi ha, he vist que en el detall hi ha, no me gusta l'IBI, joder. Si tu creus, perdó, tu creus que a nosaltres en aquesta situació ens agrada ser-hi? Jo crec que no. Jo crec que tothom ho veu, no? Jo entenc. Ara és el moment. Demostrem a la ciutadania que fora de les nostres diferències, fora del passat, són capaços d'entomar aquesta situació i de tirar-la cap endavant. Compten amb nosaltres i és la nostra obligació resoldre els problemes. Voler ser part de la solució. Som part de la solució o no? O som part del problema? Perquè tenim vinculacions amb el passat, perquè ens saps greu. Hòstia, siguem valents. Siguem valents i demostrem que estem aquí per alguna cosa, que ens han votat i han confiat en nosaltres per alguna cosa. És hora de demostrar-ho. És avui. Gràcies.
1: El regidor socialista Froilán Salgado responia a la resposta de Miquel Àngel Abril de FEM Sant Andreu.
2: Primer de tot, nosaltres, la meva intervenció que he llegit en nom del grup municipal socialista és de sumar, és de reconeixement del moment complicat i és de posar-nos al costat. Però disculpeu, no entenem perquè hi ha 64 punts que no s'utilitzen. No ho entenem. Que hagués costat? No, jo crec que no és tan difícil entendre això, perquè, i ja he dit, ens genera dubtes i que entenem que aquest pla serà d'obligado cumplimiento si ens ho dona al Ministeri. Doncs faci consulta perquè jo ho he fet. Aleshores, i això és així, i el grup municipal socialista no ha escrit ni una línia d'aquestes 65 propostes que ja li hem dit que en tenim. Per tant, és el nostre posicionament. Farem un vot d'abstenció. Només dos últims comentaris. Primer, falta de valentia no hi ha, perquè si hi hagués una falta de valentia no estaríem dient això, però sí de posicionament. Tenim un posicionament ferm i volem que la ciutadania ho tingui clar. I segon, al representant de Vox, m'agradaria que no faltés el respecte a la meva persona o a qui parli, perquè jo he sigut molt respectuós amb tothom. Gràcies.
1: La intervenció del Partit dels Socialistes de Catalunya ha provocat una resposta contundent de l'alcalde Marc Girbet, que ha defensat el contingut del document i ha negat que el ple estigués aprovant una modificació de les ordenances fiscals del 2027.
9: El que avui vostès han fet, em sap molt de greu per vostè, senyor Froilán, perquè el seu portaveu l'ha posat al peu dels cavalls. I ha estat el seu portaveu qui no ha assumit les responsabilitats de fer de portaveu. I em sap molt de greu. Molt de greu. El paperot que vostè avui s'ha hagut de menjar és de l'alçada d'un campanar. Espero que en privat li agraeixi el seu portaveu la feina que ha fet. Miri, jo avui he tingut una reunió amb el Ministeri i d'obligació cap ni una. Aquest document són garanties. Són garanties. I avui, i ho hem explicat a la Junta de Govern, on estava el seu portaveu. Per això, gran lleialtat dins del grup mateix. I s'ha explicat. No estem aprovant els pressupostos. M'equivoco, senyora Sònia Aranda? M'equivoco, senyor Antonio?
10: Li he demanat que ho expliqués perquè gràcies. La ciutadania sapigués gràcies. Que no estàvem pujant.
9: M'equivoco, senyor Felipe del Val, que m'ha explicat a la Junta de Portaveus que no estaven fent una proposta d'ordenances fiscals? Vostès acaben de traicionar la confiança de tots els grups municipals que avui estem a aquesta taula amb vostès. L'acaben de traicionar. Mirin, nosaltres... El que estem fent ja ha fet l'interventor, per tant no m'està qüestionant a mi, no està qüestionant a la vicealcaldessa, està qüestionant a l'equip tècnic. Ha fet una sol·licitud i una proposta, d'acord? Aquesta proposta, això són com les hipoteques, i ho he explicat també a l'audiència pública. Mostrem garanties de retorn dels crèdits, d'acord? A l'IBI es pot tocar, no tocar, o es pot reduir la despesa, com vostè bé ha dit, però vostè s'ha volgut quedar amb el pitjor de tot. I avui no era el dia de fer política. I el dilluns, però una setmana i mitja abans, el seu portaveu en privat li vaig explicar tota la situació. I li vaig demanar la seva col·laboració. I avui aquesta confiança ha estat traicionada en públic. En públic. Vostès avui acaben de dinamitar una entesa de futur. Que els hi quedi ben clar. Vostès avui acaben de dinamitar la confiança meva i de tot el meu equip i també dels seus companys de consistori. És sorprenent. És sorprenent el que vostès avui han fet aquí. I mirin, si no volen ser part de la solució, no ho siguin. Els que estem en aquest cantó a la taula tirarem endavant. Això solucionarem el centre comercial i intentarem que els veïns i veïnes no hagin de pagar la seva festa, la que vostès han provocat durant anys i anys de gestió en aquest Ajuntament. I acabarem una cosa. No permetré que posin més pals a les rodes. No els hi permetré. I els hi explicaré sempre, i seré tan clar com pugui amb la ciutadania, sempre. Ara no era el moment de fer aquesta intervenció, i menys fer un vot d'abstenció. No era el moment. Però no es preocupin. Escolti'm, no és una qüestió de rancor, però sí que ho tindrem molt en compte. Ho tindrem molt en compte el que vostès avui han fet aquí. Potser tenen molta valentia, d'acord? Jo prefereixo ser honest, en comptes de valent. Prefereixo primer ser honest. I avui el que estem fent és ser honestos. Des del BOC, des del grup municipal de Vox, al Partit Popular, a Som Sant Andreu i a Fem Sant Andreu, i en Comú Podem. Estem sent honestos. I avui tocava resoldre perquè demà a l'equip tècnic pogués presentar al Ministeri una sol·licitud. Espero i desitjo que el seu vot abstenció no sigui per saltar una alarma al Ministeri. Espero i desitjo. I per tant... Els hi demano, sisplau, que recapacitin abans que els cridi a votació, perquè si la seva abstenció requereix de que salti alguna alarma al Ministeri, per què el conjunt del plenari municipal de Sant Andreu a la Barca, quan ha de pagar 3 milions d'euros, hi ha un grup que s'estén? Espero que això no sigui un avís en el Ministeri, perquè si això ho és, senyor Froilán, però podria parlar del seu portaveu, que sí que hi era, 2018, 2016... D'acord? Llavors, esperaria. D'acord? Però ho faria saber del conjunt de la ciutadania.
1: Finalment es va passar a votació aquest punt per aprovar el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium. Sant Andreu de la Barca, com dèiem, sol·licitarà 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros.
9: Dit això, es cridarà l'expressió de vot. Vots a favor del punt 4.3. Els crido a votació. Vots abstenció. Secretària, s'adopta el punt amb els vots abstenció del Partit Socialista i amb la resta de formacions a favor.
1: El ple municipal també aprovava en aquesta ocasió per unanimitat la creació d'una comissió informativa especial de seguiment de l'execució del pagament de la sentència judicial relativa al sector 21. La iniciativa ha estat plantejada per Som Sant Andreu amb la voluntat d'establir un espai de diàleg entre els grups municipals per abordar les mesures que caldrà adoptar durant els pròxims anys. Felipe del Val, el portaveu de Som Sant Andreu, ha explicat que la proposta neix de la necessitat de treballar conjuntament i buscar solucions davant d'una situació que afecta el conjunt del municipi.
11: No, bueno, esto surgió, lo de la comisión, por eso, por tratar de unirnos todos y buscar soluciones. Esa es mi posición siempre y creo que son, lo ha demostrado, que siempre estaremos trabajando, ¿vale? Todos juntos. Gracias, señora Calderón.
1: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, agraïa al portaveu de Som Sant Andreu la proposta de la creació d'aquesta comissió especial.
10: Bueno, yo quiero agradecer a Felipe la incorporación, esta propuesta de la comisión informativa.
1: Un ple municipal intens on es va aprovar per majoria el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium, això sí, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya, el que va provocar un debat intens en el plenari municipal, i es va aprovar en aquesta ocasió per unanimitat la creació d'una comissió especial per supervisar el pagament de la sentència del cas Atrium, del pagament dels 3 milions d'euros arran d'aquesta sentència de l'any 2018, que ara és fer i que s'ha de complir.
12: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: A continuació, a l'InfoSap, la crònica del ple municipal del 24 de setembre.

0: El cas Atrium ha centrat un ple municipal marcat pel consens en el primer pagament i les discrepàncies sobre el pla d'ajust. Un ple municipal que també ha aprovat el pla de dinamització turística i una moció per prohibir els pisos turístics. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat en el ple municipal un primer pagament dels 700.000 euros per afrontar la condemna judicial del cas Atrium i sol·licita 2,42 milions d'euros. El Ministeri d'Hisenda de la sessió també ha donat llum verda a una aportació de 115.000 euros per les millores de la Solana i Mercè Rodoreda. El ple de Sant Andreu de la Barca ha estat marcat per l'aprovació de les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros derivada del cas Atrium. La sessió també ha servit per aprovar el pla de dinamització turística, donar continuïtat a les inversions de millora de la Solana i Mercè Rodoreda i tirar endavant una moció del PSC per prohibir els habitatges d'ús turístic al municipi. La jornada ha començat, com sempre, amb la lectura de les dones que han mort per violència masclista en el darrer mes. Una jornada que també ha començat amb el manifest del Dia Internacional de les Persones Grans, abans de donar pas a una part resolutòria en què la majoria dels punts han prosperat amb unanimitat. El debat polític s'ha intensificat especialment durant l'aprovació del pla d'ajust econòmic vinculat al cas Atrium, que ha evidenciat les diferències entre el govern municipal, partits polítics de l'oposició i el PSC sobre les mesures fiscals que es podrien aplicar durant els pròxims anys. Un dels principals acords ha estat la sessió on s'ha aprovat les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial derivada del conflicte urbanístic del sector 21 on es troba el centre comercial Atrium. L'Ajuntament haurà de pagar, com dèiem, 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 corresponents a una indemnització de 2,2 milions d'euros més els interessos acumulats des del gener del 2018. El ple ha aprovat per unanimitat una moció pressupostària que permetrà destinar 700.000 euros del romanent de tresoreria a un primer pagament durant aquest exercici. D'aquesta quantitat, 615.457 euros es destinaran a interessos de demora i 84.542 euros al principal de la indemnització. La segona mesura ha estat l'aprovació d'un pla d'ajust econòmic que permetrà sol·licitar 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda a través del Fons de Finançament a Entitats Locals per afrontar la resta de la condemna. La concessió del finançament encara està pendent de l'autorització ministerial i dels compliments dels requisits legals. El pla d'ajust ha prosperat amb els vots favorables de FEM a Sant Andreu, en Comú Podem, Som Sant Andreu, el Partit Popular i Vox, mentre que el PSC s'ha abstingut. El principal punt de discrepància ha estat la previsió d'un possible increment de l'IBI, segons afirmacions del Partit Socialista, del 6,2 al 2027, un increment que va ser desmentit per part del govern municipal, assegurant que l'aprovació del pla no comporta automàticament una pujada de l'impost i que les ordenances fiscals i els pressupostos del 2027 encara s'hauran de debatre. La sessió també ha servit per aprovar per unanimitat la creació d'una comissió informativa especial que farà el seguiment de l'execució del pagament de la sentència judicial. La proposta impulsada per Som Sant Andreu permetrà establir un espai de treball amb la participació de tots els grups municipals per abordar les conseqüències econòmiques del cas durant els propers anys. El conflicte urbanístic del sector 21 remunta a principis dels anys 2000, quan es va desenvolupar l'entorn del centre comercial Atrium. Més de dues dècades després, la resolució judicial obliga l'Ajuntament a afrontar una despesa que representa aproximadament el 10% del pressupost municipal i que condiciona la planificació econòmica dels pròxims exercicis. Un altre dels acords destacats en el ple municipal ha estat l'aprovació del Pla de Dinamització Turística de Sant Andreu de la Barca, que ha rebut el suport de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem. Vox ha estat l'únic partit que s'ha abstingut. L'aprovació del document estableix un nou parc municipal per treballar en la dinamització turística de la ciutat i ha aconseguit un ampli consens entre els grups municipals, tot i que no ha assolit la unanimitat. La sessió també ha servit per donar continuïtat a les inversions previstes en l'àmbit de la Solana i el Mercè Rodoreda. El ple ha aprovat per unanimitat el reconeixement d'una despesa de 115.000 euros a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona, corresponent a l'aportació municipal del conveni de col·laboració per finançar les obres de millora d'aquest entorn. El projecte contempla actuacions en l'àmbit de Mercè Rodoreda i els equipaments del Parc de la Solana, dos espais inclosos en les actuacions de transformació i millora urbana del municipi. També s'ha aprovat per unanimitat l'autorització de compatibilitat sol·licitada per un agent de la policia local per desenvolupar tasques de formació i també de docència a la Federació Catalana d'Handbol fora de la seva jornada laboral municipal. El debat polític també s'ha fet evident durant la part de control, especialment en la moció presentada pel PSC per prohibir els habitatges d'ús turístic a Sant Andreu de la Barca. La proposta socialista ha prosperat amb els vots favorables de Fem Sant Andreu, PSC i Som Sant Andreu. En Comú Podem s'ha abstingut, mentre que Vox i el Partit Popular hi han votat en contra. L'acord expressa el posicionament majoritari del consistori a favor de prohibir aquesta modalitat d'allotjament turístic al municipi. L'aprovació de la moció, però, no equival per si mateixa l'entrada en vigor d'una prohibició normativa que haurà de seguir els procediments administratius que corresponguin. La votació també ha evidenciat les diferències entre els grups municipals sobre la regulació dels habitatges destinats a allotjament turístic. El Partit Popular i Vox han retirat les mocions que presentaven en aquest ple municipal. A l'apartat de fiscalització i el control de l'activitat municipal, el ple ha donat a compte del decret d'alcaldia del 22 de setembre que dona per finalitzat el període d'informació i actuacions prèvies iniciat arran d'una resolució de l'Oficina Antifrau de Catalunya del passat 4 de març. Aquest punt ha tingut caràcter informatiu i no s'ha sotmès a votació. La corporació també ha rebut informació sobre els decrets d'alcaldia aprovats entre el 28 de juliol i el 22 de setembre, així com també les principals activitats del govern municipal. En l'àmbit de gestió econòmica, s'ha donat compte la tramesa al Ministeri d'Hisenda de la documentació corresponent al segon trimestre del 2026, incloent-hi el període mitjà de pagament, l'informe trimestral de tresoreria i l'avaluació de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Un ple ordinari que ha deixat acords rellevants per al futur econòmic i urbanístic de Sant Andreu de la Barca. La necessitat d'afrontar la condemna judicial del cas Atrium ha centrat bona part del debat i ha posat de manifest la importància que tindrà la resposta del Ministeri d'Hisenda per concretar el calendari de pagament i les mesures econòmiques dels pròxims anys. Hem valorat aquest ple municipal amb els diferents portaveus. Anna Serra, coportaveu de Fem Sant Andreu.
1: Jo crec que avui hem viscut el més lamentable de tots els plens que hem tingut fins ara, perquè avui hem vingut a tractar un tema de suma importància per la nostra ciutat, que és el cas Atrium, la condemna de 3 milions d'euros que l'Ajuntament ha de fer front per una nefasta gestió d'anteriors governs socialistes. I justament avui, que era el moment de remar tots a la una, de trobar la solució, de passar pàgina, hem vist un Partit Socialista desubicat, lamentablement irresponsable, que el que ha fet és abstenir-se a la solució. Això què vol dir? Que ells prefereixen continuar sent part del problema, perquè si estem aquí és per la seva nefasta gestió. Per tant, que avui no hagin, no ens hagin recolzat per poder accedir a l'única solució que tenim per fer front a aquesta despesa i que el pes d'aquests interessos no recaigui sobre, plenament sobre els nostres ciutadans, és d'una irresponsabilitat màxima. Per tant, s'hauran d'excusar molt bé i explicar-ho molt bé a la ciutadania perquè aquesta pugui entendre la seva decisió d'avui, que ha estat totalment irresponsable i, sota el nostre punt de vista, molt errònia. Continuen sent part del problema.
0: Valoracions del ple municipal per part d'Anna Serra, coportaveu de Fem Sant Andreu, i a continuació la valoració del portaveu del PSC, Juan Pablo Beas.
2: Ha sigut un ple complex. Nosaltres hem explicat, no?, també a l'audiència pública, doncs el nostre posicionament, i estem per ajudar i per trobar solucions, i això és indiscutible, eh? Nosaltres hem recolzat el fet d'agafar diners del romanent de tresoreria per fer front a una part del pagament, dels interessos, i després en el punt del pla d'ajust i d'adherir-nos per rebre un crèdit tou de l'ICO d'Espanya, nosaltres el que hem expressat és molt senzill: estem d'acord en adherir-nos, però ens preocupa que aquesta sentència, doncs, afecti a les famílies de Sant Andreu de la Barca, que ja porten uns anys amb una pressió fiscal molt alta. S'ha pujat en els últims 3 anys un 17% l'IBI, i hem de buscar altres solucions. No s'ho han pres bé des del govern, però nosaltres tenim, doncs, les nostres idees, i considerem que hi ha moltes opcions que poden fer que aquesta despesa que s'ha d'afrontar anualment en els propers anys d'aquesta sentència, doncs es faci amb altres opcions que no sigui pujar l'IBI. I això és el que hem expressat en el ple d'avui. Nosaltres creiem i tenim idees i ens posem a disposició del govern i en aquesta comissió nova a donar idees i a donar propostes que faran que es pugui atendre aquesta urgència que ha sorgit després d'un procediment per un conflicte entre dos particulars, doncs a través d'altres mesures que no sigui incrementar els impostos.
0: Contundent en les seves valoracions, el coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
3: Bueno, pues como se ha visto ha sido un pleno un poquitín calentito y después en cuanto al problema que tenemos todo de la deuda del ayuntamiento, de verdad... se han hecho los ofendiditos, los socialistas, como no puede ser de otra manera. Lo único que se le ha dicho, que es un ejercicio de cinismo político al más alto nivel, y que es una vergüenza lo que ha hecho este señor encima de querer dar una opinión de cómo solucionar lo que ellos han creado. Yo creo que por vergüenza ellos se tendrían que ya no presentarse en la comisión de investigación, porque como sabemos su manera de actuación torticera, que era muy curioso que a un edil aquí del ayuntamiento la acusaran de presionar cuando ellos son maestros de la presión, incluso supuestamente contratan gente para amedrentar la justicia, que es la que tendrían que defender, que es el principio de la democracia. Y entonces pues es muy patético. Nosotros le pediríamos que simplemente por responsabilidad y para que llegue un esclarecimiento, y además creemos que la participación del PSC en la comisión de investigación lo único que va a ser es para poner palos en la rueda y para fastidiar más al pueblo de San Andreu, que ya bastante tenemos, y vaya la que nos han dejado.
0: El portaveu de Som a Sant Andreu, Felipe del Val, també ha fet la valoració del ple del mes de setembre, un ple que ha destacat el punt dedicat al cas Atrium.
4: Yo creo que el trabajar por San Andrés de la Barca es algo importante, vital, y además es de compromiso con nuestros vecinos. Ha sido un pleno con mucha información, con datos que pueden significar un golpe duro para nuestra economía, pero también desde el ayuntamiento, pues unidos podemos estar trabajando. Yo ese voto de confianza del equipo de gobierno del señor alcalde para crear esa comisión urgente para activar y para sobre el caso 121 Atrium, pues yo creo que es un punto para reflexionar sobre el diálogo, para reflexionar sobre todos los planes que pueden establecerse. Ya hemos visto que desde el ayuntamiento se han movilizado, han estado reuniones con el Ministerio de Hacienda, con la Generalitat, y yo creo que, como dije, en una crisis se demuestra pues el valor de un ayuntamiento de un pueblo como es San Andreu de la Barca.
0: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, també ha fet valoració del mes de setembre del ple municipal i valoració, sobretot, del punt dedicat al cas Atrium.
5: Bueno, básicamente es el punto del pleno más conflictivo, más complicado, más difícil de explicar tanto a la ciudadanía como para nosotros mismos, en el que había que tomar una decisión de afrontar, primero respetando la sentencia, afrontar ese primer pago, una parte del remanente y otra mediante un crédito que pediremos al Ministerio de Hacienda, que ojalá y que se nos conceda, porque realmente no será muy difícil de que no afecte de forma directa y muy heavy a todos los ciudadanos que vivimos en San Andreu de la Barca. Por lo tanto, vamos a intentar tener la confianza de que se va a conseguir. Mañana se presentará la solicitud y esperemos que lo podamos conseguir, este crédito, que vayamos pagándolo como hemos pedido en 15 años y que no tenga en este caso el equipo de gobierno que recurrir a otras alternativas, como es el recorte tanto de servicios o la subida masiva de impuestos. Nosotros somos antiimpuestos, somos anti tocar el remanente, pero evidentemente entendemos que ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Yo creo que hay que hacer un sacrificio toda la ciudadanía en pro de que esto del Atrium ya por fin deje de ser un problema, que lo podamos poner en marcha y que esto sea un punto y final a un conflicto que al final es verdad, ¿eh? Lo paga el ayuntamiento somos los ciudadanos y por lo tanto todos vamos a entrar en parte. Pero esperemos que sea rápido y que podamos pasar página para volver a empezar.
0: Finalment, les declaracions de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
6: Sin duda, el punto principal hoy en el pleno teníamos el reto de conseguir que todos los grupos municipales dejaran de lado sus intereses partidistas y electoralistas y que se pusieran de acuerdo para solucionar un problema básico para la ciudadanía de San Andrés de la Barca, que es desencallar el problema del Atrium y que podamos empezar a ponerlo en funcionamiento. Para ello era necesario dos cosas que íbamos a aprobar. Una es con hay una sentencia de 2018 que obliga, por la mala gestión del PSC y por una cadena de decisiones, obliga a que el ayuntamiento pague 3 millones de euros. De ellos, 800 son intereses, porque la sentencia es de 2018 y el gobierno del PSC ha metido la cabeza bajo el ala y no la ha pagado. Ha dejado que pasara el tiempo. Es un reto que teníamos y hoy esperábamos que todos los grupos municipales votaran a favor. Hemos trabajado muchísimo para conseguir algún préstamo de alguna entidad supramunicipal, porque los préstamos ordinarios no pueden ser pagados para sentencias. En ese caso estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para conseguir un préstamo blando y curiosamente todos los grupos municipales han apoyado y han cerrado filas para conseguir desencallar, excepto el PSC, que no solo ha sido el culpable del problema durante todos estos años, sino que cuando ahora toca poner soluciones, se ha abstenido con las consecuencias que puede tener esto, porque el Ministerio de Hacienda es gobernado con el PSC y son el PSC los que se han abstenido y por lo tanto no han apoyado esa petición del préstamo al Ministerio. Nos parece una de un cinismo impresionante y bueno, yo no sé qué es lo que esperan con esta decisión, pero desde luego han puesto palos en las ruedas porque han creado el problema y ahora ponen palos en las ruedas para crear la solución.
0: Les valoracions dels diferents portaveus i coportaveus dels grups polítics municipals presents en el plenari municipal del ple de mes de setembre. Un ple on ha destacat sobretot un punt, el punt dedicat al cas Atrium i a l'obligament per part de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de fer el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència, finalment ferma, d'una sentència de l'any 2018.
7: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: Tota la informació sobre el plenari municipal i també l'audiència pública està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. I després de totes aquestes informacions sobre el plenari municipal, a continuació, l'àudio íntegre de la declaració institucional que oferia aquest dilluns l'alcalde Marc Agirabet davant dels mitjans de comunicació i també una declaració institucional que va ser retransmesa a través de les xarxes.
8: Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí. Avui comparec per explicar una notícia molt important per Sant Andreu de la Barca i molt dura. L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre i representa un cop molt dur a les finances municipals. Des dels inicis, quan es va aprovar per primer cop la proposta urbanística del sector 21 a l'any 2006, es van anar acumulant errors greus, demandes contra l'Ajuntament i problemes judicials. Tot plegat ha comportat que més de dues dècades de paràlisi, que han impedit que aquesta zona, cridada a ser un espai d'oci i de trobada a la ciutat, així com la principal entrada al municipi, no pogués desenvolupar-se en plenitud. Durant més de dues dècades, aquesta situació anòmala ha perjudicat la ciutat, ha perjudicat els propietaris, ha perjudicat a les empreses i als comerços, ha impedit l'arribada de noves activitats econòmiques i ha dificultat les activitats existents puguin modificar-se, ampliar-se o fins i tot evolucionar. En definitiva, més de 20 anys de paràlisi que han suposat un fre al desenvolupament econòmic de Sant Andreu de la Barca. I aquells problemes que s'arrossegaven des de llavors arriben també a dia d'avui amb conseqüències milionàries. Concretament, una factura pels santandreuencs i santandreuenques de 3 milions d'euros. No amagaré la realitat ni la maquillaré. 3 milions d'euros és una quantitat molt important i té un impacte evident sobre les finances municipals. És un cop molt dur. Per això, des del primer moment, el govern municipal està treballant per afrontar aquesta situació amb rigor, responsabilitat i serenitat. Hem encarregat als serveis municipals un pla de pagament en diferents escenaris que ens permetin complir la sentència i al mateix temps protegir els serveis públics. En aquest sentit, hem demanat suport i col·laboració a diferents institucions: la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya. La meva prioritat és afrontar aquest escenari amb dues màximes: protegir els serveis públics municipals i reduir l'impacte d'aquests 3 milions d'euros. És per això que en el proper ple municipal, que tindrà lloc aquest mateix dijous, mobilitzarem 700.000 euros per fer front al primer pagament. Aquests diners provindran del romanent de tresoreria, o com s'anomena més popularment, la guardiola de l'Ajuntament. També els informo que en el mateix plenari municipal presentarem un pla d'ajust econòmic amb l'objectiu de poder sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Aquest finançament ens permetria fer front a la totalitat d'aquest pagament i retornar el préstec al Ministeri a llarg termini. Vull ser molt clar també en aquest punt. Aquest és un problema heredat dels governs anteriors, però com a govern actual no defugirem la responsabilitat d'afrontar-lo. Governar també és encarar els problemes difícils provinent d'altres responsables. I això és precisament el que farem. Des que vam arribar al govern hem defensat que calia acabar amb la desídia i resoldre els problemes que tenia Sant Andreu de la Barca des de ja fa masses anys. I el sector 21 i el centre comercial és probablement uns dels exemples més importants. Sabem que no podem tornar 20 anys enrere. Així doncs, assumirem les conseqüències que ens ha imposat el jutjat del contenciós administratiu número 8 de Barcelona. Una condemna que és definitiva, a la que ja no es pot presentar cap apel·lació ni cap recurs. I precisament per la magnitud d'aquest problema, Sant Andreu de la Barca necessita altura de mires. Davant d'aquesta situació, espero que totes les forces municipals assumeixin les responsabilitats que els hi pertoquen i siguin capaces de posar els interessos de Sant Andreu de la Barca per davant de qualsevol altre interès. És el moment de deixar de formar part del problema i formar part de la solució. Perquè aquesta factura no és d'un govern, és la factura que haurà d'afrontar tota la ciutat. I la resposta, per tant, ha d'estar a l'alçada que Sant Andreu de la Barca necessita. En aquest sentit, els informo que també he convocat aquesta mateixa tarda una reunió amb tots els representants de les forces polítiques municipals del consistori per parlar precisament d'aquest problema. Però vull acabar mirant al futur, perquè la meva responsabilitat no és només pagar una sentència. La meva responsabilitat és aconseguir que en els propers anys cap altre alcalde o alcaldessa hagi de tornar a comparèixer davant dels santandreuencs i santandreuenques per parlar del mateix problema. Vull que aquests 3 milions d'euros siguin el principi del final d'aquesta història. Vull solucionar-ho d'una vegada per totes. Soc conscient que els nostres veïns i veïnes m'acompanyaran i m'ajudaran. Que després de 20 anys de paràlisi siguem capaços, finalment, de desbloquejar el sector 21. Per donar futur al centre comercial Atrium. per donar seguretat als propietaris i oportunitats a les empreses i comerços i recuperar per Sant Andreu de la Barca un espai que ha estat massa temps condicionat als problemes del passat. Sant Andreu no es mereix continuar pagant els errors de fa 20 anys. Ara toca solucionar, ara toca desbloquejar i ara toca mirar endavant. Agafar els problemes enquistats, afrontar-los i resoldre'ls. Jo no he generat aquest problema, però mentre tingui la confiança de Sant Andreu a la Barca, treballaré perquè finalment s'aconsegueixi resoldre. Aquest és el meu compromís, deixar enrere més de 20 anys de paràlisi i obrir una nova etapa de futur en el sector 21, en el centre comercial Atrium i per Sant Andreu a la Barca. Moltíssimes gràcies.
0: Les paraules de l'alcalde Marc Agirbet dilluns amb la declaració institucional que va oferir davant dels mitjans de comunicació i també a través de les xarxes socials. El cas Atrium ha centrat bona part de l'actualitat informativa aquesta setmana a l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

0: La semana que viene, mucho más y mejor. Y mejor. Y mejor. Y mejor.
1: Annyeonghaseyo, K-popers. 저는 김준서입니다. Soy Kim Junso. Kansamnida. Muchas gracias por acompañarnos a la edición número 278 de K-pop History. Seguim repassant èxits i estrenes K-pop d'aquest estiu 2026 i ens retrobarem primer ara amb les 6 noies actives de Baby Monster. Recordem que són Rora, Asa, Ruka, Ayon, Chiquita i Farita. Aquestes dues darreres són tailandeses. Van debutar a l'1 d'abril del 2024 i ara, primer, recordem que són inicialment 7. I al moment de redactar aquesta informació, la membre Rami, que està de baixa des del 9 de maig de 2025 per motius de salut, sembla que aviat es reincorporarà al grup. Ara les escoltarem des de l'escena de Play Chum del 4 de maig d'aquest 2026, per on extraurem el single que van treure el 6 de juliol, I Like It. Naturalment és molt estiuenc, amb una producció que el fa de ritme electrònic insistent amb guitarres de fons. El videoclip alterna imatges d'elles en un vaixell, amb d'altres en un jardí, barbacoa i piscina. Amb més de 90 milions de reproduccions del seu videoclip en el primer mes, escoltem les Baby Monster per aquest estiu, I Like It.

25. De fet, ja van guanyar premis musicals amb els seus primers temes Rendezvous i Pinocho. Ara t'escoltarem des de l'estand de Play Run to You del 8 de juliol d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. És un electrodance amb tocs de pop de sintetitzador on la lletra parla de córrer cap a una persona fins i tot quan tot està en contra. El tema ha guanyat un número 1 en xous musicals, un xou champion el 15 de juliol. Amb més de 37 milions de reproduccions del videoclip oficial del seu primer mes, escoltem la novetat per aquest estiu dels Off, Run to You.

Escoltarem ara les 5 noies que formen Heart of Woman, 4 coreanes i una xinesa, que han debutat el 28 de maig d'aquest 2026. És un cas molt poc habitual al món del K-pop que un grup debuti amb un àlbum de llarga durada, que és el que han fet en aquest cas amb Heartbite Legacy, també, com comentem, el 28 de maig d'aquest 2026, i del que ara escoltarem el single Close to Me. El tema mostra la capacitat vocal del grup en un punt gairebé intimista, que parla d'una noia que troba a faltar una relació de la que espera fugir però no pot oblidar. Porta ja més d'un milió de reproduccions al videoclip oficial. Escoltem les Heart of Woman amb Close to Me.

Ens anirem ara amb un altre grup multicultural de 6 nois, que són 3 japonesos, 2 xinesos i un coreà, amb el nom de Bayon. Són de l'agència Incode, amb la que han debutat el 6 de juliol del passat 2025. Els escoltarem des de l'escena de Play Youth Today del 6 de juliol d'aquest 2026 amb el single prellançament What a Day. Recordem que aquest grup està produït per Kim Jae-jung, membre de JYJ i anteriorment membre original dels TVXQ. Tornant al tema, sona com una versió masculina del bass pop que fan alguns grups femenins, amb una producció sòbria i continguda, però amb sintetitzador i percussió marcats amb un punt més d'energia. Porten més gairebé 3 milions de reproduccions del videoclip oficial. Escoltem la novetat dels Bayon, What a Day.

Escoltarem ara les Miu, Miyao, en coreà, cinc noies, dos coreanes, dos coreanos estadounidenques i una japonesa, que van debutar el 6 de setembre del 2024. Serà des de l'Extended Play Bite Now de l'1 de juny d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single In My Hands. S'allunya del concepte més hip-hop del single principal Didori, que conté una intro i repetició ocasional de la tocata i fuga en re menor de Bach, però aquí aquest tema de ritme hip-hop s'alterna amb sintetitzador de ball. Així s'enfatitza la tornada i acaba sent per moments un tema de club. Aquí sí que llueixen les veus de les noies, li donen un punt de caràcter i s'entreveu una millora a la producció. El videoclip alterna imatges com d'anunci amb elles fent de DJ amb coreografies d'estudi. Amb més de 4 milions de reproduccions que porta el videoclip oficial, escoltem les Miau amb In My Hands.

Ens trobarem ara amb un grup de nois, els Identity, que són 24 en total, amb el mateix concepte i funcionament que les Tripolers. Per alguna cosa són de la mateixa agència, Modaus. El funcionament, com ja sabem, són diferents subunitats que van votant els fans. Ara, però, els escoltarem amb el single Kids Return, del 13 de juliol d'aquest 2026, on participen 20 dels nois, que en realitat és la suma de 3 subunitats, a Nevermain, Yes We Are i It's Not Over. El tema és un hip-hop urbà on la lletra ressalta la llibertat de moviment dels membres. El tema ja ha guanyat 3 números 1 en shows musicals al juliol, un show champion al 22, un Music Bank al 24 i un Live The Show al 28. Amb més de 26 milions de reproduccions del videoclip oficial en el seu primer mes, escoltem la novetat per aquest estiu dels Identity, Kids Return. Turn it up.

Les que no falten a la seva cita amb l'estiu són les 5 noies actuals de Promise Nine. Ayun, Jiwon, Chaeyoung, Nagyoung i Siwon, que és la Magne. Recordem que havien debutat Siguen 9 el 24 de gener del 2018 per Pledis Entertainment i ara ja fa temps que es van canviar a l'essència ASMD. Les escoltarem des de l'àlbum Glow Me del 21 de juliol d'aquest 2026. Serà amb el single principal Vitamin Me. És un tema que té tocs latins amb una energia que demostra la pròpia vitalitat del grup oferint elles seves les seves pròpies vitamines. El tema ja ha guanyat 3 números 1 en shows musicals. Un NBC Plus Show Champion el 29 de juliol, un Music Bank el 31 de juliol i un Show Music Core l'1 d'agost. Amb més de 10 milions de reproduccions al videoclip oficial, escoltem el tema per aquest estiu de les Promise 9, Vitamin Me.

Hi ha un grup de noies que ha debutat aquest mateix estiu, que són dos coreanes, una japonesa i una mexicana. Aquesta és Aisa, de nom Isabela, real. Doncs bé, han debutat el 19 de juliol d'aquest 2026 amb el single digital Memoria. De fet, el tema està vinculat a la sèrie o projecte musical My Idol, My Debut. Així, al final, les noies han passat del món virtual al món real i han debutat com a grup real, de fet, amb un videoclip que està filmat per Lisa Kyung. Estan fets amb un estil Y2K, o també anomenat New Retro. En fi, escoltem a veure què tal sonen les Irion amb Memoria.

Recuperem les quatre noies d'ESPA, Karina, Giselle, Winter i Ning Ning, que van debutar el 17 de novembre del 2020. Les escoltarem des de l'àlbum Lemonade del 29 de maig d'aquest 2026. Després dels premis en shows musicals dels dos números 1, guanyats amb aquest tema, ara escoltarem la versió de Lemonade amb els que els hi col·labora l'artista Becky G. Porta uns modestos 6 milions i mig de reproduccions, tenim en compte que és gairebé un remix. Doncs escoltem aquesta col·laboració de Becky G acompanyant a la Cespa amb Lemonade.

0: Wait, hold up, stop.
1: Escoltarem ara les 7 noies que formen Classy, Kulasi en coreà, que van debutar el 6 de maig del 2022. Han tret aquest estiu a l'Extended Play Reboot After Tears el 23 de juny d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single Teardrop, que és un rock de mig tempo però contundent, amb una combinació èpica i sentimental alhora. Amb gairebé 2 milions de reproduccions del videoclip oficial, escoltem el tema de les Classy per aquest estiu 2026, Teardrop.

Les cinc noies que formen Ailit, recordem Minju, Yuna i Wooni, que són coreanes, mentre que Iroha, que és la Magne, la més joveneta, i Mocha són japoneses. De fet, Mocha en aquest moment està en hiatus, està en paro per motius de salut. Recordem que van debutar el 25 de març del 2024 i ara han tret a l'Extended Play Mami la Pinata Pai el 30 d'abril d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single pensat per l'estiu, It's Me. Té un potent ritme tecno amb sintetitzadors brillants on la lletra parla de si ella és la seva bias, la seva favorita. El tema ja ha guanyat 4 números 1 en shows musicals al mes de juny, un show Music Choral 6 i una triple corona, és a dir, 3 setmanes seguides guanyant a l'Inkigayo els dies 7, 14 i 21. Amb més de 144 milions de reproduccions del videoclip oficial, escoltem la novetat perquè de siure la Ailit, It's Me.

Escoltarem ara els 8 nois actuals que formen la NAID, l'Unitu en coreà, que van debutar el 15 de juny del 2023. De fet, dos dels nois, Dohyun i Jihoon, estan inactius i, per tant, només escoltarem els 6 que queden en el nou treball, a l'SD Play of the Grid, del 22 de juliol d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Sneakers, on Takuma, Jumbo i Ayan han participat a la creació de la coreografia principal. Al videoclip són protagonistes les sabatilles Sneakers com a metàfora del grup, que segueix el seu propi camí en un fons musical animat i estètica de cinema juvenil. Amb més de 6 milions de reproduccions del videoclip oficial, escoltem els Lanaid amb Sneakers.

0: Hi boys and girls, this is K-pop history with Kim Junso.
1: Ximinà, que ens sap nidà. Li donem les gràcies a la part civil que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Recordarem que el passat dissabte 12 de setembre d'aquest 2026 per fi va arribar al Music Bank a Barcelona i va tenir lloc, doncs, en l'estadi olímpic, en aquest cas, amb les actuacions, entre d'altres, de la Saint Mix, l'únic grup femení, curiosament, i entre d'altres també estaven els Alpha Drive One, els Sennheisen o els ATEEZ. I ara acabarem amb la sorpresa de la temporada, les 5 noies que formen Rissin, Rissinu en coreà, que van debutar a Corea el 26 de març del 2024 i al Japó el 16 d'agost del mateix any. Salvant les distàncies, han tingut un fenomen de revitalització per continguts virals, però a més, el boom ha estat amb el single Pretty Girl del 8 de juliol d'aquest 2026, que és un cover del tema del mateix títol de l'Escara, que és del 4 de desembre del 2008. No només han guanyat 4 números 1 en jocs musicals entre juliol i agost amb aquest tema, sinó que també s'ha revitalitzat el Love Attack, que era del 29 d'agost del 2024, i també ha guanyat 2 números 1 en jocs musicals, un Inkigayo el 26 de juliol i un altre Inkigayo el 16 d'agost. A més, en aquest mes d'agost, a la classificació de reputació de marca han estat el número 1, superant a tothom, mentre que les IVE han estat número 2, les Red Velvet número 3, les Blackpink número 4 i les aespa número 5. Amb el seu reviralitzat Love Attack, que porta 25 milions de reproduccions del videoclip, també anirem a escoltar ara el que ens interessa, que és el Pretty Girl, que porta uns 24 milions de reproduccions. Escoltem, doncs, la Rissin amb aquest Pretty Girl.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començar amb A i acabar amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment van ensumidar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Cansa amb vida, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimandayo.

0: máximas de 30, las mínimas por lo menos parece que en las noches tropicales sí nos vamos despidiendo, aunque no andamos muy lejos, así que bueno, pues esperemos que pronto cambie un poquito el panorama y que ya llegue un tiempo más acorde pues a ese otoño que, como decíamos, pues acabamos de estrenar la estación.
1: Doncs veurem de cara als propers setmanes. Seguirem amb aquesta previsió del temps. Carlos Lara, bon cap de setmana i gràcies per aquesta previsió.
0: Igualmente, nos vemos la próxima setmana.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència judicial relacionada amb el desenvolupament urbanístic del sector 21 a l'entorn del centre comercial Atrium. L'alcalde Marc Giribet ha comparegut aquest dilluns davant dels mitjans de comunicació per explicar les conseqüències econòmiques de la resolució i anunciar les mesures que prepara el govern municipal per assumir el pagament sense comprometre els serveis públics. Giribet reconeix el fort impacte del condemna judicial sobre les finances municipals i anuncia que demanarà suport a la Generalitat, a la Diputació de Barcelona i també a les entitats municipalistes per garantir els serveis públics. El govern municipal també presentarà un pla d'ajust econòmic per sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda.
1: Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí. Avui comparec per explicar una notícia molt important per Sant Andreu de la Barca i molt dura. L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre i representa un cop molt dur a les finances municipals. Des dels inicis, quan es va aprovar per primer cop la proposta urbanística del sector 21 a l'any 2006, es van anar acumulant errors greus, demandes contra l'Ajuntament i problemes judicials. Tot plegat ha comportat que més de dues dècades de paràlisi, que han impedit que aquesta zona, cridada a ser un espai d'oci i de trobada a la ciutat, així com la principal entrada al municipi, no pogués desenvolupar-se en plenitud.
0: La sentència remunta a l'any 2018 i que ara ha quedat confirmada posa fi a un llarg recorregut judicial derivat de les actuacions urbanístiques impulsades fa més de dues dècades. Durant la seva intervenció, Giribet ha reconegut que la quantitat representa un important contratemps per l'economia municipal i ha assegurat que l'executiu local treballa per reduir-ne l'impacte sobre el pressupost de l'Ajuntament.
1: Durant més de dues dècades, aquesta situació anòmala ha perjudicat la ciutat, ha perjudicat els propietaris, ha perjudicat a les empreses i als comerços, ha impedit l'arribada de noves activitats econòmiques i ha dificultat les activitats existents puguin modificar-se, ampliar-se o fins i tot evolucionar. En definitiva, més de 20 anys de paràlisi que han suposat un fre al desenvolupament econòmic de Sant Andreu de la Barca. I aquells problemes que s'arrossegaven des de llavors arriben també a dia d'avui amb conseqüències milionàries. Concretament, una factura pels santandreuencs i santandreuenques de 3 milions d'euros. No amagaré la realitat ni la maquillaré. 3 milions d'euros és una quantitat molt important i té un impacte evident sobre les finances municipals. És un cop molt dur. Per això, des del primer moment, el govern municipal està treballant per afrontar aquesta situació amb rigor, responsabilitat i serenitat. Hem encarregat als serveis municipals un pla de pagament en diferents escenaris que ens permetin complir la sentència i al mateix temps protegir els serveis públics. En aquest sentit, hem demanat suport i col·laboració a diferents institucions: la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis,

0: a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya.
1: El pagament dels 3 milions d'euros també es debatrà en el ple municipal d'aquest dijous, on l'Ajuntament, el govern, presentarà un pla d'ajust econòmic per fer front als 3 milions d'euros.
0: La meva prioritat és afrontar aquest escenari amb dues màximes: protegir els serveis públics municipals i reduir l'impacte d'aquests 3 milions d'euros. És per això que en el proper ple municipal, que tindrà lloc aquest mateix dijous, mobilitzarem 700.000 euros per fer front al primer pagament. Aquests diners provindran del romanent de tresoreria, o com s'anomena més popularment, la guardiola de l'Ajuntament. També els informo que en el mateix plenari municipal presentarem un pla d'ajust econòmic, amb l'objectiu de poder sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Aquest finançament ens permetria fer front a la totalitat d'aquest pagament i retornar el préstec al Ministeri a llarg termini. Vull ser molt clar també en aquest punt. Aquest és un problema heredat dels governs anteriors, però com a govern actual no defugirem la responsabilitat d'afrontar-lo. Governar també és encarar els problemes difícils, provinent d'altres responsables. I això és precisament el que farem. Des que vam arribar al govern hem defensat que calia acabar amb la desídia i resoldre els problemes que tenia Sant Andreu de la Barca des de ja fa masses anys. I el sector 21 i el centre comercial és probablement uns dels exemples més importants.
1: Durant la seva compareixença, l'alcalde Marc Girbet ha situat l'inici dels problemes a l'aprovació de la proposta urbanística de l'any 2006, ha atribuït la situació actual a les decisions adoptades aleshores. Segons l'alcalde, les irregularitats i els conflictes judicials posteriors han condicionat durant més de 20 anys el desenvolupament d'un dels principals espais comercials d'entrada a la ciutat. L'alcalde ha assegurat que aquesta situació ha perjudicat a propietaris, empreses i establiments comercials de la zona, a més de dificultar l'arribada de noves activitats econòmiques i limitar les possibilitats d'ampliació o transformació dels negocis existents. Girbet ha defensat les conseqüències del conflicte, que van més enllà de l'obligació de pagar 3 milions d'euros, ja que també han condicionat, com dèiem, les possibilitats de desenvolupament urbanístic i comercial del sector 21.
0: Sabem que no podem tornar 20 anys enrere. Així doncs, assumirem les conseqüències que ens ha imposat el jutjat del contenciós administratiu número 8 de Barcelona. Una condemna que és definitiva, a la que ja no es pot presentar cap apel·lació ni cap recurs. I precisament per la magnitud d'aquest problema, Sant Andreu de la Barca necessita altura de mires. Davant d'aquesta situació, espero que totes les forces municipals assumeixin les responsabilitats que els hi pertoquen i siguin capaces de posar els interessos de Sant Andreu de la Barca per davant de qualsevol altre interès. És el moment de deixar de formar part del problema i formar part de la solució. Perquè aquesta factura no és d'un govern, és la factura que haurà d'afrontar tota la ciutat. I la resposta, per tant, ha d'estar a l'alçada que Sant Andreu de la Barca necessita. En aquest sentit, els informo que també he convocat aquesta mateixa tarda una reunió amb tots els representants de les forces polítiques municipals del consistori per parlar precisament d'aquest problema. Però vull acabar mirant al futur, perquè la meva responsabilitat no és només pagar una sentència. La meva responsabilitat és aconseguir que en els propers anys cap altre alcalde o alcaldessa hagi de tornar a comparèixer davant dels santandreuencs i santandreuenques per parlar del mateix problema.
1: A la intervenció final de la compareixença, Girbet ha insistit que la responsabilitat del govern no es limita a trobar els recursos econòmics per complir la sentència, sinó que també passa per evitar que el conflicte continuï afectant les futures corporacions municipals. L'alcalde ha tancat la seva declaració amb el compromís de treballar per resoldre definitivament la situació del sector 21 i el centre comercial Atrium.
0: Vull que aquests 3 milions d'euros siguin el principi del final d'aquesta història. Vull solucionar-ho d'una vegada per totes. Soc conscient que els nostres veïns i veïnes m'acompanyaran i m'ajudaran. Que després de 20 anys de paràlisi siguem capaços, finalment, de desbloquejar el sector 21. Per donar futur al centre comercial Atrium. per donar seguretat als propietaris i oportunitats a les empreses i comerços i recuperar per Sant Andreu de la Barca un espai que ha estat massa temps condicionat als problemes del passat. Sant Andreu no es mereix continuar pagant els errors de fa 20 anys. Ara toca solucionar, ara toca desbloquejar i ara toca mirar endavant. Agafar els problemes enquistats, afrontar-los i resoldre'ls. Jo no he generat aquest problema, però mentre tingui la confiança de Sant Andreu a la Barca, treballaré perquè finalment s'aconsegueixi resoldre. Aquest és el meu compromís: deixar enrere més de 20 anys de paràlisi i obrir una nova etapa de futur en el sector 21, en el centre comercial Atrium i per Sant Andreu a la Barca. Moltíssimes gràcies.
1: Declaració institucional de l'alcalde Marc Girbet davant dels mitjans de comunicació després de l'anunci que una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte remunta a principis de l'any 2000 quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials. El cas Atrium, 20 anys de conflicte urbanístic, acaben amb una factura de 3 milions d'euros per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte remunta a principis dels anys 2000, quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials. El cas Atrium torna a situar-se en el centre de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més de 20 anys després de l'inici de les obres de l'urbanització del sector 21 i de l'obertura del centre comercial, l'Ajuntament haurà d'afrontar ara el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000. D'aquesta quantitat, 2,2 milions corresponen a la indemnització reconeguda judicialment per unes obres d'urbanització que es van executar de manera anticipada. La resta, aproximadament 800.000 euros, són interessos acumulats al llarg dels anys. Però com s'ha arribat fins aquí? Per què un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 continua tenint conseqüències econòmiques per l'Ajuntament més de dues dècades després? Per entendre-ho, cal reconstruir la història del sector 21 en diferents projectes urbanístics que es van aprovar i les decisions que han anat prenent els tribunals. Ens situem a l'any 2000. Sant Andreu de la Barca impulsa la transformació urbanística del sector 21, una zona que havia de canviar de manera important amb la construcció del centre comercial Atrium i la reordenació dels espais industrials del seu entorn. El 28 d'abril d'aquell any, l'Ajuntament i l'empresa Anna Mamaisa signen un conveni urbanístic per al desenvolupament del sector. Posteriorment, Camier 2000 se subroga en la posició d'aquesta empresa. Les actuacions previstes són importants. Es duen a terme treballs d'enderroc de les antigues naus industrials, el soterrament i la canalització del canal Sedó, la construcció d'un vial amb un aparcament a la part inferior i la instal·lació de diferents serveis i infraestructures. El centre comercial Atrium obre les portes l'any 2004, però malgrat que l'equipament comercial ja funciona, la gestió urbanística de tota aquella zona encara no està completament resolta. I aquí és on comença el conflicte. Les obres s'havien executat de manera anticipada, abans que es completés el procediment que havia de determinar com es repartien els costos entre propietaris del sector. Aquest procediment es coneix com a reparcel·lació. Dit d'una manera entenedora, és el que el mecanisme urbanístic que permet ordenar les propietats després d'una transformació i determinar quines despeses correspon assumir a cadascun dels propietaris. En el cas del sector 21, també havia de servir per reconèixer els diners que diferents empreses havien avançat per executar les obres. La manera com es va gestionar aquest repartiment econòmic acabarà sent l'origen d'un llarg conflicte judicial. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va aprovar definitivament un primer projecte de reparcel·lació l'abril de l'any 2006, però el document va acabar als tribunals i el 29 de juny del 2009 el jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona dicta una sentència que l'anul·la. La decisió és confirmada posteriorment per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el juny de l'any 2010. Entre les conseqüències que s'analitzen judicialment hi ha les valoracions urbanístiques, el tractament de determinats terrenys de domini públic i la manera de com s'havien de distribuir els costos de les obres. L'Ajuntament ha de tornar a tramitar la reparcel·lació i a l'octubre del 2011 aprova un nou projecte. Però aquest segon intent tampoc resol el conflicte, Camier 2000 presenta un recurs i la qüestió torna als jutjats. El moment decisiu arriba el 4 de gener del 2018. Aquell dia, el jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona dicta una sentència que estima parcialment el recurs de l'empresa Camier 2000 i anul·la els actes administratius impugnats. La resolució obliga l'Ajuntament a tramitar un nou projecte de reparcel·lació que tingui en compte les quotes d'urbanització que ja s'havien ingressat, però també reconeix un dret econòmic important. L'empresa Camier 2000 SL ha de ser indemnitzada amb 2,2 milions d'euros més interessos per les obres d'urbanització executades anticipadament. Aquesta sentència de 2018 és un dels antecedents principals de l'obligació de pagament que haurà d'afrontar ara el consistori. En aquesta història també apareix una altra empresa, Copperfield Obras y Servicios. Copperfield està vinculada a les obres d'urbanització anticipades del sector 21 i també havia presentat reclamacions judicials per recuperar les quantitats corresponents a aquestes actuacions. Al març del 2016, el jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona li reconeix un dret de crèdit de més de 3,4 milions d'euros. Aquí cal fer una precisió important per entendre el conflicte. Els diners abonats a Copperfield provenien de les aportacions dels propietaris del sector 21. Per tant, aquestes quantitats tenien el seu origen a les càrregues urbanístiques assumides pels titulars de les propietats afectades i no directament en els recursos municipals. Aquesta diferència és fonamental perquè els pagaments efectuats a Copperfield acabaran convertint-se en un dels arguments utilitzats per l'Ajuntament en el conflicte amb Camier 2000. El consistori defensarà posteriorment que aquests pagaments impedien executar la sentència de 2018 en els termes reclamats per Camier, però el jutjat no acceptarà aquest plantejament. Després de les diferents resolucions judicials, l'Ajuntament continua treballant per regularitzar la situació urbanística del sector 21. El 27 de juliol del 2021, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat un nou projecte de reparcel·lació. En el marc d'aquesta tramitació, Camier 2000 sol·licita que el projecte la reconegui com a única titular del dret a crèdit derivat de l'execució de les obres d'urbanització. La tramitació continua i el 30 d'agost del 2022 la Junta del Govern Local acorda també per unanimitat l'aprovació inicial per segona vegada del projecte de reparcel·lació. Però en aquest nou projecte l'Ajuntament desestima l'al·legació presentada per Camier 2000. L'empresa continua reclamant el reconeixement del seu dret econòmic i el conflicte es manté obert, malgrat les sentències que n'havien dictat fins aleshores. Arribem al 31 de gener de l'any 2023. Aquell dia, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca presenta un escrit davant del jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona en què demana que es declari la impossibilitat legal i material d'executar la sentència del 2018. Dit d'una altra manera més senzilla, el consistori sol·licita al jutjat que reconegui que no és possible donar compliment a aquella resolució en els termes establerts. La petició municipal està relacionada amb els pagaments que ja s'havien efectuat a Copperfield, amb diners procedents de les aportacions dels propietaris del sector 21. L'Ajuntament planteja que aquests pagaments constitueixen un impediment per executar la sentència favorable a Camier 2000. La resposta judicial arriba el 15 de setembre del 2023. El jutjat dicta una interlocutòria que desestima la petició del consistori. La resolució estableix que els pagaments efectuats a Copperfield, derivats d'altres decisions judicials, no poden impedir que reconegui a Camier 2000 SL el dret a una indemnització de 2,2 milions d'euros més interessos. És a dir, el jutjat rebutja l'argument municipal segons el qual els diners abonats anteriorment a una altra empresa impedien donar compliment al dret econòmic reconegut a Camier. Aquesta decisió representa un nou pronunciament judicial sobre les obligacions derivades del desenvolupament urbanístic del sector 21 i manté obert el conflicte econòmic amb Camier 2000. 3 milions d'euros entre indemnitzacions i interessos. I així arribem a la situació actual. Més de 20 anys després de les primeres obres d'urbanització del sector 21, una resolució ferma obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros a Camier 2000. La quantitat està formada per dues parts. 2,2 milions d'euros reconeguts judicialment per les obres executades anticipadament i aproximadament 800.000 euros en interessos. Aquest últim import és especialment rellevant perquè posa de manifest les conseqüències econòmiques del llarg recorregut del conflicte. També cal insistir en una distinció important. Els pagaments efectuats anteriorment a Copperfield es van finançar amb aportacions dels propietaris del sector 21. En canvi, la resolució ferma actual obliga l'Ajuntament a afrontar el pagament de la indemnització a Camiar 2000 i dels interessos corresponents, un total de 3 milions d'euros. El cas Atrium va molt més enllà de la situació de l'edifici comercial. El nucli del conflicte és urbanístic i està relacionat amb la manera de com s'ha de completar correctament la reparcel·lació del SIC del sector 21, el repartiment dels costos de les obres i el reconeixement dels drets econòmics de les empreses que les van executar. La situació urbanística també ha condicionat durant anys el futur de l'entorn. El consistori havia assenyalat que una vegada completat el procediment al vial i l'aparcament interior havien de passar a titularitat municipal. Mentrestant, el centre comercial Atrium ha patit un progressiu deteriorament que ha motivat diferents actuacions relacionades amb la neteja i la seguretat de l'espai. La resolució judicial que obliga a pagar els 3 milions d'euros no significa, per si mateixa, que tots els problemes urbanístics estiguin resolts, ni que s'hagi definit el futur del centre comercial, però sí que representa un nou capítol d'un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 i que més de dues dècades després continua tenint conseqüències a Sant Andreu de la Barca. Un conflicte que ara deixa una obligació econòmica concreta per l'Ajuntament, el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL per unes obres executades fa més de 20 anys i que han estat objecte d'un llarg recorregut judicial.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Els portaveus dels grups polítics municipals han valorat la sentència que obliga l'Ajuntament al pagament de 3 milions d'euros per al cas Atrium. Els grups municipals s'han reunit amb l'alcalde Marc Giribet aquest dilluns a la tarda per abordar les conseqüències del cas. Representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Partit Popular i En Comú Podem han mantingut aquest dilluns a la tarda una reunió amb l'alcalde Marc Giribet per analitzar la situació derivada de la sentència judicial del cas Atrium. L'Ajuntament haurà d'afrontar el pagament de més de 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 arran d'un conflicte urbanístic que remunta a principis del 2000, relacionat amb la urbanització del sector 21, on es va construir el centre comercial Atrium. La trobada ha servit per abordar les conseqüències econòmiques de la sentència i les possibles fórmules per afrontar el pagament de la indemnització. FEM Sant Andreu, per la seva banda, qualifica de cop dur la sentència del cas Atrium, però assegura que l'Ajuntament té un pla per afrontar el pagament. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
1: Doncs FEM Sant Andreu fa una valoració, com no pot ser d'una altra manera, responsable. Som conscients que és una notícia importantíssima per les arques de l'Ajuntament. És un cop dur, o sigui, hem de ser transparents en aquest sentit i no podem amagar que aquests 3 milions d'euros per unes finances com l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca suposen una quantitat molt important de diners. Però al final som aquí per resoldre els problemes. Nosaltres no hem generat aquesta situació, és una situació que ens ve donada fa dues dècades de paràlisi justament per un pla urbanístic desenvolupat d'una manera anòmala, no?, que ha portat una sèrie de conseqüències en tot el sector 21, a les empreses, amb tot el que comporta no poder créixer en nombre d'empreses, les seves activitats a nivell comercial, a l'Atrium, no?, que és el que més es veu, no?, que la ciutadania probablement veu de forma més evident perquè passem cada dia per davant, no?, passejant amb el cotxe. Però en tot cas nosaltres som aquí per resoldre aquest problema, o sigui, no l'hem generat, però estem aquí a govern i per tant hem de resoldre. En aquest sentit, com deia al principi, transparència, no podem amagar que són 3 milions d'euros i que haurem de fer front perquè una sentència judicial ens obliga a fer el pagament, però també hem de dir que nosaltres estàvem preparats per aquesta situació i tenim un pla de finançament, no?, per poder fer front a aquesta sentència amb un triple objectiu. Primer, pagar efectivament el que el jutge ens diu que hem de pagar amb el termini que hem de pagar. Per un altre cantó, assegurar els serveis públics, garantir els serveis públics i també mirar de que impacti el menys possible amb les finances de l'Ajuntament. Llavors, amb aquest triple objectiu és el que amb el qual estem treballant i estàvem d'alguna manera preparats perquè vingués aquest moment, justament.
0: Un pla d'ajust econòmic que precisament es debatrà en el ple d'aquest dijous. Avui hem mantingut una reunió l'alcalde amb els diferents partits polítics. Com ha anat aquesta reunió?
1: Ha anat bé. Aquí s'ha explicat justament el que estava comentant, no?, i quina és com es dissenya aquest pla de pagament. Justament en aquest ple hi haurà una part de diners que es destinen a un moment pressupostari també per pagar els interessos justament d'aquests 3 milions d'euros, amb l'objectiu que aquests interessos no vagin creixent més. O sigui que en aquest sentit ens posem des de ja a cercar aquestes solucions i a implementar-les, i després tindrem evidentment la manera, no?, de com al final concretarem el pagament, no?, del que la sentència ens està dient. Al cap i a la fi és un moment històric segurament per Sant Andreu de la Barca. En aquests moments estem amb la ocupació de fer front a aquests 3 milions d'euros. És el moment de que tothom estigui a l'alçada de les circumstàncies i esperem que tota la resta de forces polítiques en aquest sentit s'hi sumin per solucionar aquest problema, estiguin doncs amb nosaltres, amb la mà del govern, perquè al final a tots ens interessa que aquest per fi, que aquests 20 anys, no?, de paràlisi del sector 21 tinguin una solució, i no esperem menys de la resta de formacions polítiques, com deia.
0: Quin futur espera aquest centre comercial a Trium a partir d'avui?
1: Doncs el centre comercial i per ende tot aquest és el sector 21, el que esperem en un futur és que quan s'acabi de desencanyar aquesta situació, no?, acabi de resoldre's la situació de bloqueig del sector 21, doncs tornem a atorgar justament aquestes llicències d'activitat i d'obres en el sector, i després també que el propi Atrium, diguéssim, torni una altra vegada a desenvolupar l'activitat econòmica i lúdica que totes i tots desitgem a Sant Andreu de la Barca. Ara mateix el més important és com dissenyem aquest pla de pagament, veure que tothom estigui alineat en aquest sentit de sumar per fer front a aquest pagament que tenim ara mateix a la taula i que és el principal es cull ara mateix, no es cull, però sí és el principal problema que tenim ara mateix, que és resoldre el pagament, que ens obliga la sentència, que no podem demorar aquest pagament, no podem recórrer aquesta sentència, que la gent ho tingui clar, i que, bueno, que sí, és cert, és un cop dur, aquests 3 milions d'euros per les finances de l'Ajuntament, però que entre totes i tots ho tirarem endavant.
0: Per la seva banda, el PSC, de la mà del seu portaveu, Juan Pablo Beas, ofereix la mà al govern per afrontar el cas Atrium i evitar que el pagament dels 3 milions d'euros afecti a la ciutadania. Juan Pablo Beas.
2: Els temes urbanístics són temes que són complexos, no? Estem parlant d'una situació que té més de 20 anys, no? I en aquest sentit, tots aquests procediments urbanístics comporten, doncs, dificultats, no? I en aquest sentit, doncs, per exemple, hi ha interessos que estan de propietaris, que estan contraposats, i posar a tothom d'acord és realment molt difícil. No és la primera vegada en la història que hi ha hagut situacions econòmiques complexes, no? Delicades, a les quals s'ha de fer front, no? I el que nosaltres considerem important i necessari és protegir a la nostra ciutadania. Per tant, som conscients i sabem i posem a disposició les nostres idees, perquè hi ha fórmules per tal que aquest impacte no arribi a la nostra ciutadania, no? Col·laborem i posem, tendim la mà per buscar solucions, que hi ha moltes, i que farà, doncs, que aquesta situació, doncs, no reverteixi en la nostra ciutadania.
0: Hem tingut una reunió amb l'alcalde, amb els diferents portaveus, posició del PSC. Ara parlava de mà estesa.
2: Nosaltres sempre treballarem per millorar Sant Andreu de la Barca. I davant els reptes, solucions. I tenim idees perquè d'aquesta solució es pugui sortir sense que això impacti la economia i, sobretot, a la nostra ciutadania.
0: Quines serien aquestes propostes per part del PSC?
2: Ara estem treballant, estem informant-nos encara més, estem copsant tota la informació, ja tenim unes quantes idees, però necessitem conèixer a fons tot el que ha passat, també les gestions que s'han fet en aquests últims 3 anys sobre aquest tema, i per tant, doncs, serem els primers en explicar-li al govern municipal.
0: Una qüestió que es portarà a debat també en el ple d'aquest dijous.
2: Sí, evidentment, nosaltres som un grup municipal que sempre estem treballant per la nostra ciutat i que el que fem és buscar solucions.
0: Quin és el de cara al futur del centre comercial Atrium, quin ha de ser aquest futur?
2: Nosaltres estem estudiant totes les possibilitats, tenim moltes idees, i això, doncs, amb el temps i en les properes setmanes ja s'anirà resolent.
0: El portaveu de Vox, Antonio López, reclama investigar les responsabilitats del cas Atrium i adverteix de possibles noves sentències judicials.
3: Bueno, no, nosotros ya esperábamos que esto tenía que llegar tarde o temprano. Y por desgracia no quedará así la cosa, puesto que tenemos información que nos indica que habrá más sentencias condenatorias. O sea que desde luego es es una sorpresa, un chasco. Sinceramente nos sabe mal, si ciertamente alcaldía, el gobierno actual no tiene ninguna culpabilidad de ello, pues nos sabe mal, pero más injusto no sabe de que tenga que ser de las arcas del municipio, tenga que salir esta cantidad ingente de dinero para cubrir esto, contando de que no hay dinero para ello. Y se espera que ocurra el milagro que desde una de las administraciones públicas políticas que contempla estas situaciones, pues pueda financiar este coste. Pero así todo, esa financiación habrá que devolverla. Entonces nosotros quisiéramos que, además de pagarlo, puesto que la sentencia te obliga, eso somos conscientes, de la que la sentencia firme y no puedes eludirla, pero que luego se escarbe y se condene a los verdaderos culpables.
0: Des de Vox, ¿quina és la posició? També és una qüestió que es portarà en el ple aquest dijous.
3: A ver, ahora mismo no tenemos decidida la postura por las explicaciones que acabo de dar antes, ¿no? Entendiendo que esta propuesta que nos va a presentar el gobierno en pleno, digamos que habrá que apoyarla o abstenerse, porque es sí o sí, hay que sufragar esa indemnización, pero insisto, nos parece del todo insatisfactoria, porque no.
0: ¿Quin ha de ser el futur del centre comercial Atrium? que nada sea el futuro del centro comercial.
3: Bueno, yo espero que después de todos estos años y una vez se cumpla con esta sentencia y las que puedan llegar, pues claro, nos gustaría que se recupere y se active los permisos, se inicie la actividad en el centro comercial y sea un centro para aquello que se creó, un centro de ocio lúdico con distintos comercios, llámese de bares, si se montan zapaterías, cualquier tipo, y que tenga actividad. Y también tengamos en cuenta que tenemos, si no recuerdo mal, de 5 a 8 vecinos que son propietarios de algunos locales del centro comercial, o sea que también han sido injustamente sacrificados y merecen un resarcimiento.
0: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, reclama més transparència sobre el cas Atrium i proposa crear una comissió urgent per buscar solucions.
4: Estamos viviendo una etapa bastante, bueno, un golpe duro a la economía y sobre todo a esta incertidumbre que ha generado la noticia en todo San Andrés de la Barca. Esta mañana, al escuchar precisamente a través de tus redes las declaraciones del señor alcalde, pudimos percibir su preocupación considerable por ese tema, pero también eché en falta más explicaciones. No pude acudir a la reunión que habían planteado urgente este lunes a las 5 de la tarde, porque tenía que cumplir con mis compromisos en el ambulatorio con mis pacientes y no podía dejar el servicio solo, pero sí que vamos a pedir una reunión también desde Son con el señor alcalde, porque creemos que ante esta situación como la que estamos viviendo en el caso Atrium, lo primero que necesitamos es, antes de hablar, más información y, por supuesto, toda la transparencia posible. Antes de hablar de préstamos, creo yo, sinceramente, tenemos que ver los planes de ajuste o las modificaciones presupuestarias. Queremos conocer también con exactitud qué establece esa sentencia, qué dice la sentencia, cuáles son los plazos de lo que dispone nuestro ayuntamiento, cuál es la cantidad definitiva que debemos afrontar. También hay que saber qué alternativas se han estudiado hasta ahora, porque se habla de un crédito, un megacrédito a Hacienda, pero también se puede solicitar otro tipo de hay otras posibilidades. ¿Qué recursos tiene actualmente el ayuntamiento? ¿Qué apoyo podemos obtener de la Diputación de Barcelona, de la Generalitat y el Estado inclusive? Queremos conocer qué cantidades recibimos de estas administraciones y qué ayudas o vías extraordinarias podemos solicitar para hacer frente a una situación de esta característica. Estamos hablando de una situación bastante, bastante importante, bastante, como decía al principio, un golpe duro para nuestra economía y para nuestra sociedad. Por eso, desde SON, vamos a proponer una creación de una comisión urgente sobre este caso, sobre el caso Atrium. Tenemos que crear esta comisión, una comisión de trabajo que participemos todos, que todos pongamos nuestras ideas, nuestra intención de estudiar toda la documentación, conocer la situación económica real, buscar soluciones de manera conjunta. Me gustaría explicarlo como siempre yo desde mi profesión como médico. Cuando un paciente llega con un problema grave, antes de aplicar un tratamiento, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Hay que hacer un buen diagnóstico de la situación para poder hacer un buen tratamiento. Una de las cosas que tenemos que aplicarlo al ayuntamiento, que ocurre lo mismo, no podemos decir cómo pagar 3 millones de euros sin conocer ante todo las opciones que tenemos en la mesa. Desde SON lo tenemos claro. Queremos aportar, no poner palos en las ruedas. Queremos trabajar juntos para encontrar soluciones que permitan cumplir la sentencia. ¿Es una sentencia? Pues ver qué tipo de sentencia, procurando que el coste recaiga lo menos posible. Sobre todo, ya los vecinos están pagando impuestos e impuestos y que no se pongan en riesgo, que para nosotros es muy importante, desde son los servicios públicos, que son esenciales para San Andrés de la Barca. Estamos hablando de dinero público y creemos que los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto se va a pagar, cómo se va a hacer, si va a ser fraccionado, si hay qué plazo, sobre todo el primer plazo de pago, en fin. Todo esto hace que hoy San Andrés de la Barca no solamente salga en las noticias, sino que también en la calle haya una preocupación. Desde SON vamos a seguir trabajando por nuestra ciudad, trabajando por nuestros vecinos, donde para nosotros se pone en el centro lo que realmente nos importa. Las personas, los vecinos.
0: El Partit Popular reclama que el pagament del cas Atrium no comporti retallades de serveis ni pujades d'impostos. Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular.
5: Bueno, en realitat, nosaltres hem sabut aquesta resolució en ferm per la notícia que ha fet l'alcalde aquest matí, perquè ha estat aquesta tarda quan se'ns ha informat amb un expedient, diem, amb cara i ulls. Per tant, el que hem de fer, si és una sentència en firma, és acatar i pagar, no hi ha altra.
6: Des del punt de vista històric, una sentència, tot comença l'any 2000, arriba el 2026, han passat més de dues dècades amb aquesta situació. Quina és la posició del Partit Popular?
5: Bueno, yo creo que una vez que esto entra en litigio y se espera que tarde o temprano salga sentencia, quizás hubiera sido bueno por parte del consistorio del que fuese, tanto el anterior como este, pues tener algún tipo de previsión económica, precisamente en previsión de que pudiera salir mal y que tuviésemos que pagar una sentencia contraria. En este momento parece ser que no es así, por lo tanto estamos a expensas de que nos concedan un crédito para este fin.
6: Han tingut una reunió amb els diferents portaveus, amb l'alcalde Marc Giribet. Quins són els punts que s'han parlat en aquesta reunió?
5: Bueno, básicamente nos ha hecho un recull de lo que ha sucedido hasta ahora, la situación que tenemos actualmente. La sentencia son 2.200.000 euros, pero sí que es verdad que hay unos intereses de casi 800.000 euros, que es lo que se va incrementando hasta que no hagamos firme el primer pago. Por lo tanto, se nos ha planteado una forma de pago para parar el golpe de momento. Y bueno, lo que nos piden es pues responsabilidad política y más que nada es hacer custat, porque es algo que esperábamos que llegase, le ha tocado a este alcalde, pues le ha tocado a él.
6: En el ple municipal també es debatrà aquesta qüestió aquest dijous.
5: Sí, viene como sobrevenido. Evidentemente nosotros ya hemos solicitado poder hablar con la secretaria, porque el interventor en estos momentos no está, y lo hablaremos en nuestro grupo para ver la definición del voto en el pleno, pero nosotros sí que es verdad que estaremos al lado de los ciudadanos. No queremos que esta sentencia pues repercuta ni en servicios, ni en costes, ni en subida de impuestos a los ciudadanos. Pero bueno, todo está por ver. Tenemos a un pequeño margen de tiempo hasta octubre y nosotros estaremos al lado de este grupo de gobierno, de este equipo de gobierno, porque lo que queremos es que se solucione lo antes posible.
6: ¿Quién es el futuro que se ha de esperar de cara al centro comercial Atrio?
5: Pues no lo sé realmente. Yo me encantaría que una vez solventados todos los problemas de pleitos y demás y paguemos nuestra multa, que nos ha sido asignada, se pudiera poner en marcha este centro. Es decir, nosotros como es la misma entrada de San Andreu de la Barca, quisiéramos que eso no fuera nuestra presentación, evidentemente, que se ponga en marcha, que se favorezca la creación de comercios que puedan dinamizar lo que es San Andreu de la Barca, si es posible, si para cuando entonces no está ya medio derruido, porque claro, ahora mismo está fatal.
0: En Comú Podem, sobre el cas Atrium, reclama unitat política per afrontar aquest cas i protegir els serveis públics i les inversions municipals. Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
7: Bueno, pues decir que es una muy mala noticia que tenemos que afrontar 3 millones de euros por el conflicto del sector 21 y los cines Atrium. Estamos hablando, para que se entienda, de casi un 10% del presupuesto municipal inicial de un año del ayuntamiento, y además es un conflicto iniciado hace más de 20 años, que hay una sentencia de 2018 cuya ejecución se ha ido aplazando, que este retraso ha supuesto además un incremento muy importante de intereses y por supuesto un coste final para el ayuntamiento, que estamos hablando de 3 millones.
6: Quina és la posició d'En Comú Podem davant d'aquesta situació? Abans parlàvem de la valoració, però la posició que mantindrà En Comú Podem?
7: Pues como parte del gobierno nos ha tocado afrontar este reto y por supuesto vamos a hacerlo. Estamos buscando las fórmulas que tengan el menor impacto posible para la ciudadanía, que protejan al máximo los servicios públicos, las políticas sociales y sobre todo las inversiones de la ciudad. Estamos buscando la fórmula que dañe menos el bienestar de la ciudad.
6: Han mantingut una reunió amb portaveus, amb l'alcalde Marc Girbet, que ha explicat quina és la situació. Aquest dijous es presentarà en el ple municipal un pla d'ajust econòmic per fer front a aquests 3 milions d'euros. Com ha anat aquesta reunió amb portaveus i l'alcalde?
7: Bueno, ha sido una reunión dura. Y desde el equipo de gobierno lo que hemos pedido a toda la oposición es que es un tema muy serio, que no es un problema del gobierno, que es un problema que heredamos de gobiernos anteriores, que es un problema de ciudad, y la ciudad requiere que antepongamos los intereses de los vecinos y vecinas antes de los intereses de cada partido, que estemos a la altura y que vayamos todos a la una para conseguir que esta deuda que estamos, repito, heredando de gobiernos anteriores repercuta lo menos posible en el bienestar de la ciudad.
6: ¿Quin ha de ser el futur del centre comercial Atrium després d'aquest nou episodi?
7: Bueno, si conseguimos superar este pago, si pagamos este dinero, la idea sería intentar desbloquear definitivamente el sector 21 y conseguir de una vez por todas que este problema que arrastramos y que tiene unas consecuencias horrorosas. Tenemos un espacio muy importante en la ciudad abandonado, un espacio que podría pues ser un espacio de ocio, ser un espacio incluso económico importante para la ciudad, pues que este conflicto deje de condicionar el futuro de San Andrés de la Barca, que de una vez por todas lo solucionemos y de una vez por todas podemos enfrentarnos con el presupuesto real y poder hacer las inversiones que tocan con ese proyecto de ciudad que tenemos.
0: El cas Atrium tornarà a centrar el debat polític aquest dijous al ple municipal quan es presentarà el pla d'ajust econòmic per afrontar el pagament de la indemnització. Dels 3 milions d'euros, tot i les diferències entre les formacions, els portaveus coincideixen a la necessitat de complir la sentència i minimitzar-ne l'impacte sobre la ciutadania. El repte ara és trobar una fórmula de finançament que permeti assumir els més de 3 milions d'euros sense comprometre els serveis públics ni les inversions municipals, mentre es treballa per posar a fi més de dues dècades de conflicte urbanístic i desbloqueig ja definitivament el futur del sector 21 i del centre comercial Atrium.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.